Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Je pense qu'il est là. Et que tu sais que tu es là.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

El so de les ones, a Ràdio Sant Boi. Let's go.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret, el món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi mourà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quin

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes evidents de violència. A banda, també un home de 62 anys va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragut i Noguera, al barri de Pardinyes, també a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicòmana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà de nou com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits, per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: La paeria també s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i treballar per evitar nous enfrontaments. El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I el Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjament als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home del Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària i en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta. I Barcelona ha assolit un 70% de compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació també de l'antiga cooperativa Segle XX en un equipament comunitari juvenil i també el futur CAP Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor començarà a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir, tot i que les temperatures encara seran altes i superiors a les habituals. A banda, el dia serà força ennuvolat ara al matí i podria, de fet, caure alguna gota a la Costa Daurada. A la nit no es descarta també alguna tempesta a prop de la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Tireu, home, sí que comencen potents aquests de l'Obert per Vacances, no? Quina música més fiestera, més de després de festes, fins i tot. Doncs sí, d'això es tracta, de que estem tancant festes majors. De fet, demà mateix es tanquen les festes mítiques, festes del barri de Gràcia, de Barcelona, entre moltes altres, que es tanquen. Altres se n'obren, sí que és veritat, però vaja, que tenim una mica sensació de que no decaigui la festa, de que l'estiu encara li queden un parell de setmanes, tot i que avui sí que és cert, almenys mirant per les finestres de Tarragona Ràdio, i no sé si us passa el mateix en diferents poblacions de Catalunya, que comencem a tenir ja per fi sensació de tardor, per allò de que tenim el cel tapat, ennuvolat i amenaça pluja. I de fet ja ens ho han dit, que segurament serà així, potser en algunes poblacions ja està plovent. Música! Si tu estàs a Austràlia tranquil·lament i ets la CIA, que la xiqueta és d'allà, doncs, i et truca David Guetta des de França, des de París mateix, i et diu, escolta, CIA, que t'aversiono una cançó. Tu digue-li que sí, directament, si això et passa. Si David Guetta et truca i et vol versionar qualsevol cançó o qualsevol cosa, digue-li que sí, perquè és èxit assegurat. Avui hem volgut fer aquest homenatge festiu, començar amb música ben activa per no baixar la guàrdia, per seguir amb les piles posades tot el que ens queda d'obert per vacances, i ho hem volgut fer fent també un homenatge als productors, a aquesta figura tan especial que a vegades es queden al darrere. En el cas de David Guetta és molt visible, ell es posa al davant, fa les mescles i a més doncs les punxa, perquè té un punt no des de productor sinó de DJ, però hi ha molts productors que són d'estudi, que no surten mai a donar la cara a l'escenari, però que en canvi acaben de donar aquesta pàtina a les cançons perquè sonin tot el bé que podrien sonar. Un homenatge als productors i als DJs, que en parlàvem l'altre dia, David Guetta, i també a la baguarra que té la CIA amb aquest tema. Vinga, una mica més d'energia i entrem en matèria. Per cert, que la cançó ve a ser una cançó de resistència perquè diu que les bales et reboten i que estem fets de titani. Som resistents, ho resistim tot. No sé si és el cas dels companys de Cardedeu. Estela Muñoz, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ho resistim tot o no, Estela? Com estem?
1: Ho resistim
0: tot. Sí, fins i tot les picades dels mosquits.
1: Sí, avui sembla que amb el temps així més tapadet i amb menys.
0: Trabes?
1: I avui estem contents.
0: No ho sé. Mira, t'he de confessar una cosa. Confessiones en directo. Mira, ahir a la tarda em va picar mosquit. És que aquest estiu me n'han picat poquíssims. I just ahir a la tarda me vaig descobrir una picada i dic, calla, que faré allò de la ungla. Però saps què passa? Que jo em menjo les ungles, Estela.
1: Ai, no.
0: O sigui que no ho vaig poder fer. Va fer una ràbia.
1: Vaja.
0: O sigui que no sé si funciona, us ho he de dir.
1: Funciona.
0: Sí, és un al·licient per deixar-me les llargues. Vinga, tema mosquits a part. Quin temps teniu aquí, a Cardedeu?
1: Doncs el temps aquí és bastant nuvolat i la cosa ha baixat una mica, el que és la temperatura d'ara.
0: Que bé, molt bé.
1: Sí, estem ben contents.
0: Molt bé, perquè mira, aquí hi ha núvols, però la temperatura jo diria que segueix igual, o almenys la sensació d'humitat encara és més forta, de xafogó. Sí, digue'm, sí. Vaja, que ens faríem un banyet, no? Un banyet a la piscina, per exemple.
1: Ah, exacte, que això ens ve molt bé. Per al tema d'avui, que com mencionàvem, doncs, tracta sobre un element molt important en aquesta època, que és l'aigua, perquè Núria, no sé quants cops hauràs escoltat aquesta frase de ara mateix em tiraria de cap a una piscina.
0: I tant,
1: oi?
0: Clar.
1: I és que les piscines tenen aquesta capacitat gairebé màgica de convertir una calor insuportable en un moment de felicitat. Quan entres a l'aigua i durant uns minutets sembla que el món sigui una mica millor.
0: Sí.
1: Però és clar, perquè aquesta aigua estigui neta, transparent, en condicions de banyar-nos, algú la ha de cuidar. I segons els gustos de cadascú, doncs potser preferim un tipus diferent de piscina. I és per això que avui us preguntem si sou més a piscina de clor, de sal o una biopiscina.
0: Val, és important això, eh? I també experiències que heu tingut a piscines.
1: Exacte.
0: O bones o les praxis de piscines, coses que es poden fer, que no s'han de fer, coses que us han passat.
1: Tot el que sigui relacionat amb les piscines,
0: sí,
1: correcte.
0: Sí, aquells fongs que a vegades agafem a piscines també.
1: Sí.
0: Això passa. Molt bé. Perfecte. Doncs moltes gràcies. A les 10 recollirem els missatges que ens podeu fer arribar. Com, Estela?
1: Doncs des del nostre Instagram d'Obert per Vacances, que ja està l'enquesta activada, o des d'enviar-nos una nota d'àudio al nostre telèfon, que és el 696 16 46 65.
0: Doncs fem-ho així i, sobretot, deixeu-nos les vostres impressions, doneu-nos idees i a les 10 ho escoltem tot plegat. Moltes gràcies, Estela Muñoz, des de Cardedeu.
1: Ens veiem.
0: Ens veiem.
1: Adéu.
0: Deixem a banda CIA, David Guetta, i entrem, ara sí, en ronda d'actualitats.

Encara no, eh? L'he liat. Encara no estem en ronda d'actualitat. De fet, serà el primer contingut de l'Obert per Vacances, però el que toca ara és fer sumari del que vindrà després. Dues hores, des d'ara fins les 11, per parlar, per exemple, com a primera entrevista sobre els ofegaments que hi ha hagut aquest estiu a les platges catalanes. Farem balanç, sabrem com afronten el que queda d'estiu i quines mesures s'estan prenent per evitar que la xifra creixi. Després anirem de festa major i coneixerem què són les relíquies, aquells trossets bocinets de sants que moltes vegades són l'excusa per fer la festa major, elles mateixes, vaja. Parlant de festes, tancarem les festes del barri de Gràcia, es tanquen oficialment demà i farem una miqueta també de balanç de com ha anat tot plegat enguany i com és la previsió ja de cara a l'any vinent. Recordeu, parlant de multituds a Barcelona, recordeu la visita del Papa a Barcelona ara fa unes setmanes, uns mesos ja, eh? Doncs va propiciar tot un desplegament mediàtic, perquè arribessin les imatges a tot Catalunya. Com es va muntar aquell dispositiu mediàtic? Què hi havia al darrere de la difusió de la visita del Papa a Barcelona? Doncs avui coneixerem una de les persones que va ajudar a organitzar-ho. En temps de jardineria, si ja us vam proposar tenir un jardí sa i sense insectes, o almenys sense insectes nocius, i a la balcó de casa o a la terrasseta de casa, avui sabrem a més com podem fer-lo sostenible. I en temps de dog tips, en temps de gossets, sabrem per què els gossos borden, si borden més a l'estiu o no, i sobretot si els hi hem de dir que callin o els deixem fer ells mateixos. I us donarem arguments també per respondre al tema del dia. Piscines de quin tipus? Serà a través d'un reportatge que ens ha preparat les companyes de Delta, RadioDelta.cat. Vinga, va, ara sí, 9 del matí, 11 minuts, entrem en ronda d'actualitat.

0: I obrim la ronda marxant cap a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Mira, una notícia que no sé com qualificar-la. Detinguts dos cops en dos dies per robar perfums per valor de més de 4.200 euros, això a botigues de Girona.
2: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona han detingut dos cops en dos dies dos homes i una dona d'entre 30 i 48 anys i amb antecedents per fets similars que van sostreure un total de 27 pots de perfum valorats en més de 4.260 euros. Les primeres detencions es van fer aquest dilluns quan els Mossos van enxampar un dels homes i la dona amb nou perfums amagats sota la roba i en paral·lel la Policia Municipal va atrapar l'altre sospitós quan intentava sortir d'una altra botiga amb 7 ampolles més.
0: Per altra banda, continuem a Girona Ciutat, que reparteix als turistes un fulletó de civisme si és que han de visitar el barri vell.
2: L'Ajuntament ha començat a distribuir aquest estiu un nou recurs informatiu perquè els visitants coneguin les normes de convivència relacionades amb la mobilitat i la recollida de residus, especialment al nucli antic. El document combina la benvinguda turística amb diverses indicacions, pràctiques per fomentar un comportament cívic i respectuós durant l'estada a la ciutat. L'alcalde Lluxalelles ha assenyalat que la iniciativa pretén facilitar als turistes les eines necessàries perquè coneguin el dia a dia de la ciutat i contribueixin amb comportaments cívics.
0: I acabem de tancar les nits barroques del Portaferrada, tot plegat amb un concert de la soprano Tina Gorina.
2: Així és, la formació Europa Galante ha posat fi així a les tres nits dedicades a la música barroca que han fet el Festival de Sant Feliu de Guíxols. Ho han fet a l'església del monestir, el que ha estat la seu de la formació al llarg de les tres nits que han actuat a la capital ganxona. Amb aquest concert, el Portaferrada ha finalitzat l'edició d'aquest 2026, un any marcat per la nova empresa que ha gestionat el festival. Albert Mallol és el director artístic del festival.
3: Amb l'empresa gestora hi ha molt bona entesa, també de filosofia. Els hem explicat una mica, és un festival que per ells és una cosa diferent en aquest sentit, perquè dura molt, dos mesos, i de fet són molts espais, una ciutat a darrere. Ens hem inventat aquest any el Vila Gestalladama allà com a punt d'encontre de públic, i bé, evidentment doncs estem animats a poder continuar treballant i fent créixer el festival, que d'alguna manera també és l'intenció doncs, que té l'empresa BEM, amb qui realment hem treballat doncs, aquests estius colze a colze per fer més gran el festival, no?
2: La 64a edició va encendre la traca final de la programació aquest dimecres al vespre amb un doble concert d'estils radicalment oposats. Al Guíxols Arena hi havia Nile Rodgers i Ben Harper, mentre que el monestir s'hi concentrava la programació més clàssica de la mostra musical.
0: Anem tancant festivals, es nota que es va tancar l'estiu, eh?
2: Sí, ja és moment d'anar plegant veles.
0: A poc a poc, encara ens queden dues o tres setmanetes. Pau Villafanya, des de Girona, moltíssimes gràcies, company.
2: A reveure.
0: I marxem cap a Terres Barcelonines, des de Cugat Ràdio, Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: A veure si canviarà aquest titular en les properes hores. Sembla que esperem una davalladeta de temperatures. Així,
4: aviam.
0: En diminutiu, davalladeta, que ja seria molt. Però mira, el primer titular ens diu que la calor colpeja usuaris del transport públic a les zones d'espera que estan sense climatització.
4: Sí, l'interior de la majoria de trens, autobusos i metros sí que està climatitzat, però els usuaris es queixen que la calor a les andanes és insuportable durant l'època d'estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques estan expulsant part dels usuaris. Ana Gómez és la portaveu de l'organització Dignitat a les Vies.
5: Molts usuaris ja estan al límit i ja s'està abandonant el tren pel vehicle privat, encara que sigui compartint-lo. Això el que genera és un cercle viciós sense transport públic fort i digne. Encara agreujarem més el canvi climàtic, perquè el tren és ecologisme i és sostenibilitat. Viatjar en tren no pot continuar sent un malson i una pèrdua de salut física i mental pels usuaris.
4: Per la seva banda, el vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, afegeix que el transport públic s'ha d'adaptar a les noves condicions per fer front al canvi climàtic, ja que el tema de la temperatura ha passat de ser una qüestió de confort a ser-ne pràcticament una d'accessibilitat, ja que a partir de determinats llindars, col·lectius com els de la gent gran o persones amb determinades malalties no poden fer els trajectes que tenien pensats.
0: I l'Observatori contra la LGTBI-fòbia ha fet balanç. Ha registrat 210 incidències fins a mitjans d'agost, el 43% d'elles per homofòbia.
4: Els segueixen la transfòbia amb un 23,3%, l'LGTBI-fòbia amb un 15,2% i la lesbofòbia amb un 9%. L'àmbit més registrat continua sent a la via pública amb un 21,3%, seguit de l'àmbit laboral amb un 12,4% i de l'espai d'oci nocturn, internet i les xarxes socials, tots dos amb un 11%. Pel que fa a la tipologia discriminatòria, les agressions verbals lideren els registres amb un 20%, seguides de les mostres d'odi i exaltació amb un 19% i les agressions físiques amb un 17,6%.
0: I acabem amb una notícia més alegre, perquè ja se saben els guanyadors del concurs de carrers guarnits de la Festa Major de Gràcia.
4: Sí, se'l van portar el primer premi la plaça Rovira, amb la seva proposta Batiscafo Rovirucas, un homenatge al disc d'Antoni Afon, Batiscafo Catiuscas, del 2006. A veure si dic bé els noms, eh? Perquè és una mica complicat. En segon lloc ha quedat el carrer Mozart amb el seu guarniment L'Hivernacle Encantat, i el pòdium l'ha completat el carrer Llibertat amb el muntatge Argonaz, Aranyera i Mordor, inspirat en l'univers del Senyor dels Anells. De fet, aquesta última temàtica l'han fet conjuntament 5 comissions i s'han endut una de les mencions especials del jurat, a l'Entesa i la Coordinació, juntament amb Progrés, Tordera, Fraternitat de Dalt i Fraternitat de Baix. Les altres dues mencions especials per la temàtica han estat el reconeixement a la memòria històrica del carrer Ciutat Real, que ha recordat escriptores represaliades, i el carrer de Sant Pere Màrtir i de Jesús, per la perspectiva de gènere en el seu guarniment.
0: Jo, per mi, que tots els carrers d'una manera o altra han tingut premi, eh? No?
4: Sí, o i tant. Sí.
0: I ens hauríem de donar un premi, Tina, tu concretament, per haver dit bé els noms. Molt bé.
4: Correcte.
0: Val a dir que sobre les Festes de Gràcia, que demà ja es tanquen, tindrem una entrevista molt xula a vora 3:15 a 10 del matí. Perfecte. Doncs, Tina Forés, des de Cugat, moltíssimes gràcies.
4: A tu, Núria.
0: L'actualitat a Lleidatana ens segueix parlant de Crònica Negra. Connectem amb Emun. Arnau Vilà, bon dia.
6: Bon dia, Núria.
0: I és que els Mossos investiguen les circumstàncies de dues morts produïdes ahir al Segrià. Una després de localitzar un cadàver al pantà d'Utxesa, Torres de Segre. L'altra correspondria a un home de 62 anys que va morir ahir a la tarda, al barri de Pardinyes de Lleida mateix.
6: Al pantà d'Utxesa, Torres de Segre, els treballadors de la presa van alertar ahir al migdia els vigilants municipals després de localitzar el que semblava un cos d'una persona flotant a l'aigua. Els efectius van confirmar que es tractava d'un cadàver i van avisar els Mossos d'Esquadra, que van activar diverses patrulles i la unitat subaquàtica per recuperar-lo. La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort i identificar la víctima. De moment no presenta signes evidents de violència i tampoc se sap si es tracta d'un home o d'una dona. El cos ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal per practicar-li l'autòpsia. Pel que fa a Lleida, un home de 62 anys va morir ahir a la tarda a la plaça Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, tot i que els sanitaris van intentar reanimar-lo, només van poder certificar-ne la mort. Ara els Mossos d'Esquadra van descartar que es tracti d'una mort violenta i les primeres hipòtesis apunten a que l'home, presumptament toxicòman, podria haver mort per una sobredosi, i el jutjat s'ha fet càrrec del cas.
0: I estem, com dèiem, a partir d'avui mirant el cel, perquè ens han promès pluges, però de moment sí que hem de fer aquest titular, no?, que la falta de pluja de moment i les altes temperatures han obligat a retallar l'aigua per als regants del Canal d'Aragó i Catalunya. La dotació es redueix un 8,7% en un moment en què les reserves dels embassaments que abasteixen el canal estan baixant ràpidament.
6: Sí, no ens anirien malament a unes pluges aquí a Ponent, Núria, perquè, ja, doncs, com deies, la Comunitat General del Canal d'Aragó i Catalunya ha reduït el prorrateig d'aigua per als regants fins al 0,42 litres per segon i hectàrea. La mesura afecta 104.000 hectàrees de regadiu del sistema, que s'abasteix principalment dels embassaments de Barassona, Sant Salvador i Sant Sana, que són els limítrofs entre la província de Lleida i l'Aragó. El descens arriba per l'augment de la demanda dels cultius, especialment per a les altes temperatures i la sequedat del terreny, però també per la manca de precipitacions i la reducció de les aportacions dels rius. La situació preocupa especialment a Barassona, la província d'Osca, que per aproximadament un hectòmetre cúbic d'aigua cada dia i disposa d'un marge d'unes 3 setmanes amb les reserves actuals. Tot i això, les previsions apunten a pluges importants a partir d'avui, aquest cap de setmana, a les capçaleres de l'Éssera i del Noguera Ribagorçana.
0: Doncs estarem pendents també del que passi, del que caigui del cel. Arnau Vilà, Emun, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres.
0: I a Tarragona ara sí, ja us deixem de donar la tabarra, Eva. Ahir vam tancar Sant Magí, la festa major petita representa de Tarragona, amb una intensa calor, una calorassa, però un munt de persones al migdia aplegades en una plaça petitíssima, que és la plaça que anomenem aquí de les Cols, molt petita, per gaudir, això sí, d'una jornada castellera brutal. Pep Sunyer, bon dia.
7: Bon dia, Núria. Doncs sí, a màxims, eh? Les colles van anar a màxims, Gà Mestre de la Jove, Nou Pisos dels Xiquets, actuacions històriques també de les colles del Serrallo, de Sant Pere i Sant Pau. Les quatre colles van assolir gairebé tots els objectius. La Jove va descarregar dos castells de Gà Mestre, dos de Nou Enforra i Manilles, i cinc de Nou Enforra, a més del tres de Nou Enforra. El Xiquet de Tarragona van completar el 7 de 8, el 4 de 9 amb el Enforra i el 3 de 8, mentre que el 3 de 9 el van desmuntar. Sant Pere i Sant Pau va fer el 5 de 8, el 4 de 8 amb el Pilar i el 3 de 8. El Xiquet del Serrallo van optar per la clàssica de 8 amb el 4 i el 3 de 8 i el 2 de 7. De fet, serrallans, com dèiem, i barri cooperativista van signar la millor actuació del seu historial en aquesta plaça petita, que és les Cols, que me fa una mica de baixada, eh? Ara, el protagonista, l'altre, Núria, de la jornada va ser la calor, amb una temperatura màxima de 33 graus i la humitat del 60%, eh?
0: Sí, sí, era per resistents, el d'ahir, la jornada castellera, molt bé. Mira, i fem una ullada al territori, si visiteu, que és molt recomanable, Cornudella de Montsant, al Priorat, esteu d'enhorabona, perquè podreu visitar l'església romànica de Santa Maria de Siurana, l'han reobert aquest estiu al públic i és, vaja, és un clàssic, és un emblema, eh?
7: A més, des de l'Arquebisbat de Tarragona volen impulsar les visites i de moment passen un centenar de persones al dia, sobretot de nacionalitat francesa i britànica, que estan aquí de vacances al territori. El temple va ser construït entre els segles 12 i 13 i ara està obert després d'una petita adequació d'algun dels espais, com ara el campanar. D'aquesta manera, i us ho recomanem moltíssim, podreu pujar a la torre i observar tot l'entorn, que és espectacular, especialment en mig de boira, eh? Quan ja...
0: Sí?
7: No, amb boira baixa, que diuen, eh?
0: Ah, val.
7: Mar de boira.
0: Vinga, ve de gust quedar-me al Priorat i a més tenim excusa. El festival Terrer Priorat arriba al 10è aniversari. Es consolida així com un espai d'excel·lència cultural i enoturisme, que d'això va.
7: I per celebrar aquesta efemèride presenten una ambiciosa proposta en formats de proximitat i curadoria d'autor, un programa que arrenca el 28 d'agost, apunteu a l'agenda, a l'església de Santa Maria, una altra església, de Magdalena Pradell, de la Teixeta, amb molts estimants, un espectacle de fet d'obertura que proposa una immersió en la lírica dels trobadors occitans del segle XII, centrada en un personatge, en Bernat de Ventadorn. Totes les representacions es mariden amb tas de vins, no podien faltar, l'acte central del tas, el 25è aniversari de la Déu a Montsant, el 29 d'agost. Un festival que acabarà el 6 de setembre a Marçà, amb una mostra de creadors, música en viu i amb una subhasta d'obres per recaptar fons.
0: Genial, un plan per acabar l'estiu perfecte, al Terrer, al Festival Terrer del Priorat. Pep Sunyer, moltíssimes gràcies. Fins ara, company.
7: Fins ara.
0: Tanquem ronda d'actualitat d'aquesta manera i entrem en la primera entrevista de la jornada.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: I ens posem seriosos, per abordar un tema que malauradament hem de tractar cada estiu i que és preocupant també encara. Els ofegaments, els casos d'ofegaments a les platges catalanes. Mireu, les últimes dades del cos de protecció civil confirmen que des de l'inici de la campanya de bany, i això va ser el passat 15 de juny, ja s'han registrat fins a 19 morts a les platges catalanes. 11 han tingut lloc en piscines i 5 en aigües interiors. En total són 35 víctimes mortals, si comptem això, platges, piscines i aigües interiors, 35 víctimes mortals per ofegaments, que superen les 28 que hi va haver l'any passat, i tot això a falta d'un mes encara perquè s'acabi la campanya de bany d'aquest estiu. És una situació que preocupa i per això avui en volem parlar, per una banda, amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia. Hola,
9: bon
0: Tina.
9: Bon dia, Núria. Hola,
0: Tina,
9: em
0: bon
9: sentiu?
0: Dia. Sí, ara sí, ara sí.
9: Va,
0: ara
9: perfecte.
0: Sí. Volem això, posar aquestes xifres sobre la taula i sobretot volem saber com quines mesures s'han pres i quines s'esprendran per aguantar encara i no fer pujar més aquestes xifres en el que queda d'estiu, que encara és bastant, es pot considerar que encara és un mes. De què estàs acompanyada, Tina?
9: Doncs mira, ens acompanya la subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, que si voleu la saludem. Imma, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Hola, Imma. Doncs mira, com dèiem, és una xifra preocupant, aquesta dels ofegaments, aquestes 35 víctimes mortals per ofegaments que tenim aquest estiu, que supera, de fet, el total de morts per ofegaments de l'any passat, i sembla que és una tendència a l'alça. Què ho fa, això? Per què passa?
10: Bé, aquest estiu hem de veure, les dades que tenim d'aquest estiu i hem d'analitzar quines han sigut les circumstàncies. Això ho podem fer després, quan finalitza la temporada, perquè tenim més les dades per analitzar-ho. Sí que veiem, per exemple, que aquest estiu ha sigut un estiu que ho hem viscut tots amb moltíssima calor, per tant, doncs, amb un ús molt intens del que són les activitats de bany, i possiblement, doncs, estadísticament, hem tingut més incidència amb això. Sí que estem veient aquest número, com tu comentes, que 19 persones mortes a platges, per exemple, d'aquest estiu es situa en la banda alta d'aquests números. Per exemple, l'any 2025, amb la totalitat de l'estiu, van ser 20 persones, el 2024, 17, el 2023, 25. Vull dir que són aquests números que veiem que estem en aquesta situació de números alts. Hem d'anar amb compte sempre amb aquestes activitats de bany, com sempre expliquem, i si ara parlem una mica d'aquest tema, doncs també comentar que ara, de cara a aquests propers dies en què veiem que comencem a tenir una mica de mobilitat meteorològica, de tempestes, doncs encara també haurem d'anar més amb compte per aquesta situació.
9: Clar, comentaves que aquests ofegaments a les platges sempre és, crec, la tendència de que registreu aquests números més alts d'ofegaments en aquests espais. Creieu que se superarà aquesta xifra dels 20 ofegaments que hi va haver l'any passat? Teniu aquesta previsió o espereu que no se superi, que es quedi amb aquests 19?
10: Home, sempre esperem que amb precaució i amb prevenció, com es fa, doncs aquests números no incrementin, Ara, malauradament, a vegades veiem que, doncs sí, doncs que aquests números són aproximadament, doncs, sobre aquests números que hem parlat ara, 20, 25 persones anualment que poden, que malauradament, doncs, per la vida amb aquestes activitats de bany. El que demanem, sobretot, és aquesta vigilància, aquesta precaució en el bany, perquè aquest número no s'incrementi. I llavors, sobretot, molta vigilància amb l'estat de les platges, amb les banderes que hi hagin, amb la senyalització, amb les indicacions que ens donin les autoritats. Si hi ha alguna zona que no està permesa al bany, és per algun motiu. Si hi ha una bandera vermella, doncs és per algun motiu. A vegades, inclús motius que aparentment no els podem veure, com per exemple poden ser corrents o alguna situació d'aquestes, i semblar que la mar està bé i que realment hi ha un perill pel qual ens estan avisant, Per aquest motiu sempre diem que aquesta estratègia que es fa de vigilància, doncs s'ha d'obeir i hem d'anar amb compte de veure-la i obeir-la.
9: Clar, teniu identificades les causes principals per això de que passin aquests ofegaments a les platges? No sé si és que la gent en aquest sentit és més despreocupada ara i per això hi ha hagut aquest augment, o hi ha un excés de confiança en aquest sentit, o hi ha altres causes que s'han de tenir en compte per fer que no hi hagi aquests ofegaments, en aquest cas, a les platges.
10: Les causes que nosaltres veiem, que sobre les que nosaltres podem tenir aquest impacte, és sobretot explicant, doncs, aquesta possibilitat de que hi hagin situacions en les que no es vol bany. I, per exemple, el que nosaltres sempre demanem és que la gent tingui aquesta cura de no banyar-se en platges que no estiguin vigilades si anem sol, per exemple. Doncs per què? Perquè sempre hi hagi algú que pugui veure'ns, que pugui veure que estem en una situació de risc i que ens pugui ajudar, anar acompanyat, perquè hi hagi algú que pugui avisar, doncs, si ens trobem malament o si tenim algun accident a la platja. Això és molt important. També, si anem amb nens petits, amb criatures, doncs vigilar molt, fer una vigilància activa, és a dir, estar vigilant-los, no estar per allà a la vora, sinó simplement sinó estar a la vora, molt a la vora, perquè si tenen algun incident, doncs els podem agafar i els podem assistir, no? Això també és molt important, i més quan les criatures són petites, que no són autònoms, no?, amb aquestes activitats. Tot això ho hem de tenir molt en compte. Evitar també, si ens trobem malament, doncs no entrar dintre de l'aigua. Pensem que també el perfil més freqüent de persones que malauradament, doncs, perden la vida amb aquestes activitats de bany són persones de més edat i sobretot homes. Per tant, aquest perfil també el que demanem és aquesta vigilància. Si no ens trobem malament, no entrem. Si anem sols, doncs no és un moment de platja vigilada, doncs tampoc és bo fer aquestes activitats perquè no tindrem ningú que ens assisteixi. Tot això ho hem de tenir al cap en el moment en què fem aquest ús de les activitats en el bany.
9: Clar, hi hauria d'haver-hi en aquest sentit una corresponsabilitat per part de l'usuari, no?, d'anar potser més en compte i de ser conscient dels perills que suposa.
10: Clar, nosaltres sempre diem que quan fas una activitat o t'exposes en alguna situació, en alguna circumstància, si tu coneixes quins són els riscos que pots tenir en aquell moment, doncs és molt important que ho coneguis, perquè tu llavors pots posar-hi alguna cosa per defensar-te davant d'aquests riscos, no? I és el que diem, una població com més informada i més formada està, doncs més capacitat té d'afrontar-se en els riscos. Doncs aquest risc que podem tenir també en una activitat de bany, perquè és un medi, que no deixa de ser un medi estrany, per nosaltres. No és el mateix que vas caminant pel carrer que et posis a dintre del mar, no? És un medi diferent en el que segurament doncs, tenim menys possibilitats d'afrontar alguna incidència que tinguem. Per aquest motiu doncs, hem de tenir aquesta vigilància quan fem aquestes activitats i pensar, per exemple, doncs, molt important

0: vermelles, per exemple, que comentaves ara, o d'altres indicadors que indiquin, no, aquest perill de, a l'hora de banyar-se?
1: Com tot, nosaltres sempre veiem que la majoria de la gent sempre obeeix les senyalitzacions, les indicacions que els donen les autoritats. El que ens fa patir més és que sigui per desconeixement. Vull dir que el que nosaltres insistim molt és perquè tothom ho conegui i sàpiga què és el que ens estan dient i per quin motiu ens estan dient. Que pot haver-hi alguna persona que no farà cas de les indicacions de forma conscient? Bueno, potser sempre pot haver-hi algú, no? El que esperem és que no es produeixi això, que seria el bo, que tothom entengués amb quin risc es posen i que és bo per ells, doncs, no posar-s'hi, eh? Però en general nosaltres sempre sabem que la majoria de la gent obeeixen aquestes indicacions, les entenen i les apliquen, però que et pots trobar en algun cas algú pues, que no vulgui fer i que sobretot per desconeixement no ho faci. Això és el més preocupant, que és el que nosaltres insistim tant en sensibilització, perquè ningú sigui perquè no tingui coneixement del que està succeint o de quines són les instruccions que hi ha.
0: Parlaves abans de la vigilància, del tema de la vigilància, sobretot en aquestes platges. No sé si s'han implementat mesures per intentar fer front a aquest auge dels ofegaments. Penso, per exemple, en reforçar el servei de socorristes o modificar-ne els horaris o fins i tot fer més campanya de sensibilització amb els usuaris.
1: Jo crec que entre totes les administracions, bàsicament l'administració local, perquè és un àmbit de competència municipal aquest d'aquesta vigilància, estan fent molts esforços en aquest àmbit i també a nivell d'altres administracions com nosaltres, per exemple, també estem ajudant molt amb tot el que és la informació i la sensibilització cap a la ciutadania. Tot això és una suma que es va fent. D'altres maneres, també aquest tema està dintre del treball ja habitual que fem nosaltres amb el seguiment dels riscos i la valoració de quines poden ser les millores o quines poden ser les situacions que puguin ajudar a que tots aquests riscos siguin més coneguts i no tinguin tanta afectació cap a la població, fins i tot quines mesures preventives o quines eines poden haver-hi més. Tot això es va valorant i, com ara comentàvem, cap al final de campanya també es podrà seguir valorant, aviam, quina afectació hem tingut aquest any, quins motius hi han hagut, i tot això també ens ajuda a veure i a calcular, doncs, millores que poden haver-hi per evitar aquests fets fatídics, com tu comentes.
2: Imma, perdona que... Oh, bon dia, intervinc.
1: Sí,
2: parlaves ara d'administracions locals, de que entenc que cada cas, cada municipi, no, es coneix la seva geografia i els seus punts negres, per dir-ho així, però després, doncs, hi ha qüestions que es poden estendre a tota la costa catalana. Mira, aquí a Tarragona vam començar malauradament la temporada, això era vora Sant Joan, amb l'ofegament de tres menors, presumptament en una zona rocosa, diguem-ho així, no? A partir d'aquí vam activar tot un protocol sensibilització, de no saltar des de les roques, d'anar en compte justament amb aquests, bueno, amb aquests paratges, no, en què les roques poden propiciar els corrents més forts. Teniu detectats de sempre? Això seria un cas excepcional, això que ens va passar a nosaltres, o és un dels punts negres que veieu any rere any a la costa catalana i mira, enguany ens ha tocat a nosaltres?
1: En general, és important això que comenta. S'ha de conèixer bé quin és l'espai, quins són els riscos que hi ha. Hem de donar informació a la població d'aquests riscos que es troben i, sobretot, a vegades, fins i tot riscos d'aquest tipus, no? De que per alguna activitat, doncs, pugui haver-hi, et puguis fer mal, o que, per exemple, doncs, puguin haver-hi algun tema de corrents o de com és el fons marí, que a simple vista no es vegi, no? Tot això és molt important. Per això comentem que aquestes indicacions que es donguin de zones que estiguin prohibides al bany, zones que no es puguin, zones on s'hagi de vigilar, és molt important que les respectem, perquè a vegades en l'aigua, en el mar, sobretot en la costa, jo parlo en general tota la costa, no sabem exactament el que podem trobar, no? I fins i tot un any per un altre poden canviar els terres del mar, eh? Potser en un lloc on l'any passat no tocaves peu, doncs aquest any hi ha molta sorra i llavors doncs, potser el gust es podria tirar i en un lloc on abans no donava terra, ara per exemple doncs es pot tenir un accident. Per aquest motiu és per el que diem, que sempre s'ha d'anar amb molta vigilància amb les activitats que fem, no fer activitats perilloses amb un medi que ja sabem que és un medi aquàtic, que és un medi complicat, i sobretot atendre si hi ha alguna indicació, si hi ha alguna instrucció de l'autoritat, i més el que tu dius, l'autoritat local, que és el que coneixen més la zona, com és, doncs totes aquelles indicacions que ens donin i tots aquells avisos que hi hagin, fer-los seguiment.
2: Entenc que això, que s'ha d'anar anant renovant, eh? Any rere any, s'ha d'anar anant xequejant, que tot estigui... I més val pecar per prudent, clar, després està l'altre, no?, que al final...
1: Exacte.
2: S'ha de respectar la llibertat també, però pecar per prudent, en principi, no?
1: Correcte, sempre... Bueno, nosaltres des de Protecció Civil sempre demanem aquesta prudència i aquesta

0: precaució ja és algo que portem inherent, no? Però és així, perquè moltes vegades te'n dones compte que per un segon t'has posat en un risc que si haguessis reflexionat potser no ho haguessis fet, no? Llavors sempre diem això, no? Pensem on estem, pensem què ens pot passar i actuem en conseqüència. Per què? Doncs perquè en un minut o en un segon a vegades és una acció que després pots tenir un accident fatal o alguna cosa que et passi que te'n recolles tota la vida, no? Per aquest motiu, doncs molta vigilància i anar amb cura i tenir present aquestes recomanacions que fem, que és que insistim en el mateix, no? Que a vegades, no sé, et poden dir, escolta, sempre esteu dient aquestes recomanacions. Sí, són les que hem de tenir en el cap, són les que hem de pensar perquè és molt important aplicar-les.
1: L'última ja, per part meva, Imma, aquí arran d'aquest malaurat incident s'ha desplegat tot un sistema d'alerta i de sensibilització, però també unes eines tècniques com són és la vigilància a través de drons, perquè clar, hi ha punts foscos de la costa doncs, que els guàrdies, els socorristes no arriben a controlar. Llavors tenim els drons. Com aneu d'eines d'aquest tipus?
0: Això és el que comentàvem abans, que al llarg dels estius anem veient que poden haver-hi doncs, situacions o eines en les que hem d'incidir més o en les que és necessari doncs, fer algun pensament i plantejar aviam si són necessàries o què calen. I la tecnologia ens ajuda, com tu estàs dient ara, amb aspectes d'aquestes emergències o de perill, doncs cada vegada veiem que hi ha més eines, que hi ha més, siguin aplicacions, siguin eines mecàniques o eines com aquestes que dius drons, doncs que poden ajudar amb aquesta vigilància, amb aquest seguiment. Tot això ho hem d'aplicar, hem d'anar evolucionant i hem d'anar veient quines són les eines necessàries, què és el que cal, quins són els punts on s'ha d'incidir més i tot això al llarg de l'any ho podem anar valorant amb grups de treball i anar doncs, veient a quins punts hem d'incidir perquè l'afectació sigui cada vegada menor cap a les persones.
2: Imma, abans d'acabar, també m'agradaria fer un petit apunt amb el tema de les piscines perquè aquest any hi ha hagut un augment considerable respecte als ofegaments de l'any passat. S'ha passat de 4 a 11. No sé si teniu identificat què ho fa, això.
0: Bé, estem en el mateix cas que comentàvem amb les platges, també. Nosaltres anem fent aquest seguiment. Aquest any, per el que he comentat abans, estem veient com portem un any que, com bé veieu, hi ha hagut un increment molt alt de temperatures. Segur que aquest ús més freqüent d'aquestes activitats de bany ha tingut el seu efecte també, però també hem de valorar aviam com han estat els accidents, quines circumstàncies s'han produït i veure també doncs, quins són els punts en els que nosaltres podríem ajudar més. En aquest tema de les piscines, sobretot el que veiem és que és molt important incidir en aquesta vigilància cap als nens perquè hi ha hagut forces accidents també de nens amb l'activitat de bany i per aquest motiu doncs, el que demanem és aquesta vigilància que jo us deia abans activa, una vigilància que vulgui dir que quan hi ha nens petits tu estiguis al costat i que simplement estirant el braç quasi bé arribessis a poder-los ajudar si tenen una incidència i és el que veiem que sobretot s'ha d'apretar molt en aquest àmbit d'aquesta vigilància activa i també doncs amb el mateix que diem en les platges, si et trobes malament no entris a dintre de l'aigua i procura estar sempre que et banyis doncs acompanyat d'algú que si tinguessis alguna incidència o et trobessis malament et pogués ajudar.
2: Doncs amb aquest mes que encara queda d'aquesta campanya de bany ens quedem amb aquests consells. Imma, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Obert per Vacances.
0: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: I moltes gràcies a la companya Tina Forés de Cugat Media per aquesta entrevista. Gràcies, Tina, fins demà.
2: A tu, Núria, que vagi bé.
1: El que fem ara és anar canviant de tema i ho fem per presentar-vos una d'aquestes peces, uns bocins de cultura, així ho anomenem, el podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio de Reus, en què parlem de cultura popular. Avui, justament, parlem sobre les relíquies, fragments de sant, moltes vegades són ossos, però també, sí, bàsicament són ossos perquè és el que suporta millor el temps, no? Fragments de sants que trobem repartits per pobles i ciutats, per tota la geografia catalana i que moltes vegades propicien, són l'excusa, justament, de la Festa Major. Ens ho explica des de la Nova Ràdio de Reus, el David Fernández.
3: Un petit fragment d'os, un tros de roba, una arqueta de plata que surt en processó només una vegada a l'any. Durant segles, les relíquies han estat objectes de devoció, però també símbols d'identitat per a pobles i ciutats. Òria Valls és membre del Centre de Documentació del Patrimoni i la Memòria Carrutxa.
4: Les relíquies són aquests petits fragments de santedat, no? de devoció, que poden ser doncs, qualsevol cosa, no? Poden ser des de la llet de la Verge fins a les espines de la pròpia corona que porta el Crist, no? Són aquest vincle que ens uneix el món terrenal amb el món supraterrenal, amb el món diví. Funcionen com un pont que fan visible tot allò que és invisible. Els humans veiem que seguim necessitant aquesta materialitat i aquesta realitat tan present i tan propera a nosaltres. Quan veiem la relíquia, no veiem un simple objecte, sinó que veiem aquest fragment de santedat, aquesta pròpia presència del sant o del Crist o de la Verge que tinguem davant.
3: L'edat mitjana, tenir una relíquia era molt més que conservar un objecte religiós. Era un motiu de prestigi. Moltes viles competien per aconseguir-ne una perquè atreia pelegrins, reforçava la identitat local i convertia l'església en un centre de referència.
4: I al final també el que hem de ser conscients és que aquestes relíquies són una manera de prestigi per la vila. I ja no només interessava en el que fos la vila com a tal, sinó, clar, poder tenir a Sant Pere pròpiament per demanar-li coses o demanar-li favors o tenir una santa tan propera a tu com podria ser Santa Tecla, clar, aquest pont o aquesta distància entre el que és nosaltres i el que és la divinitat es redueix moltíssim. En moments d'inestabilitat religiosa aquestes relíquies s'han fet servir per revifar doncs, aquesta religiositat. Al final és això, no? Tenir aquest vincle tan proper el que et fa doncs, és sentir-te molt més segur i molt més protegit i molt més proper doncs, a aquesta santedat. Amb l'arribada del protestantisme es redescobreixen totes aquestes catacombes de Roma i es reparteixen relíquies a dojo per tot Catalunya, per tot Europa, i se'ls atribueixen doncs, fins i tot a vegades noms de sants ficticis, perquè evidentment no se sap si era un sant o era un altre, i aquestes relíquies s'assumeix, doncs, o aquestes restes humanes s'assumeix des del propi Vaticà com a tal que són sants, sí o sí. No sempre ho són o no ho sabem.
3: Amb el pas del temps, el significat de les relíquies també ha canviat. Per a moltes persones, han deixat de ser objectes miraculosos per convertir-se en testimonis de la història.
4: El que passa amb les relíquies també és una cosa molt curiosa, que és molt semblant al que passa amb les pròpies imatgeries festives, que és que s'han convertit més en elements identitaris que no pas en elements religiosos. Molta gent, sobretot gent jove, quan són les festes majors, no veu el que és la relíquia com a tal o la processó com a tal com un element religiós, sinó que ho veu com a part identitària de ser o de formar part d'aquesta vila. Aquí a Catalunya es conserven doncs, moltes relíquies, algunes doncs, de les més interessants, per exemple, podria ser la relíquia de Sant Fèlix, no? de Vilafranca del Penedès. La manera en la que està guardada és prou curiosa perquè està presentada amb els ossos doncs, situats de manera molt física. No? També n'és un exemple doncs, molt important el que és el braç de Santa Tecla, no? Que és una de les relíquies més prestigioses de Catalunya, que arriba el 1321. Des d'Armènia tenim molta informació d'aquesta arribada, no? Sabem que va ser doncs, una processó doncs, molt virtuosa fins que va arribar a Tarragona. També tenim les relíquies de Sant Magí, que està doncs, molt vinculat al que és l'arribada de l'aigua de la Bufaganya. La figura de Sant Narcís, a Girona, també és molt interessant. Les relíquies de Santa Eulàlia, a Barcelona, que es veneren durant les festes de Santa Eulàlia, no? Que és la copatrona de Barcelona. També, per exemple, el Sant Pere d'aquí de Reus, no? Sant Pere Apòstol. També tenim relíquies que tenen molt més pes religiós com a tal, no? Com podria ser, per exemple, el cos incorrum de Sant Bernat Calbó, que es conserva a la catedral de Vic, o les restes de Sant Ermengol, que es veneren doncs, al que és la catedral de la Seu d'Urgell.
3: Creients o no, les relíquies continuen explicant una part de la nostra història. Ens parlen de fe, d'art, de memòria i també de la necessitat humana de conservar objectes que donen sentit a una comunitat. Perquè sovint, el valor d'una relíquia no és només allò que representa, sinó les històries que ha ajudat a mantenir vives durant segles.
1: Les relíquies, imprescindible, part imprescindible de la festa, és avui el tema d'aquest Bocins de cultura popular, de fet, que ens porta el David Fernández des de la nova ràdio de Reus. Seguim endavant i marxem de festa major en festa major. I saludem des de Ràdio Ciutat de Badalona el nostre company Mateo Cachipuendo. Mateo, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia, però em sembla que no parles de les festes majors de Badalona, eh? Em sembla que ens anem a la festa major de Gràcia. I anem, marxem cap allà.
6: Doncs aquest any he vist que han ficat moltes junts. O sigui, veig que han innovat molt en ficar moltes junts pel guarnit, així que sigui més il·luminat. I altera molt amb la foscor i la llum. M'agrada molt, sí, m'agrada molt aquest any.
7: Sonido pronto, pero hemos tenido que acabar comprando un ventiladorcito. Oh,
8: sí, hace mucha calor, y más este año.
7: O sigui, està molt bé aquest any. També em van agradar molt des de l'any passat, però també la idea de que molts carrers fessin la mateixa temàtica, com que hi hagués aquesta unió, em sembla una idea molt interessant i que estic desitjant veure.
8: Y realmente son todas espectaculares las calles. Cada año diferentes, pero muy bonitas.
6: Sí, jo porto des de que tinc raó, anant, porto 12 anys venint aquí i és tradició sempre venir.
9: Aquestes són algunes de les visitants que han gaudit aquests dies dels carrers guarnits de Gràcia. La popular Festa Major de Gràcia va començar el passat 14 d'agost i ha convertit els 23 carrers i places del barri en escenaris ben diferents. Ahir vam conèixer els carrers guanyadors del tradicional concurs de guarniments i avui en parlem amb la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, amb la Lina López. Amb ella parlem dels carrers premiats, del treball veïnal que hi ha darrere d'aquesta festa i dels reptes de futur d'una de les celebracions més emblemàtiques de Barcelona.
1: A més, em sembla, Mateu, que la Lina viu una festa, unes festes de Gràcia especials enguany.
9: Exacte, aquesta és una edició molt especial per ella perquè després de 5 anys al capdavant de l'entitat viu, doncs, la seva última festa major.
1: Vinga, si ja el tens per aquí, la saludem.
9: Sí, està aquí amb nosaltres. Bon dia, Lina, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
10: Bon dia, gràcies per convidar-me.
9: Ahir, Lina, es va conèixer el veredicte del concurs de carrer guarnits, un dels moments més esperats de la festa major, i la plaça Rovira ha estat qui s'ha endut el primer premi d'honor, seguit del carrer Mozart i carrer de la Llibertat. Després de tots aquests mesos de feina dels veïns i les comissions, què creus que ha fet destacar enguany aquestes propostes?
10: De les propostes guanyadores, sí. lo més important que hem de dir és que per primer cop un primer premi se l'emporta una plaça. Això no havia passat mai. És superimportant perquè tothom pensa que només es reconeixen els carrers, però està clar que no, que les places també aporten un escenari totalment diferent i poden arribar a ser guanyadors.
9: Hi ha hagut més algun carrer o algun guarniment que t'hagi sorprès especialment aquest any?
10: És que tots els guarniments són espectaculars. Jo crec que l'esforç que fan Festes i Festeres és infinit, no? És un treball voluntari que s'ha de reconèixer. Tothom a la seva manera, saps? És guanyador.
9: Clar.
10: Perquè dedicar el tresor més important que tenim, que és el temps, jo crec que té un valor molt important.
9: Precisament del temps és del que vull parlar, perquè aquesta feina, aquest treball voluntari, es necessita moltes hores de feina darrere per guarnir un carrer, i de fet es prepara des d'un any, amb un any d'antelació, no?
10: Sí, correcte. Depèn també de cada comissió, no? I també depèn de les mans que tens a cada comissió. Si és una comissió més petitona, doncs dedica molt més temps que una que té moltes mans. En el cas de Lluís Vives, que és la meva comissió, comencem al novembre, ¿vale? Desenvolupem la idea de com treballar els materials i quins materials necessitem al gener, però sí, l'elecció del tema es comença molt més abans.
9: A més, aquest any hi ha hagut també una unió especial, ja que 5 comissions han compartit una mateixa temàtica, que és la del Senyor dels Anells, que a més ha rebut el tercer premi. Què diu això també de la capacitat dels carrers per treballar conjuntament?
10: Això és una imatge molt bonica, perquè això significa molta germanor, que hi ha comunitat entre les comissions. Tothom es pensa que són competidors natos, saps? Però la realitat és que també entre comissions tenim bones relacions, que la competència és més aviat sana.
9: No és una cosa habitual, aquestes col·laboracions, ha estat una excepció?
10: No, no passava des de fa 10 anys. El 2016 Fraternitat de Baix i Tordera van col·laborar conjuntament en un guarniment dedicat a la mar. Mm. El que passa és que mai havia passat que tants carrers coincideixen o decideixin fer la mateixa temàtica i treballar-la al seu estil.
9: No sé si ho sabies, però també, com dèiem abans, les festes de Gràcia han coincidit amb dates, també amb la Festa Major de Badalona, que va començar també el 14. Però et pregunto, sí, per què creus que necessiten les festes majors perquè les noves generacions continuïn implicant-s'hi i no es perdi aquest relleu veïnal?
10: Jo crec que hem de fer pedagogia, en el sentit de que hem de parlar que més enllà d'una festa estem parlant de cultura popular i de memòria històrica. Mm. I aleshores hem d'intentar que les noves generacions visquin això més que com una festa, com un sentiment, no?, d'estimar els nostres valors, que això és molt més que disbauxa i gresca, no?, que hi ha un compromís, hi ha una responsabilitat per mantenir les tradicions.
9: Clar, aquest que això precisament és l'essència de les festes de Gràcia, que no són molt més que això, que els carrers guarnits, és aquest compromís i aquesta essència la que fa especial, no?, a la Festa Major de Gràcia.
10: Sí, és així. Si tu no... Pensa que molta gent que fa guarniment, que és feste o festera, per la situació de la Vila de Gràcia, no viu aquí a la vila. És a dir, és gent que es compromesa, que en algun moment va viure aquí al barri i que per circumstàncies de lloguer o de vida ja no hi són. Però que el compromís, no?, i el record de la seva infantesa fa que cada cop o cada any vinguin a ajudar a guarnir un carrer o una plaça.
9: I encara queda un dia més de festa, però podríem començar, Lina, a fer un balanç. Quines sensacions tens d'aquesta edició?
10: Aquesta edició ha estat molt positiva, en el sentit que no hem tingut cap incident greu. L'afluència de gent ha estat un èxit, sobretot a la zona sud de la Vila de Gràcia, que això, evidentment, sabien que podria passar, perquè, clar, el fet de fer 5 carrers la mateixa temàtica i el tipus de temàtica era inevitable que vingués gent, i jo crec que de moment tot ha estat com havia d'estar, no? Jo, i tots aquests mesos de preparació i de dispositius de seguretat ens han ajudat a tenir una festa tranquil·la.
9: A més, enguany és especial per tu perquè és l'última edició després de 5 anys al capdavant de la Fundació de la Festa Major de Gràcia. Si haguessis de quedar-te amb una sola imatge, sé que és difícil potser de respondre, però si haguessis de quedar-te amb una sola imatge d'aquests 5 anys al capdavant de la Festa Major, quina seria?
10: Recordo moltíssim, i això sempre el portaré a la memòria i al cor, el primer pregó. Això, la imatge aquesta de sortir al balcó i veure tothom esperant allà per començar la Festa Major, això és impactant, i això jo crec que és una de les imatges, o sigui, perquè mai havia viscut això, i veure això és superimpactant.
9: Doncs, Lina López, presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per compartir amb nosaltres els detalls d'aquesta edició.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Volem recordar que les Festes Major de Gràcia s'allarguen fins demà, fins divendres 21 d'agost.
1: Doncs sí, per això fem avui l'entrevista, almenys que ens quedi un dia, no?, per acabar de fer el tancament. Ja m'imagino veïns amb ulleres als ulls, amb cares cansades, però feliços, no?, després de la Festa Major.
9: Sí,
1: l'has pogut viure tu, Mateo, i has anat alguna vegada, no sé si enguany, i passes per allà o què?
9: Mira, doncs visc més o menys a prop, enguany encara no he pogut, l'any passat sí que vaig poder, però clar, és que amb aquesta xafogó que fa...
1: Ja, és que això és una mica el tema de moltes activitats, no només Festa Majors, moltes activitats que es fan durant l'estiu i que enguany realment estan notant un canvi d'horaris, una davallada, no?, d'assistència. Veurem si l'estiu que ve hem de parlar ja de mesures
9: igualment
1: extraordinàries.
9: Igualment, com hem escoltat abans, també hi havia algun que s'ha comprat ventiladors per passar una miqueta bé.
1: I cap problema, la festa continua.
9: Exacte.
1: Mateo Cachipuento, moltíssimes gràcies, company de Ràdio Ciutat de Badalona. Una abraçada forta.
9: Igualment.
1: Vinga, va, que en 3 minutets ens posem en el punt de les 10 del matí fent-me una breu pausa, com sempre, i a partir de les 10 més continguts. Recordeu que avui el tema del dia és piscines. De quin tipus?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Ministeri d'Inclusió ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. L'objectiu és oferir allotjaments als migrants que actualment dormen al carrer o a la platja del Trampolín i també a la zona de l'Home Colmenar. El trasllat es fa de manera voluntària en coordinació també amb les forces de seguretat i el govern de Ceuta, que des de primera hora d'aquest matí estan desallotjant els espais ocupats. Les places formen part del dispositiu extraordinari del govern espanyol per tal de reforçar l'acollida davant l'augment de migrants que han arribat a la ciutat en les darreres setmanes. I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos va ser localitzat ahir al migdia per treballadors de la presa que van alertar els vigilants municipals de Torres de Segre. El cadàver no presentava signes de violència evidents. A banda, també un altre home de 62 anys. També va aparèixer mort ahir a la tarda a la plaça de Tragó de Noguera, al barri de Pardinyes, a Lleida. Tot apunta que la persona, que suposadament era toxicomana, hagués mort per una sobredosi de drogues. Tot plegat es produeix només dos dies després de la nova localització d'un altre cadàver a la séquia del Cap, en aquest cas a Torrefarrera. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida mantenen per tercer dia consecutiu el dispositiu especial de seguretat al parc de les vies Balàfia, el Clot i Pardinyes després dels aldarulls del cap de setmana passat. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que per segon dia consecutiu no s'hi han registrat incidents i el dilluns es valorarà com procedir.
2: L'objectiu és tornar a la normalitat i això vol dir fer un desplegament de seguretat. De moment estarem tota aquesta setmana, el dilluns valorarem com ha anat i seguirem prenent decisions i també estem prenent decisions en altres àmbits. Per exemple, l'anàlisi que farem amb la Generalitat de Catalunya sobre com procedim en situacions familiars com aquestes i on trobem adolescents que es comporten sense complir amb les normes de convivència.
1: El conflicte va començar arran de presumptes robatoris reiterats a comerciants pakistanesos per part d'un grup de joves majoritàriament menors. I Barcelona ha assolit un 70% del compliment de les inversions previstes al barri de la Barceloneta. El pla d'inversions compta amb 46 milions d'euros, un 46% més del que estava previst a l'inici del mandat. Entre les actuacions hi ha la remodelació de la Mar, que està previst que reobri el 8 de setembre, l'adaptació d'escoles al canvi climàtic, la transformació de l'antiga cooperativa Segle XX i també el futur cap Barceloneta. I pel que fa al temps, la calor comença a afluixar avui amb una baixada d'entre 2 i 4 graus respecte a ahir. El dia serà, però, força ennuvolat al matí i podria caure alguna gota, sobretot a la Costa Daurada i a la nit a la costa.
0: Notícies en xarxa.

0: Sí, l'hem arribat a cantar aquesta cançó dels Figaflaues, encara que només fos la tornada, veritat? Doncs sí, ara feia dies que no l'escoltava jo, perquè clar, això ja estem parlant, ostres, ara us diré de quin estiu, però potser ja en fa dos, si no tres, eh? Bé, una cançó que queda per sempre ja com una de les tornades de l'estiu i remeiables. La Marina està morena, no sabem si és moreno platja o moreno piscina. Què és diferent? Això diu la veu popular. Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ah, que sí que és diferent, el moreno que agafes a la platja, no? Aquest bronzejat que agafes
1: jo
0: a la platja.
1: Jo trobo que sí, que és bastant diferent.
0: Sí. Per què? Segurament per la incidència del sol, no? Com rebota el sol, no ho sé, vés a saber.
1: La veritat que això sí que no en tinc ni idea, però els nostres oients ja han començat a votar i a enviar-nos àudios. Si vols, comencem per Instagram, a veure què ens diuen.
0: Doncs sí, recordeu que avui la pregunta era al voltant de les piscines. La pregunta concreta era si preferiu piscines de clor, d'aigua de mar o biopiscines.
1: Sí,
0: però més enllà d'això, obríem, no?, experiències i anècdotes de piscines. A veure què diuen.
1: També. De moment, a Instagram tenim una enquesta. Qui va guanyant és la piscina salada, seguida de la de clor, i l'últim és la biopiscina, de moment. El que sí que tenim és un àudio de l'Enric, que crec que ens explicarà una miqueta millor allò de la biopiscina, i a veure si hi ha més gent que s'anima a votar. L'escoltem.
2: Bones, obert per vacances, tots.
0: Ai, que troba a faltar, Enric!
2: I com crec que suposareu, jo prefereixo sempre les biopiscines. Al cap i a fi, bassa natural de bany. Es filtren amb les plantes, mai amb mosquits, mai, ja que els capgrossos i altres insectes que s'han a la bassa de filtratge a plantes s'ho mengen. I bé, la pell queda perfecta, més perquè no tens ni cloro ni sal, i el manteniment és pràcticament nul. I, evidentment, gràcies a això, també tens un refugi de biodiversitat a casa teva.
0: Clar, l'únic que has de compartir l'aigua amb altres bitxets, no?
1: Correcte, sí. Però com diu ell, allà manteniment zero i és tot ben natural.
0: No estàs allà al costat de la granota, no?
1: Tens un ecosistema.
0: Formes part, estàs integrat.
1: Després tenim el David Auladell, que prefereix una altra opció ben vàlida. L'escoltem.
3: Jo realment prefereixo piscines d'aigua salada, però perquè el cloro em fa mal a l'orella perquè tinc tinnitus. Tot i que la majoria encara són de clor. Tot i que les millors piscines són les dels amics. No les pagues i estàs sempre acompanyat i t'ho passes bé. Per tant, piscines dels amics per anar-hi. A més, no has de fer el manteniment tu.
1: Una altra opció.
0: Molt bé. I mira, si són de clor, doncs, mira, fem el que podem, no? Posem los sacs a les orelles i tal. O sigui, prioritzes piscines d'amics i a partir d'aquí, si són d'aigua salada, encara millor. Molt bé, bon plan.
1: Em sembla molt bona opció. Seguim amb l'àudio de la Núria Lázaro.
4: A mi m'és igual mentre hi hagi una piscina. Mentre no sigui una platja, m'és igual si és d'aigua dolça, d'aigua salada, i sobretot que estigui l'aigua freda, perquè quan l'aigua està calentúrria, insuportable.
1: Això és correcte, eh? Sí. Quan estàs allà amb un caldo,
0: fa una mica d'angonieta. Sí, perquè, clar, deixa de ser aigua estancada, per molt que la filtres.
1: Correcte,
0: i tal.
1: Sí,
0: és veritat. Val, o sigui, ella diu, platja no, piscina per contra de platja. Vinga, també és una opció.
1: I si vols, seguim amb un àudio d'un, crec que és el més jove, el nostre oient més jove. A veure què ens diu l'Eric.
5: M'agrada anar a la piscina perquè és d'aigua dolça, i també m'agrada perquè a la platja a vegades està bruta, i si la piscina està bruta, li pots dir a algú que reculli la merda.
0: Eric, aquesta boca. Eric, que això no es pot dir per antena.
1: Molt bé.
0: Molt bé. És pràctic l'Eric, eh? Allò, ell vol aigua neta. I clar, és més fàcil.
1: I no vol encarregar del manteniment.
0: Claro, més fàcil netejar la piscina que la platja. Això és veritat. Molt bé. Escolta, l'Eric li devia passar com a molta canalla, que això és fantàstic. Recordeu aquestes piscines per petitons, les inflables, no?
1: Sí.
0: Que xules.
1: Que... Ja en tenia, jo d'aquestes.
0: Ah, que sí, clar.
1: N'he tingut, sí.
0: Clar, i la recorda segur amb molt de carinyo, no, allò?
1: La veritat és que sí, jo m'ho passava molt bé.
0: També van proliferar en època de confinament, eh? Si recordeu, per desgràcia, no?
1: Sí.
0: Se'n van posar d'aquestes piscines més o menys grans, cadascú va fer el que va poder, però sí. Molt bé. Doncs fins i tot piscines d'aquestes petitones que es porten a la platja, perquè la canalla, doncs, estiguin sota el parasol.
1: No, perquè no es moguin tant, clar. Estiguin més...
0: Més controlats i fresquets.
1: Més controladets.
0: Molt
1: bé. Doncs, vols que tiri algun àudio més?
0: Vinga, si el tenim, sí, perquè després anem sempre de bòlit i no tenim massa temps, doncs aprofitem ara.
1: Vinga, escoltem el Mateu Camps.
6: Doncs jo sóc més de piscina que de platja, i a part de piscina tampoc tinc massa preferència, i el que més m'agrada és a la piscina de la meva parella, i que ja de pas, doncs, s'hi banyi els dos gossos i que ens ho passem tots bé.
7: Això sí. Oi, clar, què dir d'aquestes piscines plenes, que s'omplen de seguida? Tremendo.
1: Suposo, sí, sí, suposo que són d'aquest tipus.
7: Sí, sí, però llavors ja com que... Clar, clar, jo quan hem dit... Quan jo m'imagino en una piscina, m'imagino jo sola a la piscina. És veritat que l'estiu és impossible, això.
1: No, depèn de com...
7: Clar,
1: si estàs comunitària.
7: Si estàs en una pública, ja és tremendo. Sí, sí. I després, clar, si vas a casa...
1: Tot.
7: Clar, si vas a casa d'algun amic i munta una festa, doncs també quasi que no tens espai per banyar-te, però bé. Refrescadets,
1: sí,
7: i ja
1: però
7: està.
1: No fas el manteniment, que és una altra
7: això és molt
1: opció
7: important.
1: Molt vàlida.
7: Fa mandra fer el manteniment, suposo, no?
1: Sí, jo crec. A veure, jo no tinc piscina, eh? Mm. He de dir que jo sóc molt de tirar de l'amic o amiga de l'estiu,
7: també.
1: Que en té, i n'aprofitem molt.
7: Molt bé, però es veu que fer el manteniment és tot un art?
1: Sembla que sí.
7: Tot i
1: sí,
7: que avui dia hi ha moltes facilitats, no? Que, sí, eines que t'ho posen fàcil perquè qualsevol persona ho pugui fer. Mira, t'ho dic perquè justament sobre com fer el manteniment d'una piscina ens arriba un reportatge de DeltaCat, que ara l'escoltem. A veure si t'animes, Estela, i te muntes aquí quatre totxanes i fas una basseta.
1: A veure si ho puc fer.
7: Molt bé. En tot cas, tornem a connectar a veure a les 11, d'acord?
1: Perfecte, fins després.
7: Fins després, Estela Muñoz, des de Cardedeu. Doncs això, com dèiem, si voleu fer la vostra pròpia piscina, allò, construeix la teva piscina a casa, eh? Tingueu en compte que li heu de donar un manteniment, i la Diana Mar de DeltaCat ens explica tots els detalls.

0: Quan arriba l'estiu, pugen les temperatures i per als que en tenen a casa, la piscina se converteix en un espai dels més buscats. Però tenir-la a punt implica molt més que omplir-la d'aigua i banyar-s'hi. Quina mida necessitem? Cada qual hem de renovar? Quant de clor hi posem? Amb quina aigua l'omplim? Què fem quan arriba l'hivern? Hem buscat resposta als dubtes més habituals amb Enric Martí, tècnic comercial, per preparar una petita guia pràctica per cuidar la piscina de casa nostra. I comencem pel principi. Si encara no tenim piscina i ens plantegem instal·lar-ne una, la primera decisió no és lo color ni la forma. És pensar per a què la volem i qui la farà servir. I aquí, segons Enric Martí, sovint pequem de voler-la massa gran.
1: Quan es fan piscines d'obra, les piscines d'obra antigues, fetes d'hormigó, ens trobem molt en piscines que tenen 2 i 3 metres de profunditat. Això ara mateix, avui en dia, ja no té sentit. Abans es feia perquè la piscina s'aprofitava per tindre un remanent d'aigua, pel que pogués passar, o per regar finques, i llavors fem piscines molt grans i molt profundes. Hem dit la tendència, sobretot en piscines prefabricades, que són les que nosaltres treballem més habitualment, la profunditat ja va sobre 1,5 metres o així. O sigui, és una piscina que no ens cobreix i que la podem aprofitar tota. Si fiquem la típica piscina d'abans de 10 metres per 5 o 8 metres per 4, que és el que se solia fer en obra, la profunditat, si no fas peu, que no toques, realment ens donem compte que hi ha mitja piscina que no s'utilitza. Al no tocar el terra, has d'estar sempre nedant i no l'utilitzes. Llavors, els fabricants de fibra, sobretot, ja s'han adaptat a... Han vist això i han fet una piscina que pugues fer peu a tota la piscina, tota la mida de la piscina.
0: Una pregunta que pot estalviar-nos molts litres. Hem de buidar la piscina cada any?
1: No, evidentment no, i menys en el tema de l'aigua, com està els últims anys. Nosaltres aconsellem que si una piscina que treballa en una cloració química, degut als residus que pot deixar el producte químic, cada 4 o 5 anys canviar l'aigua, perquè arriba un punt que l'aigua es vicia. I si és en cloració salina, se pot allargar molt més, ja que el residu de cloro, és mínim, o el residu químic és mínim que es queda a l'aigua, i pots allargar-la 7, 8, 9 anys.
0: Piscina plena, aigua aparentment neta, però compte, que sigui transparent no significa necessàriament que estigui bé. Si hi ha una cosa que hauríem d'aprendre és a controlar el pH.
1: Sobretot, i molt important, que la gent que té piscina fa temps i no ho mira, és el pH. El pH de l'aigua és bàsic. És necessari que mantinguéssim un pH entre 7 i 7,4 a la nostra piscina, sempre de manera permanent. Val? Perquè si ens fixem, qualsevol persona que tingui una piscina, qualsevol producte químic que pugui comprar per tirar a la piscina, bé sigui clor, bé sigui floculants, bé sigui alticides, en algun punt, a les especificacions tècniques sempre ens diu que abans de tirar el producte ens asseguressin que el pH de l'aigua està entre 7 i 7,4. Tots els productes químics, quan el pH està bé, treballen com han de treballar. I després vindria el tema de les bases de filtració. Són molt importants. Hi ha una teoria que diu que a l'estiu hauríem de filtrar la meitat de les hores de la temperatura que està l'aigua en una cloració salina, però ara mateix de les temperatures que estem tenint de piscines en 30-31 graus, 10, 11, 12 hores, s'hauria de filtrar. També hi ha punts importants com la quantitat de banyistes que es banyen, l'ús que s'hi dona, si es banyen crios, és important. Quan se'ns banya la canalla, però sempre s'aputa més, entren, surten. Llavors, la filtració i el pH és el més important per mantenir una aigua en condicions.
0: Les hores necessàries poden variar segons la temperatura de l'aigua, el sistema de tractament i l'ús que fem de la piscina. I amb la calor intensa de l'estiu, la filtració guanya encara més importància. I arribem a un dels errors més habituals. Veiem l'aigua tèrbola o alguna cosa que no ens agrada i pensem, hi poso més clor i problema solucionat. Doncs no.
1: Correcte, és un error. El clor és perillós, no deixa de ser perillós. Una quantitat de clor excessiva a l'aigua pot produir irritacions, picors, cremades a la pell. Llavors és important mantindre el nivell del cloro dins d'uns punts. Hi ha molts mitjos a nivell domèstic que es poden fer servir, o sigui, no cal tindre un equip de dosificació especial i un equip d'anàlisi molt, molt complex, no? Simplement tenim unes tires, unes pastilletes, unes gotetes, uns equips que són molt econòmics que podem anar controlant la quantitat de clor. Hi ha clients que tenen tendència a acompanyar-ho de clors granulats, ràpids, perquè ho han fet sempre i tal. A vegades ens porten aigua i analitzem aquí, el clor triplica la quantitat màxima permesa, d'alguna manera. I és un error molt comú, eh? Qualsevol problema que té la piscina, sempre la primera solució és pujar el clor, i a vegades és contraproduent totalment.
0: Parlat de mida, aigua, pH, clor, filtració, neteja i hivernatge. I abans d'acomiadar Enric Martí, li hem posat un últim repte. Resumir-ho tot en només tres consells.
1: Una seria controlar el pH, dos, ajustar les hores de filtració, i tres, important, és utilitzar la dutxa abans de banyar-vos.
0: Tres gestos senzills que resumeixen bona part del que hem après: controlar, prevenir i mantenir. Perquè tenir una piscina en bones condicions no significa necessàriament dedicar-hi més temps, gastar més productes o consumir més aigua. Moltes vegades significa simplement saber què necessita i actuar abans que apareguin els problemes. I després sí, a disfrutar-la.
2: Un reportatge que il·lustra el tema del dia, quin tipus de piscines preferim, i que ens porta la Diana Mar des de DeltaCat. Per cert, que sembla que aquest estiu potser no tan intensament com l'estiu passat, però continua, per desgràcia, allò del repte marró. Sí, sabeu a què em refereixo, no?, pel que fa a piscines. Doncs ahir mateix en teníem un cas aquí a Tarragona, piscines que van haver de ser tancades en un parc temàtic, doncs, prou conegut aquí a la zona pel tema del repte marró. No sigueu guarros, sisplau, i deixeu-nos banyar en pau. Queda feta l'advertència. Vinga, va, que seguim endavant amb qüestions també més agradables que aquesta. Recordeu fa uns mesos la visita del Papa a Barcelona? Doncs ens hem colat en les interioritats, que va suposar tot allò. De fet, qui s'hi ha colat és el nostre company Manel Ferrer. Posem sintonia i anem a connectar amb ell. Això que us dèiem, que fa pocs mesos el Papa va visitar Barcelona, concretament va visitar també la Sagrada Família, i això va requerir d'un important desplegament tècnic a tots els nivells, però també mediàtic, perquè la idea era que milions de persones ho poguessin seguir en directe per les diferents televisions, amb imatges. Volem saber com va ser aquell dispositiu, almenys pel que fa a la part més mediàtica, més de difusió. En volem més detalls, i em sembla que el Manel coneix algú que va estar implicat en tot aquest dispositiu i ens ho pot explicar en primera persona. Manel, bon dia!
3: Bon dia, Núria. Doncs avui ens acompanya en Jordi Gaia, i va ser un dels coordinadors o responsables del desplegament tècnic audiovisual de la visita del Papa a Barcelona. I avui nosaltres volem saber també, doncs, com es va viure aquell esdeveniment. Jordi, com estàs? Benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Explica'ns una mica, parlàvem de tot aquest desplegament, jo diria, de l'esdeveniment de l'any, segurament, aquesta visita del Papa, i concretament a la Sagrada Família. Què hi vas fer, tu?
4: Doncs actualment, per part de Focus, jo m'encarrego de la coordinació tècnica dels actes que hi ha a la Basílica, de misses, de presentacions, de concerts, d'exposicions, etc. I llavors ens va arribar aquest encàrrec perquè sabíem que hi hauria la visita del Papa Lleó. Uh-huh. I llavors ens van demanar, bueno, ens tocava portar la Sagrada Família, però després ens van afegir, aviam si ens en podíem encarregar també de la parròquia de Sant Agustí, i després també ens van cridar per donar un cop de mà a la catedral i de portar també l'arribada del pare a Montserrat.
3: Uh-huh. Per tu, Jordi, com és aquell moment en el qual els teus caps o l'empresa per la que treballes et diuen: vindrà el Papa i nosaltres ens encarregarem de tota aquesta logística? No sé si al principi potser va espantar una mica l'encàrrec aquest, o com el vas encaixar tu?
4: O encaixes com un repte, no, il·lusió, i sabíem que seria una cosa gran, uh-huh, un gran esdeveniment a nivell de Catalunya, i no sabíem, bueno, sí que teníem una idea, però a nivell internacional gairebé. Uh-huh. Però respecte, però il·lusió.
3: Uh-huh. Perquè ens fem una mica la idea també de la magnitud interna de tot plegat. Com va ser? Explica'ns una mica, o fes-nos una radiografia de tot aquest muntatge que es va fer, que hi va implicar aquesta visita del Papa tècnicament.
4: Doncs la visita va ser bastant complexa. Ja tenia fet tota una ruta. Uh-huh. I nosaltres ens encarregàvem dels jocs que ens havien d'encarregar. Tot i així, hi ha tot un desplegament complex i generalment a tots els espais on va venir havíem de col·laborar amb una resta d'equips, uh-huh, i havíem de tenir una comunicació bastant fluida perquè tot això sortís endavant.
3: Suposo que l'equip que estava treballant es va multiplicar, no? Hi havia moltíssima gent dedicada a aquesta feina, no? Perquè havia de sortir tot milimètricament i a la primera, clar, perquè era en directe gran part de tot el desplegament.
4: Clar, tu pensa que a la catedral estàvem nosaltres, que portàvem la part de llums, la part de tarimes, la part de connexió a internet, teníem els companys de TV3 fent tota la realització, teníem l'empresa que sonoritza la catedral. A la parròquia de Sant Agustí vam haver de treballar també amb un altre gran grup com són els de BTV, i a la Sagrada Família, que ja era... va ser el màxim, perquè ens va tocar treballar amb companys de Televisió Espanyola que s'encarregaven de part de l'interior, companys de TV3 que s'encarregaven de l'exterior, i gent de sol, empresa Bosse, bueno, tota una direcció tècnica, tota una direcció de broadcast, hi havia molts elements implicats.
3: Clar, també estem parlant de BTV, TV3, Televisió Espanyola, clar, també amb equips molt grans, per tant era una coordinació no només d'un grupet de persones, sinó de diferents cadenes, i suposo que cadascú també, doncs, amb les seves particularitats, no?, perquè el producte que feien era totalment diferent. Suposo que això es va treballar durant moltes setmanes prèvies abans del gran dia, no? Com va ser la prèvia al gran dia?
4: La prèvia, nosaltres vam posar-nos a treballar uns 2 mesos abans. Però, per exemple, perquè es fa una idea, hi havia 2 parts. Una que és l'interior de la basílica i l'altra és l'exterior, amb tot l'espectacle final que van fer per part de les produccions de l'Igor. Nosaltres ens encarregàvem més de la part de dins. De tot i això, el que implica és comunicació i un desplegament tècnic considerable.
3: Amb tot això, en aquests 2 mesos previs i en el dia, quina era la cosa que tècnicament no us feia patir, però sí us preocupava que sortís especialment? És a dir, quina és la cosa que teniu com en el centre de la mirada i dir això ha de ser perfecte i ha de sortir bé?
4: Clar, jo parlo de la meva part, que era la part interna del temple. Vam fer treballar el temple perquè ens entenguem a un 200%, és a dir, l'última visita del papa havia sigut feia uns 10 anys perquè a l'últim no va poder venir. Llavors, què estem parlant? Que hi ha un desplegament tècnic molt més complex que fa 10 anys, sí. I la infraestructura de la Sagrada Família va treballar un 200%. Vam sortir gratament contents, per sort, però sí que vam arribar a portar al límit el que és tota la infraestructura del temple.
3: Clar, i com es fa tot això? Perquè parlant d'aquesta infraestructura d'aquest temple que, vaja, tots el coneixem perfectament, però també amb algunes modificacions, perquè al final la Sagrada Família d'alguna manera s'estava tornant a estrenar, no s'estava tornant a inaugurar. Com va ser posar en marxa de nou aquesta Sagrada Família per fer-la treballar en aquest dia, doncs, ja tan mític i tan important?
4: Diguem que es va treballar tot per aquest dia, mai s'havia arribat a fer treballar, o sigui, estem parlant de multiplicar les càmeres, tant les de fora com les de dins, seguretat, logística, manteniment, va ser tot el sistema en si, mai havia treballat com va treballar aquell dia.
3: Per un dia com aquest, hi ha marge a la improvisació o a la part més artística en aquell moment, o tot ja compta amb un guió molt estipulat que és molt difícil poder-se sortir d'allò?
4: Generalment, amb una producció, tu tens un plan A i un plan B. Aquell dia teníem el plan A, el B, el C i el D. Si estàvem preparats per qualsevol cosa que pogués passar, que s'escorris, això pot passar, doncs què passaries? Què faríem si això passés? Està tot molt ben pensat, molt ben treballat, i ja et dic, ja es portava una feina de mesos, en el cas de l'Igor, per exemple, que va fer l'espectacle de fora, i jo vaig estar treballant-hi 1 any i mig.
3: Déu-n'hi-do. Amb tot el que ens explicaves, aquests A, pla B, C, sense entrar en detalls, però us veu haver de sortir molt de la ruta o es va poder seguir bastant el camí que teníeu marcat des d'un principi? No ho sé, perquè al final també suposo que en tema de tempos tot podia variar, no? Estic pensant, per exemple, en el temps que triguen d'anar d'una banda a l'altra. Es va poder més o menys seguir el pla estipulat o veu haver de desviar-vos una mica en algun moment?
4: Vam seguir el pla estipulat. Sí que, com et dic, teníem activat una resta de plans. En algun cas molt concret, poder sí que ens vam tenir que passar el bé, però quasi tot es va fer pensant en el plan A, que és el que estava pensat i el que es va dur a terme.
3: Que bé. Jordi, amb quin rècord et quedes de tota aquesta experiència? No sé si hi ha algun moment que diguis, això me'n recordaré sempre pel que va passar o per com ho vam viure o per com vam solucionar tal cosa.
4: Clar, jo, el moment que sí que recordo, que recordaré tota la vida, va ser quan va haver-hi l'explosió de petards, que va ser colofó de l'espectacle, perquè ja deixes anar tota l'atenció de tots aquests mesos treballats, de totes aquestes setmanes, d'aquella última setmana que gairebé vivíem a dins el temple. però el record principal és haver pogut treballar amb aquests equips tècnics i humans que comentava, que són els que van fer possible el que vau veure.
3: Ara, després, amb aquesta perspectiva d'aquestes setmanes que han passat o d'aquests mesos que han passat, si t'ho oferissin, t'hi tornaries a embarcar en aquesta experiència?
4: Sense dubtar-ho.
3: Sí, eh? I de l'experiència viscuda, hi haurien coses que es podrien millorar o creus que seria bastant similar a l'experiència que ja heu viscut?
4: És que va sortir molt bé.
3: Va sortir molt bé.
4: Estem molt contents del resultat. Ja et dic, és gran part per l'esforç de tantes persones que estaven involucrades des del mateix equip de la Sagrada Família. La idea era una, es va dur a terme, llavors si tornés a venir potser es plantejaria una altra idea totalment diferent per no repetir-la.
3: Tu tens moltíssima experiència, has treballat en moltíssims projectes, però aquest seria un dels potser més totxos, més grans, o dels que han tingut doncs una repercussió potser més gran, o hi ha algun que s'hi assembla?
4: Sens dubte aquest s'endú la palma.
3: Sí. Com has viscut també la repercussió que va tenir l'esdeveniment un cop ha passat o en els dies següents? No sé si vas voler tornar a veure l'espectacle un altre cop, vas veure el vídeo, vas veure la repercussió a mitjans de comunicació, com va ser el post després de l'acte?
4: Clar, pensa que jo no vaig veure la part de fora perquè estàvem pendents de la part de dins, que també va tenir la seva unió, la seva comunió amb la part de fora. El primer dia no ho vaig veure, l'endemà el vaig voler veure, i més que res per les notícies, com es va tractar l'espectacle de Barcelona comparant amb altres ciutats que hi havia passat. I aquí és quan et dones compte una mica del valor del que s'ha fet.
3: Clar, i la visió externa del que es va veure, de les impressions que vas poder recollir potser del teu entorn, de les teves amistats, de la família o de gent del sector, s'assemblava al que vosaltres veu crear? És a dir, el que es va entendre externament és el que realment era la intenció inicial vostra?
4: No, perquè d'alguna manera no teníem exactament tota la informació de tot el que passava. Ja et dic, que cada equip s'encarregava de la seva part, i llavors quan veus el total, quan veus el global, doncs molt contents, molt contents.
3: Doncs Jordi, moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres també aquesta estona i per explicar-nos també aquesta fita que d'alguna manera col·loca el Maresme i Premià de Mar, en el teu cas també, doncs per ser veí del nostre poble, en el mapa. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Manel. A tu també, des de Premià Mèdia. Quina afanyada organitzar tot això, i vaja, quina responsabilitat també, participar d'aquest esdeveniment a nivell internacional i que surti tot bé. Però bé, com ens deia, la planificació és important, ens ho deia el Jordi, no? La planificació és crucial, i ja es tenia el pla B, el pla C, el que pot fallar, tot pensadíssim. Gràcies, Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Seguim avançant en continguts. Ara marxem cap a Altafulla. Tenim, ja us vam dir que tindríem doble ració de jardineria aquesta setmana, i ens fa com a il·lusió, perquè mira, ja hem muntat un jardinet en un raconet que tenim a casa. Tothom, bé, tothom no, però moltes persones, poden tenir, encara que sigui una mini terrassa, sí, un pati interior, algun raconet per posar-hi un hortet o alguna planta. Doncs això ja ho tenim resolt. Dimarts el que vam fer va ser, bé, que no se'ls els mengessin els bitxos, per entendre'ns, intentar matar tota cuca que viu per al nostre hort, però sí, doncs, discernir quins són els insectes bons dels dolents i minimitzar la seva incidència. I avui volem encara anar un pas més enllà i saber com podem fer que el nostre jardinet sigui sostenible, sigui a més agradable i beneficiós per al medi ambient. I això ens ho explica el company Eduard Virgili des d'Altafulla.
5: Cada vegada sentim més a parlar de sostenibilitat. Consumir menys, reciclar més, estalviar aigua. Però podem aplicar tot això al nostre jardí o al nostre balcó? Benvinguts, un episodi més a Fer Jardineria per Vacances. Els propers minuts intentarem posar resposta a aquesta i altres preguntes, acompanyats, com sempre, del que enguany ha estat reconegut com a millor Garden Center de Catalunya per les empreses del sector.
6: Jardineria amb Joan Maria Vidal, del Garden Center Gaià, del grup La Rasa.
5: Joan Maria, quan parlem d'un jardí sostenible, a què estem fent referència exactament?
7: Estem fent referències a plantes que no ens requereixin ni molta aigua ni propietats especials que haguem d'estar molt al damunt. Llavors, són plantes que gairebé viuen soles i ens ajuden a mantenir aquest substrat, aquesta terra bé, en jardins que a vegades inclús fixen el terra, i d'alguna forma ens permeten tenir un espai que amb molt poca aigua, agradable, productiu i, a més, que ens ajudi a mantenir tot aquest terra.
5: Vaja, que es tracta de fer les coses amb sentit comú, però realment es pot tenir un jardí bonic gastant menys aigua?
7: I tant, i tant, i tant. De fet, cada cop és més així i cada cop intentem tenir plantes en què no hagis de regar. I això ens passa per, gràcies a molts motius. Primer, el tipus de terra que posem, seguint terres que siguin molt més resistents, que absorbeixen molt més la humitat i ens permet tenir aquesta aigua molt més temps, i plantes que estan acostumades a climes i a zones on no reben aigua. És a dir, el Mediterrani són climes secs i les nostres plantes són plantes que ens aguanten molt bé la sequera, però a més hi ha altres llocs o països i zones del nostre món que tenen clima mediterrani, com Austràlia, Nova Zelanda, part de Califòrnia, i ens permet tenir plantes d'aquelles zones que també són molt més resistents, i anem també a plantes encara molt més, de zones molt més seques, i a vegades amb floracions com les trerilges, l'ave del paraíso, els agapanthus, la planta agapanthus africanos, tenim plantes d'all, plantes que ens tombelgies.
5: Si a totes aquestes plantes hi sumem les aromàtiques, les crasses, els cactus, les palmàcies, vol dir que ens hem d'imaginar els jardins del futur amb aquestes espècies.
7: Plantes de present. Actualment és les plantes que estan plantant en rotondes, en parcs, en molts espais públics, i cada cop ho estem portant més aquí. Mira, abans era molt típic, quan es feia un jardí públic, posar-hi primer que tot el rec. I ara, en canvi, es fan molts jardins públics sense rec.
5: I quins petits gestos ens poden ajudar a estalviar aigua?
7: Primer, doncs, si són per terres o són testos i jardineres, la part més important és la part que més s'evapora. Llavors, la part de dalt, a intentar cobrir-la. Cobrir-la es pot cobrir de moltíssimes maneres. Es pot cobrir amb grava, amb pedres decoratives. Es pot cobrir amb escorça, escorça de pi, aquests trossos de troncs. També es ven escorça de pi molt triturada, que és un...

0: les fulles de damunt, aquestes fulles fa que no surti la humitat, i a mesura que s'hi van aplicant fulles noves de damunt, aquestes altres fulles van cada cop més a baix i es van compostant, es van transformant en terra i torna a ser adob que la planta aprofita. És fantàstic si això es passa. Si això, tenim un espai en què podem anar deixant fulla i aquesta fulla doncs, és una fulla més pesada o una fulla que no s'endú el vent, o simplement agafem les fulles i les barregem a la part superficial de la terra, és fantàstic, perquè aquesta terra vol dir que el lloc que la planta ha tret de la terra no s'empobreix perquè la hi tornem una altra vegada.
1: Va, que ens plantem. Mai més ben dit, a la recta final del podcast. I per tant, com és habitual, toca desmuntar un mite. És veritat que per tenir un jardí sostenible cal gastar molts diners?
0: Al contrari, plantes que siguin adaptades al clima mediterrani, plantes xeròfites, que vol dir plantes de zero rec, acostumen a ser plantes més econòmiques i, evidentment, plantes que ens donarà molt menys manteniment.
1: I acabem amb el consell pràctic per fer jardineria per vacances.
0: Quan comprem una planta, seria ideal que ens informéssim de si és una planta que ens aguanta bé el clima mediterrani, si és de clima sec, si és adaptada fora al sol, i si no, doncs intentem agafar plantes de fulles petites, que veiem que no són plantes, que són plantes sense líquid a dins moltes vegades, que inclús es cruixents com les nostres autòctones, de tal manera que seran plantes que ens permetrà que tinguem jardins sense haver-les de regar, a part del moment d'adaptació, que és un cop plantades, doncs està potser unes setmanetes més al damunt d'elles, però després ens permetrà tenir un jardí que no li dediquem aigua, que no haguem d'estar damunt d'elles, i d'alguna forma sigui un jardí que ens permeti que sense aigua ens pugui mantenir i seguir creixent.
1: Aquest cop hem comprovat que un jardí sostenible no és un jardí amb menys vida. Ben al contrari, és un jardí més intel·ligent, més eficient i més preparat per al nostre clima. Al proper episodi parlarem d'un altre dels grans beneficis de tenir plantes a casa. Sabíeu que també poden ajudar-nos a combatre la calor de l'estiu? Ho descobrirem aquí, amb el nostre jardiner de capçalera.
2: És que tots són avantatges, això de les plantes. El que passa és que, clar, pateixes si al final la veus que es va anar empensint, eh? Però per això fem aquest espai de jardineria, perquè amb pocs consells i molt assenyats puguem mantenir això, algun raconet en planta i ja els més agosarats algun jardinet ben xulo. Doncs vinga, esperem ara sí el proper lliurament d'aquest podcast de jardineria, que arribarà, si no recordo malament, dimarts vinent, perquè aquesta setmana hem tingut doble ració i per això m'he destrotat una mica, però crec que és dimarts, que fem jardineria des d'Altafulla. Seguim endavant amb altres continguts. I si és important cuidar les plantes, és important també cuidar els animalons. Ens hi hem dedicat tot l'estiu, de fet s'hi han dedicat els companys de Calella, no els animalons en general, sinó a cuidar els gossets. Mireu, per tots aquells que ara ja s'acaba l'estiu i us esteu plantejant, no?, la temporada, doncs, poder tenir un gos a casa, saps allò que us demanen els nens, que diuen, podríem tenir un gosset? Sí, però quan s'acabi l'estiu, perquè ara hem de marxar de vacances, hem de fer altres coses, de cara a la tardor ens ho mirem. Doncs us expliquem què heu de tenir en compte a l'hora de tenir un gos a casa. I també parlem sobre una altra qüestió que els gossos fan, perquè és que és la seva manera de comunicar-se. Bordar. Sí? Segur que us ve al cap, eh? Aquell gos petitet que té una manera de bordar molt forta, o aquell gos gran que borda de manera, doncs, allò, molt, molt divertida, o perquè borden els gossos a vegades i no ho podeu controlar i els hi heu de dir que parin o no parin. Doncs bé, tot això jo no m'enrotllo més, ho saben molt bé a Calella i per això ens porten cada setmana aquest espai que anomenem Dog Tips.
3: Què en penseu del tema de bordar? Per què creieu que els gossos borden? Creieu que pot ser una cosa de paciència o d'educació o simplement de confiança? També podria ser un tema de la por. Tot això i més ho podeu trobar en el següent capítol.
4: Dog Tips.
5: Un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Es poden bordar tant mascles, femelles, es poden bordar tots. El que no sempre la bordada significa agressió, no?
7: Gerard Estabanell, educador caní.
6: També pot ser per excitació, perquè es volen acostar una a l'altra, perquè tenen ganes de jugar. No és que ens trobem de cop i volta, que un dia tot va normal i de cop i volta un dia... Borda, no. És un procés, no? Ens va el gos fent senyals, es van adient a nosaltres que alguna cosa els incomoda, nosaltres no ho veiem i de cop i volta un dia, pam, tinc aquest problema, el gos no ho feia i ara ho està fent. Mentida. fa temps que el gos t'està...

0: Isan, el que no ho és, si ho viu, detecta temps.
1: Bueno, depèn del caràcter del gos.
2: Quico Baltrons, instructor caní.
1: Del tipus de sociabilitat que se li hagi fet, del tipus d'educació que se li hagi donat. Depèn molt de... Hi ha molts factors. També el factor genètic, a vegades, perquè hi ha gossos que genèticament són molt perucs, tenen moltes pors, altres que, al revés, que són molt dominants.
0: Home, d'algú que s'hauria de treballar, perquè al final estem parlant de que el gos té algun problema de conducta i el qual fa que el gos tingui aquesta... es comporti d'aquesta manera. El que hem d'identificar és el gos perquè borda, ¿vale? Igual que ens borda els gossos, perquè ens borda les persones. I és el mateix. O sigui, aquí hi ha una cosa darrere. Què és? Perquè vol que em toqui? És perquè té por a les persones?
1: A mi el que m'agrada fer és que els gossos, com van pel carrer, que siguin, diguéssim, civilitzats, que no molesten a ningú, inclús ni els altres gossos, ni coloms, ni gats. I llavors, quan arriben a l'espai lúdic, llavors, el que facin el que vulguin, sempre i quan estiguin controlats.
0: I també el gran problema que ens trobem és la humanització que es fan els gossos. Per què? Per carències nostres o perquè ens fa molta pena aquell gosset que és cachorrito i el mimem, i això després pot causar problemes de conducta en el futur.
3: Penseu que tothom és apte per tenir animals a casa? En concret, penseu que tothom pot tenir un gos a casa seva? Creieu que va lligat a una raça concreta, a una edat concreta? Què en penseu?
4: No tothom és capaç o no tothom en sap prou de fer coses.
2: Josep Estanyol, veterinari.
4: De fer una truita, de fer el llit, de fer qualsevol cosa. Doncs tenir un animal de companyia no només té la part de saber fer, sinó que també té la part emocional, té la part de tracte, té la part de si tinc temps.
1: L'ideal, el que seria és que la gent, abans d'adquirir un gos, s'assessorés per un professional del comportament caní. Llavors, el que jo faria, en aquest cas, és dir-li a veure com te vius, quin tipus de vida tens, a veure si ets, físicament estàs bé, per al gos que s'adapti amb ell. I a vegades el dolent és que estan de moda perquè la gent mira per YouTube. Depèn quins gossos, després es porten uns fiascos bestials.
4: Moltes vegades ho diem, això. Aquesta persona, aquest gos, és que li va de perles. Aquesta persona, aquest gos, és que no el pot ni portar, no el pot ni aguantar. No... Clar, depèn de cada persona. S'hauria de mirar una mica abans.
3: Creieu que va més amb les necessitats que té cada persona, segons la rutina que segueix diàriament o la feina que pugui tenir, o poden viure a tot arreu? A una casa, a un pis...
1: Bueno, l'espai tampoc és tan... Mentre estiguis per ell, un gos prefereix tenir... estar amb tu, encara que sigui un apartament, però que, encara que tinguis el millor 3 hectàrees de terreny, serà més feliç estant amb tu. Si estàs per ell, dediques temps i les seves necessitats cobertes, pots tenir-lo tranquil·lament. Una clienta que em trucava, que volia un gos, cada vegada que jo li deia una raça, deia no, aquest no perquè l'he tingut, aquest no que també l'he tingut, aquest no que l'he tingut. Al final li dic, bueno, doncs el millor gos que tu podies tenir és un de peluix, perquè aquest segurament ni bordaria, ni es pixaria i ni deixaria caure cabell. I llavors almenys hi ha gent que no tindria que tenir gos.
5: Dog Tips,
2: un espai amb consells pels nostres peluts.
6: Consells molt pràctics i van directes al gra, aquests companys de Calella que ens porten el Doc Tips cada setmana, cada dijous. Vinga, va, que anem tancant programa, ho fem amb l'agenda d'activitats dels propers dies.

0: Saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, bon dia. Abans d'entrar en l'agenda amb els tres actes que tu ens has destacat, mira, jo te'n destaco un dels moltíssims més que hi ha. Passa que avui em faltava un apunt musical i ens els posen a veure si us sonen.

0: Són els Lax & Busto amb aquesta cançó tan clàssica, tan típica, Lax & Busto renovats, no? I reviscuts, que fan 40 anys enguany i que ho celebren fent concerts per tot Catalunya. Els tindreu avui mateix, avui a Puigcerdà, doncs això, avui a Puigcerdà, dins del festival, el Summer Fest, que jo diria que la Lídia en alguna agenda ja ens ha parlat d'algun acte. Doncs mira, m'ha fet gràcia veure que els de Vendrell, els Lax & Busto, estaran a Puigcerdà avui, Lídia, i dir, va, posem musiqueta a l'agenda. Com estàs?
1: Jo molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, doncs vinga, a partir d'aquí, això és la proposta musical que us faig jo, que escombro cap a casa, que els Lax & Busto són d'aquí de Vendrell, però Lídia, què més ens proposes? Ui, snorkel?
1: Snorkel, snorkel, sí senyor.
0: Això és nou, Això se'n va. Se'n va del que és habitual.
1: Doncs a Terres de l'Ebre, avui a la platja de Capellans de l'Ampolla, tenim una activitat ideal per gaudir de la mar i de la natura. I és que ara d'aquí una estoneta, a 3:15 més o menys, a 11:15, hi ha una jornada d'esnorkel guiat a càrrec d'oceanògrafes marines. Són dues horetes i tu hi vas i ja tens tot el material, el neoprè, tot, per explorar el fons marí tan xulo que hi ha aquí a Terres de l'Ebre. Ja sabem que hi ha molta natura marina que s'ha d'aprofitar per vindre a veure.
0: Doncs és un plan d'agenda ben diferent, i mira, de matí, que normalment fem activitats, parlem d'activitats que tenen lloc al vespre a la nit, no? Doncs en aquest cas, al matí, snorkel. M'agrada, sí, m'agrada. Sí, sí. Però si ens n'anem una miqueta més cap al vespre i al castell de Calonge...
1: Doncs tenim el que és el concert de la Tona Gafarot.
2: Cada dia està més estrany.
1: Doncs bé, al recinte del castell de Calonge acull el seu concert. La Tona Gafarot és la fundadora del grup Anxovetes, i la gironina doncs portarà al castell cançons dels tres seus últims discos, que són Dol i etc. I això sí, ho fa dintre del cicle Festiueig, que és la proposta com de tardeig prèvia als espectacles principals del que és el festival estiu d'allà de Calonge i Sant Antoni, que hi ha concerts bastant grossos, però han decidit doncs fer aquesta proposta una mica més tranquil·la, i hem pogut parlar amb el Francesc Sánchez Carqués, que és el director artístic del festival, perquè ens expliqués una miqueta el perquè, no?, d'aquest festiueig.
3: Són 7 concerts de més petit format que s'afegeixen al 7 de l'escenari gran, amb la voluntat de donar a conèixer o promocionar intèrprets que ben aviat esperem presentar en el cartell del festiu. Una mena de germà petit que volem veure créixer ben acompanyat. Els concerts d'una hora de durada en els jardins del castell de Calonge tenen l'acompanyament d'una zona gastronòmica.
1: Una miqueta semblant a el que hi havia del Festival de Sons del Món, sí, que ja vam parlar fa uns dies, que hi havien els concerts grossos i després hi havien com... Perdó, al revés. Primer hi ha concerts més tranquils, la dislèxia. Primer uns concerts més tranquils d'artistes més de territori i després els concerts grossos.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona proposta. El castell de Calonge, en aquest cas, el Festiueig. Val. I ara cap a la vall de Cardosa per parlar de bruixes.
1: Doncs sí, el Pallars Sobirà, a la vall de Cardós, més concretament la Ribera de Cardós, celebra la mitiquíssima Fira Embruixat, que és la Fira de Bruixes i Encantades, d'avui dia 20 i fins al dissabte 22. I el municipi tindrà parades d'artesania, food trucks, tallers infantils, inflables i propostes gastronòmiques. I perquè no ens volíem deixar res de la programació, sí, us la descric tota sencereta.
0: Vinga, va.
1: Vinga, va. Demà dijous tenim el campionat de bitlles, un contacontes no apte per nens petits, perquè té sorpresa al final, tas de ratafia. Ah. Escolta, jo no m'hi poso, però ha semblat una proposta curiosa, que en sí. Compte contes més ratafia.
0: Molt bé.
1: Pot acabar molt bé o molt malament?
0: Molt bé. Val a dir que tot això és a la Vall de Cardós, eh? Estem parlant de Lleida, sí? Pallars Sobirà, pel que veig. Val.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I una sessió d'observació d'estrelles vinculada a la mitologia. Ja va una mica en consonància.
0: Clar.
1: Després també tenim una visita guiada a l'església de Santa Maria, d'allà de Ribera de Cardós, i els concerts de la Gemma Brier i en Josep Travé. Però el que ve fort, fort, fort és el dissabte,
0: sí.
1: Que és el tradicional ball de bruixes, i la gent es vesteix i forma part d'aquesta ambientació de la localitat, i també una cosa que ja també hem parlat, però en aquest cas a la vall d'avui, que és la pujada de torxes, que és aquestes... trossos com de fusta barra resina, sí, que baixen des de les muntanyes enceses i formen com part de la celebració. Doncs aquí a Ribera de Cardós també tenim aquesta pujada de torxes, i després tenim correfoc, com no pot ser, a veure, vull dir, és el de sempre, tot aquí el foc, l'aigua, és el nostre, i doncs no podia faltar un correfoc en aquesta fira de bruixes i encantades.
0: Que xulo, eh? Que locos que estan al Pirineu lleidatà. Molt bé. I com celebren l'estiu d'aquesta manera tan, tan especial. Moltes vegades parlem de platges, no? I estem com a molt ficats en la platja, i ens oblidem això, que a la muntanya passen coses molt interessants. Molt xulo serà.
1: I segur que així també és fresquet.
0: Sí, també, també. Compte amb les torxes. L'altra recomanació, però suposo que ja tenen en compte. Molt bé, a la vall de Cardós, com dèiem, al Pirineu lleidatà. Doncs, Lídia, moltíssimes gràcies per aquesta agenda avui relaxada i tranquil·la. Per fi hem tingut una mica de temps per poder parlar tranquil·lament, que sempre anem
1: de bòlit.
0: Sí, no pot ser. Avui l'agenda, de veritat, amb temps per apuntar i tot. Gràcies, Lídia, i fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Fins demà. Demà l'agenda ja us ho dic, que arribarà més acarregada encara, perquè clar, a mesura que s'acosta el cap de setmana la cosa s'intensifica, tot i que jo diria que el cap de setmana fort ja l'hem passat, que era el del dia 15, eh? Però bé, encara ens queda estiu per davant. Ara sí, a falta d'uns 11 minutets per les 11, anem tancant, i ho fem amb música i amb doble, una altra connexió, vaja, amb Cardedeu.

0: Charango, presente Charango. També a l'Obert per Vacances, però ja per tancar el programa d'avui, abans de marxar, Estela Muñoz, Cardedeu, bon dia.
1: Molt bon dia de nou.
0: Bon dia. Escolta, vull l'activitat, a les nostres xarxes. La gent té ganes d'opinar sobre les piscines.
1: I tant. En tenim diferents àudios. Si vols, comencem amb el Guerau.
0: Vinga.
2: Hola.
0: Hola,
2: doncs
0: Guerau.
2: Jo, la veritat, que no sóc gaire expert en aquest tipus de piscines. La veritat, jo haig de dir que jo sóc fan de la platja. Però, no sé, crec que només m'he banyat com en piscines normals. Però, no sé, una piscina salada crec que ha estat tope de guapo, no? En veritat, estàs allà flotando, tal, no? Ha de molar bastant. I lo de les biopiscines, no ho sé, ho he vist a Instagram. Però, no sé, en plan, home, mola, no? El verdecito i tal, però a mi em faria una mica de repelús, perquè em fan com repelús una mica els bitxitos i tot, i que hi hagin animalitos allà mentre em banyo. Però, no sé, saps que mola molt, també? Les piscines de rio, també, no? Blan, molen bastant, podrien ficar una aquí al Congost de Granollers. Ja està, no sé, però sempre tinc platja.
0: Platja,
1: sembla que la piscina no li va gaire.
0: No, i el Grau, és un tio relaxat, jo crec.
1: Sí.
0: Molt tranquil, molt relaxat, ens agrada, molta vibra d'estiu, que dic jo. Perfecte, val.
1: Val, doncs continuem amb en Marc Quintó, del Prat.
0: Sí.
3: Hola, doncs d'aquestes tres opcions de piscina, a mi la que més m'agrada és la d'aigua dolça, perquè és la que des de petits hem viscut, hem estat tota la vida, que no porti clor en excés, i contra més gran sigui la piscina, millor, per poder-la gaudir fantàsticament bé durant l'estiu.
0: Molt bé.
1: Això sí, que sigui gran la piscina és ideal.
0: És ideal, clar. Que no porti massa clor, això clar, ja no. Saps aquelles piscines, ara ja no passa tant, però que ja notes l'olor de clor només arribar.
1: Ostres,
0: i que després, no, al final de l'estiu et banyes dos o tres vegades i et queda el banyador tot descolorit. No t'ha passat això?
1: Sí, sí, m'ha passat, i de banyadors a dir que adéu.
0: O sigui, adéu, sí.
1: Per l'any que ve ens hem de comprar un altre.
0: Sí, sí, sí, això passa. Compte amb el clor. Molt bé. I alguna altra aportació?
1: Sí. La Neus Bou, l'escoltem.
4: Hola, doncs jo em conformaria bàsicament en tenir piscina, ja de qualsevol tipus.
1: Ai,
4: ja em donaria el mateix. Però sí que és veritat que piscina d'aigua salada està bé, perquè no et fa tan malbé el cabell, al final sures i, bueno, al final és més natural, no? Sembla com més natural i no té tant de químic. Així que trobo que si pogués escollir i tenir aquesta opció, doncs seria aquesta.
0: Bé.
1: Jo sóc com la Neus, si podries, o sigui, jo cap piscina, sí. Em aniria bé qualsevol.
0: Qualsevol, t'és igual.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Jo també, però m'acredo amb això de l'aigua salada, és veritat, fa la sensació de que no hagi de portar tanta porqueria, i fa la sensació com d'aigües termals, no? Que les,
1: sí.
0: No? Els spas i tot això d'aigües termals...
1: Sembla com més curatiu, no?
0: Sembla,
1: més bo.
0: Sembla, sí, sembla.
1: Si vols també puc mirar per Insta, a veure com van l'enquesta.
0: Sí.
1: L'enquesta que tenim al nostre Instagram d'Obert per Vacances, recordem que tenim tres opcions, que és la de clor, salada o biopiscina, i de moment, bueno, sembla que tenim guanyador, que és la piscina salada.
0: Molt bé.
1: Amb un 55% de vots.
0: I la que perd segurament és la bio, no?
1: Sí, la bio sembla que no ha agradat gaire. És veritat que jo aquest any m'ha sortit bastant per Instagram el que és la biopiscina, perquè no en sabia jo d'aquest tema.
0: Sí.
1: I sí que trobo que és una excel·lent opció si tens espai, si és això, no? Si vols tenir aquest ecosistema, com el Guerau, si no t'importen els bitxos. Llavors, clar, això depèn una mica de la persona, suposo.
0: Però jo crec que encara hi ha molt de desconeixement de com funciona. Costa també, perquè...
1: Pot ser que sigui una mica nou.
0: Clar, l'altra, la de clor, l'has d'anar mantenint, mirant el pH i tot això, però la biopiscina, la bio també has de fer-li una ullada, no? De que els ecosistemes es regulin o no.
1: Perquè ens ha dit l'Enric, com estan els bitxitos, que és com que el manteniment no l'has de fer. Però...
0: Ja, però tu imagina't que llavors comencen a proliferar els bitxitos, aquests que es mengen altres... Ja. Acabes tenint alguna plaga de... Ai, no ho sé. No ho sé. Jo me l'imagino més la biopiscina tipus caldero, saps? Aquelles olles enormes de l'Obèlix.
1: Sí.
0: Aquells putxeros enormes de caldo, jo m'ho imagino una mica així.
1: Sí.
0: I m'estic imaginant l'Enric a dintre... Allò, fent el xup-xup. No, fora la imatge. Fora.
1: Ai.
0: En fi, després també hi ha aquell clàssic, que és que vas a la platja i lletja, però sense dutxar-te ni res, plup, et poses a la piscina, que llavors queda tota la sorra.
1: Ostres, clar, això no.
0: Això no pot ser.
1: Ens hem de dutxar.
0: Ens hem de dutxar abans d'entrar a les piscines.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs res, ja l'hem fet petar una miqueta, ens falta saber, això sí, tanquem tema piscines, quin tema obrim per demà.
1: Doncs parlarem demà, o sigui, deixem una mica de banda l'aigua, però la calor la mantenim. Vinga. I ens posem més en focus en els peludets de la casa, en les vostres mascotes, que amb aquestes altes temperatures segur que no ho estan portant gens bé. I per això ens agradaria conèixer, doncs, consells o experiències per ajudar-nos tots plegats a gaudir de l'estiu i que ells no ho passin tant
0: malament. Molt bé. Ah, m'agrada això, pobrets. Consells perquè els animalons que tenim a casa puguin suportar la calor.
1: Correcte. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé.
1: Tot i com tipus, sempre... Sí. Com sempre, ens ho poden deixar per missatge per Instagram, a Obert per Vacances, o enviant-nos una nota de veu al telèfon 696-16-46-65.
0: Doncs demà recollim aquests consells, val a dir que serveixen tant per gossos, per gats, per conills, per canaris...
1: Consells
0: per
1: tot de tota mena.
0: Tots els bitxos que tingueu a casa, a veure com us ho feu perquè puguin suportar una miqueta més la calor, que realment fa patir, eh? Fa patir, molt. Especialment els que són peluts, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Perfecte. Doncs tu tens algun bitxo, Estela?
1: Doncs mira, no tinc cap. Vull dir, jo mascotes no em deixen tenir.
0: Però no pot ser, perquè has de... O sigui, el tema del dia l'has de fer vivenciar, l'has de viure. D'avui a demà, d'avui a demà has d'aconseguir un animal.
1: El que tenim són molts gatets per aquí. Per Radiologia de Cardedeu tenim una colònia de gats.
0: Ah, sí?
1: O sigui,
0: ai, que guai.
1: Sí, sí.
0: Que bé. Ah, doncs mira, demà ens els presentes. Perfecte.
1: Ja te'l presentaré.
0: Molt bé. Gràcies, Estela. Una abraçada.
1: A tu.
0: Gràcies.
1: Adéu, gràcies.
0: Avui tranquil·lament parlant amb els companys de Cardedeu, amb l'Estela Muñoz, i tancant ara ja sí, quan falten 3 minutets i mitja per arribar a les 11, tanquem programa L'Obert d'avui. Que acabeu de passar bon dijous. Demà és divendres. Les portes del cap de setmana ens hi tornem a posar a les 9.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: 6 minuts ara ja, de 10 del matí, és divendres i, per tant, això que comença a escoltar-se és, evidentment, la partitura de la República. I sempre ens agrada, doncs, començar amb... una miqueta de música per aquí darrere que ens doni l'entrada, la presentació, a què és el que avui passarà. Molt bon dia, Ricard Peris, doctor Peris, els divendres. Només els divendres, eh?
1: Bon dia, Amadeu, bon dia, Sant Boi.
0: Què tal estàs?
1: Aquells i aquelles que a aquestes hores us agrada gaudir de la bona música.
0: Sí, senyor, i estem escoltant per aquí darrere el que serà una mostra del que ve a continuació. No cal dir que el tractament del que estem escoltant, d'aquestes cordes, d'aquests instruments, és exquisit, Ricard.
1: Bé, no només exquisit, sinó que a mi em porta uns records molt agradables, no?, de la meva joventut, diguem-ne.
0: Que bé, molt bé, no?
1: I escolteu, avui us està acaronant la música del trio Tico.
0: Sí, senyor.
1: I a l'altra banda de les zones tenim en Jordi Nové, en Jordi Morell. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia.
1: I amb el Carlos Coronado. Bon dia, Carles.
2: Bon dia, què tal?
1: Bé.
0: No molt bé, molt bon dia, Carlos, Jordi, en representació del trio Tico. Moltes gràcies per voler compartir una estona amb la República Santboiana, la partitura, vaja, de la República.
2: Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
0: Faltaria més. Ricard, ens presentes una mica què significa el trio Tico?
1: Bé, ells ens explicaran ara una miqueta d'on ve la cosa. Jo he de fer un apunt, que després mirarem si estem d'acord o no. Ara estem escoltant part del seu darrer treball, que es diu Pensaments, i que a mi, als meus 71 anys ja, sí, Amadeu, em recorda tant a finals dels 60, primers dels 70 i la música laietana. Què en penseu vosaltres dos d'això? Estic errat o va per aquí la cosa?
2: Home, hi ha influències, com per exemple, ara escoltava, no, el baix d'en Guillem en el solo que fa a Joia, i és molta influència d'en Carles Benavent, per exemple.
1: Per
2: no?
1: exemple, sí, sí, sí.
2: I després, no música laietana, però, Carlos, tu, per exemple, molta influència d'en Toti Soler.
3: Sí, també molt, que en Toti ja estava actiu per aquella època, vull dir que sí.
1: No, home, sabeu, en un moment donat, ja quan des del vostre segell, Microscopi, em van enviar la referència vostra, vaig dir, coi, aquesta gent ha escoltat a grups com Iceberg, com Om, no? Vull dir, tota aquella gent... a Pau Riba, bueno, en fi, tota aquella gent que va conformar un univers musical realment interessant, no? Parlem-nos una miqueta d'aquest treball de Pensaments.
3: Bueno, aquest és el nostre primer disc com a trio. El que passa és que hi ha peces en les que apareixen també altres integrants.
1: Sí, sí, sí, que després anava a comentar qui són. Bueno.
3: Perfecte. Clar, el trio Tico el vam... Uh-huh. Portem tocant junts des del 2022. Uh-huh. I ja feia prop d'un any que preteníem fer un disc amb cançons pròpies. Hi ha dues peces que són a trio. Altres, doncs, hi ha col·laboracions puntuals.
1: Sí, veig que, parleu de la Maria Quatrecases, del Xavi Molina i de la Carlota Bruguera, que, si voleu, doncs, a veure, des d'aquí, us enviem una salutació pels tres, també,
3: I tant.
1: Molt bé. Estàveu parlant del disc. Vinga, endavant.
2: Sobre el disc, i aquestes col·laboracions.
0: Mm-hmm. Sí.
2: Doncs, aquest primer disc, el que volíem era transmetre a través de les flors del pensament, no? Aquestes flors tan, tan precioses, que són petites, no són allò, a vegades no pensem en altres tipus de flors quan volem regalar les roses, per exemple, no? Tulipes. I aquestes flors a vegades són molt de petita decoració, però són molt suggerents i després tenen diferents colors, i amb aquests colors el que volíem fer a través de la música era vincular les emocions.
0: Ja.
2: I després també fem un treball, al final hi ha hagut un treball a tres bandes artístiques que intervenen també en Lluís Bruguera amb la pintura i l'Arnau Sargatal amb la poesia. I aquestes col·laboracions el que volen és reforçar també aquestes emocions, no? Hi ha sempre el trio Tico i després altres instruments que ens ajuden a reforçar aquestes emocions.
0: Jo perdona que ho digui d'aquesta manera, però a mi em suggereix, escoltant, i remenant per aquí i tal, i una mica aquells moments d'investigació, deixa'm dir-ho d'aquesta manera també, que fem amb en Ricard. A mi em sembla com aquell que està posant les coses en ordre en un paisatge. Un paisatge, no sé si imaginari o no, però un paisatge que al final li vol donar contingut a tot plegat, el missatge.
2: Sí. Vam partir d'això, de la flor del pensament.
0: Sí.
2: I després teníem molt clar la vinculació pintura, no? Pintura i música. I després la poesia va venir després a través d'aquest material que ja havíem treballat.
1: Molt bé.
0: Jo ho trobo, a més a més. Mira, se'ns ha penjat un, però ara el recuperarem. Jo ho trobo des del punt de vista fins i tot experimental, i que no s'entengui quan dic experimental és que estiguin experimentant, no? Perquè ho tenen claríssim i el que fan, Ricard, ho fan amb tota la consciència, però una mena d'experiment molt xulo, no? Al
1: sí,
0: final.
1: És sentint el treball aquest, no? El pensament, és, no sé, es veu una cosa molt acurada, molt ben feta, amb molt de carinyo, no? Diria jo, no?
0: Sí.
1: És aquell so mediterrani, no?
0: Que... Crec que els tornem a tindre aquí, sí? Carlos i Jordi.
2: Hola. Ja hi tornem a ser.
0: Us havíeu pres una estona per fer el cafè o alguna cosa?
2: No, l'he anat a buscar, ja el tenim aquí.
0: Molt bé. No, escolta'm una cosa.
1: No paguem els rebuts o què passa?
0: Mira, per exemple, Jordi, li estava dient una mica, estàvem parlant, amb el Ricard, que al final no vull tildar d'experiment, però que amb el bon sentit de la paraula, perquè sou molt conscients del que feu, no és provar per provar, però que al final resulta un experiment pels sentits i una mica de dir, ei, a veure si això evoluciona cap aquí o cap allà, o potser, pregunto Carlos i Jordi, o potser més que provar és dir, a veure per on ens porta la pròpia música.
3: Sí, bueno, el que teníem clar és que faríem aquest disc partint de les influències de cadascú. Vull dir, de la part del jazz d'en Jordi i d'en Guillem Soler, que
0: sí,
3: és
0: el
3: baixista. Per part meva, clar, podia portar més els compassos flamencs, no? Aquest toc més flamenc. Però, clar, el resultat tampoc el teníem clar, vull dir, perquè era el nostre primer treball i és un exercici de trobar el nostre propi so com a compositors, també.
0: Clar, però per això dic que de vegades dona la sensació de dir, a veure on ens porta, suposo, a l'hora d'assajar i a l'hora de crear, a veure on ens porta la música, és a dir, no forcem una direcció, a veure fins on anem a espetegar.
2: Sí, correcte. I també ha sigut la primera vegada que la composició ha anat de la mà a la part entre en Carlos i jo, sobretot, i després en Guillem també hi ha portat a altres aspectes, però amb el que és la composició hem anat a la part amb en Carlos i ha sigut, jo crec, una molt bona experiència i molt productiu.
3: De fet, vull dir, això queda molt, molt palpable amb el fet de que hi ha peces molt diferents en el disc.
0: Molt.
3: Pels instruments, perquè hi ha vegades que tu tens un estil i segons quins instruments hi hagin, doncs sona d'una manera o d'una altra, però és que en aquest cas és la composició en si que fa, bueno, que és diferent.
1: Hem començat el programa amb un primer tast del vostre treball, que es diu Joia. En segon lloc, ens dèieu que poséssim Tendresa. I vaig a demanar-li a l'Albert que ens la posi.
0: Va, un tastet. Un tastet de Tendresa.
2: Som-hi.

0: Res, un bocinet, només un bocinet de tendresa, perquè, esclar, tampoc tenim massa estona. Però fixa-t'hi, de vegades els noms de les cançons, dels temes, diuen molt, no? Tu deies, Ricard, hem escoltat Joia, i de Joia passem a tendresa, que al final són elements que segurament s'agafen de la mà pel que volen transmetre, però que una cosa és més física que l'altra. I la tendresa, jo ara li pregunto amb ells, el Carlos i el Jordi, la tendresa, dit això, fins a quin punt també acaba sent un element físic més que sentimental,
1: que aquesta, no? Peça, clar, aquesta peça, el que produeix és tendresa. És música culta,
0: Per això et dic, perquè això al final es materialitza d'alguna manera, Carlos i Jordi.
2: Sí, estic d'acord. Home, bona pregunta, la veritat. És tan bona que ara tampoc sabia què respondre't.
0: No, ho veig així.
2: Sí, molt interessant. Sempre cada peça, o sigui, a part de la flor del pensament, que és un color molt concret, vull dir, l'hem associada a una emoció. A una emoció. Sí, associada, o sigui, al color, a l'emoció, i bueno, i la peça tracta de reflectir això plegat, sí.
1: No, i a més us he de dir que bé, a mi personalment em sembla que n'hi ha una producció molt acurada darrere del vostre treball, i que jo no sé si en directe és fàcil reproduir la qualitat que es veu i que se sent amb la música
0: d'estudi, vols dir?
1: Vull dir, com ho veieu vosaltres, aquests directes? Com els tracteu, aquests directes?
3: Sí, la veritat és que, bueno, vam gravar a l'estudi, vam gravar tots junts.
1: Sí.
3: Vull dir, es va gravar com es fa, no?, amb música clàssica, amb els grups de jazz, amb aquest tipus de formacions, que hi ha com interaccions, i hi ha moments que gravar-ho per separat és més complicat, no? I ho vam gravar tots a la vegada, i el directe, doncs, és el mateix. Després depèn a vegades, no?, del dia, del lloc, però la qualitat, nosaltres mirem de transmetre la mateixa qualitat, i a vegades et diria que potser més, no?, perquè el públic et pot fer tocar encara millor.
0: Jo m'imagino, perquè a vegades, escoltant propostes, digue-li similars, per mi tot és diferent, però cada u és cada u, però algunes propostes molt similars a vosaltres, me n'adonc que quan el músic està al damunt d'un escenari, això que deia el Ricard, que no és el mateix l'estudi que l'està davant de la gent, sobretot, veig claríssim, que són concerts que s'han de fer fins i tot pensant en l'espai que ho embolcallarà tot. És a dir, per exemple, ara a l'estiu, música als jardins, per exemple, a l'aire lliure, al capvespre, a la fresqueta, hòstia, és que això sí que és una joia, entenem, no? Per tant, jo us pregunto una mica, penseu a l'hora de posar-ho en escena, penseu en el lloc, és important el lloc, i en el cas de ser un escenari interior, perquè també s'entén que de vegades és així, el tema llums, el tema posada en escena, organitzar-se al damunt de l'escenari, tot plegat, com ho dissenyeu, i si penseu en això?
3: Sí, bueno, sí que en pensem. La qüestió és que a vegades, vull dir, la prioritat és sempre la música, que musicalment soni tot molt bé, i que estigui ben tancadet. Després, clar, la música, bueno, la música és un art viu, i de fet també toquem, bueno, tenim un enfoc jazz, de vegades, i poden passar moltes coses.
0: Clar.
3: Però quan l'escenari és, o sigui, està ben pensat, estem en el seu lloc, i bueno, i és acollidor, doncs evidentment això permet que exploti, o sigui que puguin passar coses.
0: Clar.
3: Però sí que és un tema que tenim en compte.
0: Molt bé,
1: i ara quins projectes teniu a la butxaca? Perquè m'imagino que una vegada heu llançat ja aquest primer disc, alguna cosa us volta pel cap, diria jo, no?
3: Si ens volta ja el proper projecte, voleu
0: comentar? Sí, sisplau.
1: Sí.
3: Doncs la veritat és que sí, som força inquiets, i ja ens està voltant estem focalitzant molt en poder portar aquest projecte arreu i a diferents escenaris. Ens agradaria moltíssim, no?, poder transportar aquest concert arreu. Però sí, estem ja planificant el proper, la veritat és que sí.
0: Molt bé, doncs, escolta, ja ho sabeu, ens ho expliqueu a nosaltres, que ens agraden les exclusives i que ens agrada avançar-nos a el que vindrà sempre. Hem tornat a perdre la comunicació, sí. No sé si amb els dos o amb algun d'ells. Crec que amb els dos, i això és perquè està fallant res, alguna cosa de la línia.
1: O tenen poca cobertura o no paguen el rebut.
0: No, home, no ho fotis, segur.
1: No, a vegades...
0: No, però si la trucada la fem nosaltres. No.
1: Però sí que paguem.
0: Bueno, escolta'm una cosa, per anar guanyant temps, a Ricard, al final el trio Tico és el que tu deies, que... és una excel·lent posada en escena d'una música molt ben triada i molt ben executada i amb una destresa i amb un talent brutal, al final.
1: Sí, la tercera peça, perquè ara el que ens estaven dient, de que cada una...
0: Ja els tenim un altre cop a l'altre cantó del fil telefònic.
3: Bon dia
0: i bona hora. Tornem a començar,
1: Benvinguts de nou,
3: Som-hi.
1: No, jo ara estàvem parlant l'Amadeu i estàvem xerrant entre nosaltres dos. No és que no ens importi que esteu aquí, també, vull dir que la cosa quedi clara, però que cada una de les peces que ens heu donat per vestir aquest programa té molt a veure amb uns estats d'ànim, no? I tu abans, Amadeu, parlaves de...
0: Sí.
1: Del jardí. Precisament la tercera, i última de les propostes que ens fa la gent del Trio Tico es diu Jardí, però l'escoltarem una mica més tard. No gaire més tard,
0: perquè se'ns ve el temps de sobre i voldríem escoltar-la sencera.
1: Sencereta,
0: aquesta peça.
1: Bé, en tot cas, si dir-vos que... des d'aquí, tant l'Amadeu com jo, us desitgem una llarga i exitosa carrera i que, doncs moltes gràcies per la vostra presència i fins a sempre estarem en contacte i feu-nos arribar qualsevol cosa que vulgueu i que sapigueu que els micros de la partitura de la República Sant Boiana, Ràdio Sant Boi, estan oberts per vosaltres.
3: Moltes gràcies, Amadeu i Ricard, i ha sigut un plaer conversar amb vosaltres. Un plaer.
0: Molt bé. De veres, que ho diem, vaja, el Trio Tico, de veres, no deixeu de fer el que feu, no només perquè és el millor que feu, sinó perquè crec que això ens prova a totes i a tots i això ens convé. Vivim uns moments on la cultura, cada mil·límetre de cultura, val... el seu pes a mort i necessitem cultura d'aquest nivell, companys.
3: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé, fins la propera, molta sort.
1: I ens posem dins del jardí.
0: Vinga, dins del jardí.
1: Salut i música.
3: Que vagi bé. Salut i música. Adéu, bon dia.
0: Gràcies a vosaltres, Ricard. Ho deixarem aquí, escoltarem Jardí i que crec que és una bona manera d'arribar a les 10 en punt d'això del matí. Ens escoltem i ens veiem properament.
1: Vinga, la setmana que ve, rock and roll.
0: Doncs vinga.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
3: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
3: Qui estima la música, estima la vida.
2: Forever Joves. Forever
3: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.

0: 33 minuts passen de les 10 del matí. El No t'ho creuràs avui ens el signa la Diana Camps del Centre d'Educació Didàcticus de Sant Boi. Sempre diem el mateix, ens ho acabem creient perquè ens demostren, tant ella com la Marina, ens demostren que el que diuen n'hi ha per creure-s'ho, tal i com ho expliquen elles. Molt bon dia, Diana, què tal estàs?
1: Bon dia, molt bé. Mira, aquest dematí...
0: Sí, aquest matí.
1: Un show, per venir des de Barcelona... Clar,
0: bueno, li ha passat tot, el mateix a l'Ireneu, vull dir, clar.
1: És que, a mi m'encanta veure aquestes coses, perquè s'han de lluitar pels drets dels infants a les escoles, perquè necessitem recursos,
0: Doncs primer dia de vaga, del sector docent, d'aquests tres dies que es faran, que estan planificats que es facin.
1: Molt bé,
0: dit això, no, que està molt bé que expliquis, ei, i l'Ireneu també ho ha explicat, ei, que quin cacau per arribar a Sant Boi. Molt bé, però ja esteu aquí, que
1: ja
0: això
1: està,
0: és el més important.
1: Ja estem.
0: Molt bé, escolta'm una cosa, per avui, el No t'ho creuràs, ens vols parlar, jo diria, la pregunta seria, la bondat és intel·ligent? Home, doncs segurament, i tu has titulat La intel·ligència de la bondat. Doncs ens hi posem de seguida, a veure la intel·ligència de la bondat per on anirà.
1: Sí, faig una mica de context, vale?
0: Va, fes la intro.
1: Vinga, faig la intro. Potser mai havíem estat tan controlats, pensant que érem tan lliures. I això és difícil de creure, però és així.
0: Molt bé, molt bé.
1: Vale? Abans, el poder era visible. Tenien castells, tenien exèrcits, hi havien reis.
0: Correcte.
1: Avui el poder és invisible. És dins del nostre mòbil. Dins dels algoritmes.
0: El poder, has dit?
1: El poder.
0: Ho dic per deixar-ho clar.
1: Sí, sí, el poder. És dins de la necessitat constant de mirar una pantalla encara que no hi hagi res important. I el més impactant de tot això és que no ens obliguen, Amadeu. I anem nosaltres sols.
0: Una mica com els ramats de borregos, que deien, de vens...
1: Podríem dir això, sí.
0: Molt bé.
1: Hi ha empreses que saben exactament

0: un control, però jo saps què penso? Jo li dono quasi el mateix contingut o significat que quan parlem de censura. La pitjor censura quina és? La que tu mateix t'infligeixes. Sí. És a dir, l'autocensura és la pitjor censura que hi ha. Sí. I quin és el pitjor esclavatge al que tu t'imposes? Sí. És a dir, allò de les teories de la conspiració, no? Hi ha algun ent, algú que ens vol controlar a través del mòbil o... Pues no diré que no n'hi hagi que se'n vulguin aprofitar, evidentment, perquè la gent no són tontos i els experts en màrqueting saben el que han de fer. Però al final, tu ho has dit molt bé, al final hi anem nosaltres directes cap allà.
1: Directes.
0: Per tant, qui s'està esclavitzant sobretot?
1: Nosaltres, per descomptat. Sí, sí. Perquè al final la nostra atenció és la nova moneda del món i ens l'estan comprant molt barata. I a canvi de petites dosis de distraccions. I és que callem, Amadeu, callem, però
0: pues
1: però,
0: clar,
1: però vamos,
0: pues
1: a la primera. Mirem el mòbil més de 50 vegades al dia. I de debò, això faig una crida a tots els oients, que ho provin. Que comptin...
0: Proveu.
1: Compteu les vegades que en un dia...
0: Proveu.
1: Mires el mòbil, vale? Ens costa veure una pel·li sense mirar notificacions. Ens costa escoltar sense interrompre. Ens costa estar sols. Ens costa pensar. I això no és casual, és disseny. És disseny.
0: Segur.
1: Però clar, arribats a aquest punt, hi haurà gent que pensarà. Sí, tot això que dius és molt profund, però jo demà m'he d'aixecar a les 6 del matí, guapa. I tenen raó.
0: Bueno, i també és veritat, al final t'has d'aixecar a les 6 del matí. Sí.
1: Exacte. Sí, la realitat és una altra. La realitat és arribar cansats, és pagar hipoteques que són impossibles, és treballar 10 o 12 hores, és viure irritats, és no arribar. I aquí crec que hem de ser molt honestos. La gent no està esgotada perquè sí. Hi ha un sistema que premia l'esgotament. I vivim en una societat on descansar genera culpa. Amadeu,
0: descansar genera culpa.
1: Descansar genera culpa.
0: No passa en tots els casos, eh? I jo t'asseguro que
1: hi haurà de tot.
0: Que n'hi ha que... en fi, és com tota la vida.
1: És com tot.
0: És com t'entenc.
1: Descansar genera culpa. On parar sembla fracassar, on tothom corre, però que ningú sap exactament cap a on va. No? I mentrestant, vale, ens demanen sigues productiu, sigues positiu, adapta't, rendeix, com si fossin màquines. Però no ho som, Amadeu, no ho som. I aquí és on apareix una idea.
0: No, som màquines però biològiques,
1: sí.
0: Per tant,
1: sí, sí.
0: T'entén perfectament què vols dir.
1: Clar. I aquí és on apareix una idea que a mi em travessa profundament.
0: A veure.
1: Vale. Antonio Marina, no sé si el coneixes, és un filòsof que a mi m'encanta perquè és que és aterra tan bé les coses i és tan fàcil d'entendre, que diu, la gran intel·ligència humana no és només pensar, és saber dirigir el comportament. I això ho canvia tot, al final, no?
0: Segur.
1: Perquè potser una persona intel·ligent no és la que acumula més informació. Potser és la que sap cuidar sense destruir-se. La que sap escoltar, la que sap posar límits, la que sap continuar sent humana en un món que empeny, vale? Anastasiar-se. Perquè és el que estem fent, anastasiar-nos.
0: Anastasiar-te, eh?
1: Sí, sí, ens estem anastasiant. I aquí és on entra la intel·ligència de la bondat.
0: La intel·ligència de la bondat.
1: Exacte. No com una idea naïf. No, perquè aquí no anem a posar aquí a romantitzar el tema,
0: no
1: com positivisme, sinó com a resistència.
0: Molt bé.
1: No?
0: Perquè... al final per ser bo has de ser intel·ligent?
1: Sí.
0: Aquesta seria una pregunta, no?
1: Sí, jo diria que
0: sí. És a dir, tot aquell que és bo és intel·ligent?
1: Sí, però jo crec que sí. Tot el que és bo és intel·ligent.
0: Intel·ligència emocional, sobretot.
1: Exacte. És que ell l'anomena com a intel·ligència de la bondat, però al final és intel·ligència emocional.
0: Sí.
1: És desenvolupar les eines d'aquesta intel·ligència emocional, no? Perquè és molt fàcil endurir-se en aquest món que vivim.
0: Ser freds, no?
1: Sí.
0: Davant de les coses, normalitzar excessivament els cops, les desgràcies, les fuetejades,
1: exacte.
0: Els problemes, etcètera.
1: El difícil és no perdre la sensibilitat.
0: Clar.
1: Això és el complicat, no? I potser la gran epidèmia moderna no és només l'ansietat, sinó aquesta desconnexió que tenim. És una desconnexió, perquè permanentment estem... sobreestimulats, però
0: clar,
1: al final...
0: Però sobretot desconnectar amb tu mateix.
1: Exacte.
0: Desconnectar
1: sí.
0: De tu.
1: Però al final estem profundament sols, no? Famílies que comparteixen espai, però no presència.
0: Clar.
1: Vale? Escoles plenes de continguts, però moltes vegades...
0: Buits.
1: amb nens

0: emocionalment saturats. I això m'ho trobo constantment.
1: Per tant, continguts buits.
0: Buits.
1: Buits.
0: I aquí és on jo, com a coach educativa, sento que tot comença. No només a casa, no? Sinó també a, també a l'escola. A l'escola passa, perquè un nen passa gran part de la seva vida observant adults per entendre com funciona el món, no? Miren els mestres, miren els professors, miren com reaccionen davant de l'error, davant de la frustració, davant de la diferència. O sigui, moltes vegades no ens donem compte, vale? Però també no només estem transmetent coneixement com a professors o com a mestres, estem transmetent com transformem la nostra vida, com experimentem la nostra vida. I ells aprenen amb aquesta tecnologia emocional, vale? A través d'aquesta mirada. Ells aprenen a través de la mirada. És la seva manera. Des de que comencen al col·le a P2, a P1, a P2, ja ens estan observant. Aquesta és la seva manera d'aprendre. La mirada d'un pare, d'una mare, d'un mestre, d'un professor. No? Perquè un nen descobreix que és a través dels ulls de qui el miren. Si un nen està mirant, o sigui, si un profe, un pare o una mare està mirant des de la pressa, ells estan aprenent que molesten. Si aprenen, si estan mirant des de la presència, jo miro el meu fill des de la presència, vale? Jo com a nen m'estic donant compte que importo, no?
1: Tu transmets al final prioritats. I ells diuen,
0: la teva manera de viure, l'estàs transmetent.
1: Aquest té unes prioritats, quines són? Són aquesta, aquesta i aquesta? On estic jo? En quina escala estic jo?
0: Això.
1: El tercer lloc, el quart?
0: Perquè aprenen per imitació, al final, no? Si ens miren només des dels resultats, aprenen, només estic valent, vale, si rendeixo.
1: Llavors,
0: si tu estàs mirant des d'aquí, ells estan pensant, no? Estan interpretant aquest llenguatge no verbal. Al final és, ells aprenen mitjançant aquest llenguatge no verbal, no? I això marca una vida sencera. Perquè si jo ja me'n vaig amb aquesta creença com a nen de que si m'està mirant el meu profe des d'un resultat, vale? I si no em va bé aquest resultat, ja estic pensant que jo sóc tonto, que jo no val, que jo no serveixo. I si jo no serveixo, si no trec bones notes. Si trec bones notes, llavors sí, però si no les trec...
1: Bueno, és que em fas pensar en allò que de vegades ha sorgit aquí en aquestes taules de debat que tenim aquí a la República, que al final la vida és un examen constant. Des de que neixes fins que te'n vas, és un examen. Aproves o no aproves? Has superat o no has superat això o aquesta prova? O vas experimentant al llarg de la vida, però et van examinant. T'examinen amb tot. T'examinen des de coses absurdes, materialistes, digue-li com vulguis. T'examines a l'escola, t'examines a la universitat, t'examines per entrar en una feina, t'examines per treure el carnet de conduir, et fan exàmens mèdics. Sempre t'estan examinant. Sempre estàs sent examinat, no? Sempre. Sí. Això és una temàtica també com per aprofundir-hi, no?
0: Bueno,
1: tens aquella sensació de dir, escolta, jo no em vull examinar més. El qui li agradi bé i el qui no, també. Jo sóc això i tinc això. Ja no li agrada, adéu. Li agrada, som-hi.
0: Exacte.
1: Jo ja no m'examino més.
0: Aquí hi ha una temàtica molt profunda, perquè al final...
1: I cada dia és un examen, la teva professió. Cada dia és un examen.
0: Cada dia. Perquè hi ha una expectativa, sempre parlem el mateix. Hi ha una expectativa a nivell de societat, una expectativa, i també hi ha uns judicis. I aquí anem entre l'expectativa, el mereixement i el judici, no? I entre la culpa i el perdó. I aquí entrem aquí en una temàtica molt profunda que podríem estar hores parlant d'aquest tema.
1: Està clar. A propòsit, allò que fem sempre, vols donar una pista del que serà la cançoneta d'avui? Una pista?
0: Qui vulgui... Parla d'un mirall.
1: Val, però ho dic perquè qui vulgui s'haurà d'esperar...
0: Sí, però espera un moment, que volia fer un petit incís amb una cosa,
1: no? T'ho dic per l'hora que és.
0: Sí? Vale.
1: Digues.
0: Vinga. Pues enmig de tot aquest soroll, hi ha una cançó que avui és un manifest, encara després de tants anys és un manifest humà, no? I és una cançó que es diu Man in the Mirror, que és del Michael Jackson.
1: Sí, sí.
0: I ara aprofito que està al cine.
1: I tant.

0: Doncs ja n'hi ha prou. Qui vulgui acabar de sentir la cançó sencera, que s'esperi res menys de 10 minutets i la punxarem sencera per acomiadar el No t'ho creuràs.
1: Molt bé. És molt profunda aquesta cançó.
0: Sí, home, clar, a l'altre cantó del mirall què hi ha exactament? Què estic veient aquí?
1: Bueno, aquest tros que ha posat, que han posat, no?
0: Sí, sí, tant.
1: Vol dir, bàsicament, si vols fer un món millor, mira't a tu mateix i fes el canvi, no? Però... No des de la culpa, ojo, perquè sempre la ment és molt perversa i a vegades ens porta sempre a lo negatiu. No des d'aquesta culpa, perquè hi ha gent fent el que pot, no? Hi ha persones sobrevivint emocionalment.
0: Sí, sí.
1: I moltes vegades eduquem des del cansament, contestant missatges, pensant en factures, o en mil coses que ens trobem, no?
0: I o examinant-nos.
1: O examinant-nos. I el nen això ho nota. Nota quan hi ets de veritat i quan no, o quan només hi ets físicament. Els nens tenen un radar brutal, perquè els nens no necessiten al final adults perfectes. No. Necessiten adults disponibles emocionalment, no? Potser el futur no serà dels més intel·ligents, que és el que tu deies, no? Perquè la intel·ligència ja n'estem de creant. Mira la IA, que ràpida va. Intel·ligència, n'estem creant. La pregunta
0: és així.
1: Què quedarà d'humà en nosaltres? Potser el futur serà dels que encara sàpiguen cuidar, no? O en un món que constantment és acceleradíssim i que ens costa interpretar, no? Que sàpiga escoltar, un món que monetitza l'atenció, que encara sigui capaç de donar presència, no? I això no és poesia, Amadeu, és supervivència emocional. No? I crec que això avui és un despertar de consciència amb aquesta xerrada, no? Perquè crec que és molt important, perquè el sistema ens va, bueno, és com
0: una voràgine,
1: no? I crec que estem a temps, no per convertir-nos en éssers perfectes, sinó simplement per no perdre completament aquesta humanitat, que la nostra humanitat,
0: totalment,
1: no?
0: És així,
1: perquè també dic que l'algoritme substituirà, o sigui, el que és, cap algoritme pot substituir mai una mirada que digui estic aquí amb tu i estic present.
0: Evidentment que no. Mira, avui és el Dia Mundial de la Infermeria i hem estat parlant amb grans professionals de la infermeria, precisament aquests valors de la humanitat, i que precisament en la infermera veiem que no és tan sols tindre cura físicament, des del punt de vista de la medicina, etc, de la salut, sinó també emocionalment dels malalts, no? És un exemple, no? D'això que tu dius, no? Al final el factor humà no s'ha de perdre. No. I hi ha professions amb les que és impossible, si la perds has perdut la professió en si.
1: Sí.
0: No? És un exemple que avui precisament celebra això, el Dia Mundial de la Infermeria, per exemple.
1: Pues això és la intel·ligència de la bondat, al final.
0: Clar,
1: no?
0: Clar,
1: és exactament
0: clar.
1: Això que tu comentes.
0: Sí.
1: No deixar que aquest món ens endureixi del tot, no?
0: Clar.
1: I arribar cansats, irritats i trencats en moltes ocasions, perquè arribem, malgrat tot això, doncs continuar intentant mirar, escoltar, cuidar i estimar, perquè abans que treballadors o abans que consumidors o perfils digitals o dades, són persones. Són persones, no?
0: Sobretot.
1: I sobretot,
0: potser... no abans, no.
1: No.
0: Sobretot
1: són persones. I és important que això ho tinguem en compte. I no ens n'adonem, perquè la vida va molt ràpida. Molt ràpida, molt ràpida. I és important que això ho tinguem superpresent i que comencem a cultivar-lo. Perquè el canvi està en nosaltres, com diu Michael Jackson. El canvi està en nosaltres, no?
0: Sí. No.
1: I el que deies tu també,
0: la cançó,
1: no?
0: Sí, al final...
1: I el que has dit tu ara, al final. Ens deixem portar per tota aquesta anestèsia del dia a dia, no? Que no ens permet, doncs, d'alguna manera aprofundir en les nostres en la nostra ésser, la nostra essència, la nostra ànima més profunda, no?
0: Però al final et planteges quina és la veritat, aquesta o l'altra, no? I no, entenem, la que et plantegen des del punt de vista més materialista de la societat, d'aquesta mena de camí forçat que no tries, sinó que t'han dit és aquest el camí i que des de petit ja t'acostumen, no?, a anar en aquestes direccions, no? I de vegades aturar-se, no?, suposo que és cabdal per entendre el què, no?, per entendre la veritat, per entendre realment cap on hem de tirar, no?, i quina és la veritat, que allò que deies del mirall, realment què estic veient en el mirall? M'estic mirant a mi, però què hi ha darrere d'allò, no? D'aquell, qui sóc en realitat, no?
1: Jo penso que, no? Jo per la meva experiència, sí, totalment d'acord, jo penso que per la meva experiència personal i professional, quan tu comences a descobrir qui ets de debò, no? És meravellós el que descobreixes.
0: Segur, segur.
1: És meravellós, de veritat. I jo, i potser penso que la gran revolució dels pròxims anys serà no oblidar-ho, això. No oblidar que tenim aquesta intel·ligència de la bondat i que és, des del meu punt de vista com a coach educativa i com a educadora emocional, no? Penso que és vital entrar dins nostre per poder descobrir tot això que hi ha dins que desconeixem perquè estem anestesiats i que no ens permet el dia a dia, no? Les factures, preocupacions, les hipoteques, tot el que hi ha, els fills, no?
0: Tot això artificial, al final és artificial, eh?
1: Tot això que hi ha aquí darrere i que no ens permet descobrir que som molt més del personatge que estem interpretant. No? I això sí que quan fas el clic, no? Quan fas el clic, de despertar de consciència, no? I és quan t'adones de que tot aquest temps, vale, has estat vivint una vida que potser no era la vida que tu volies viure.
0: Clar, és, no? Allò que dèiem, que et forcen a passar per un camí i a creure't que allò funciona d'aquesta manera, i en realitat, clar, hi ha gent que sí, que arriben a descobrir quin és el seu verdader camí o quina és la seva verdadera vida i què és el que volen realment, no? I, hosti, tot això ha de ser complicat, però alhora molt enriquidor, no? Si mai arribes a tindre-ho clar, no? No sé com dir-t'ho.
1: Al final, jo sempre dic que per descobrir-te tu mateix, el primer pas que has de fer, a part de primer observar i escoltar, que això és molt important, no?, és despertar aquesta consciència, no? I la consciència és com un món molt desconegut, perquè al final no saps, no?, on està el moment en què tu puguis passar de nivell, que dic jo. Això és com pantalles del Mario Bros, no?
0: Sí.
1: Vas superant reptes, no? I vas pensant, de pantalla.
0: Bueno, al final tornem una mica allò de l'examen.
1: Exacte.
0: Si no passes l'examen, no passes de nivell, no?
1: No? Però, exacte, sí. Vas passant aquests reptes i a la que vas superant els reptes passes a la pantalla 2, no? Pues una mica va per aquí la cosa. Quan tu fas el clic, normalment ha de passar algo gros a la teva vida per poder fer el clic.
0: De vegades necessites un motiu.
1: Sí.
0: I de vegades són motius durs, dramàtics, incòmodes.
1: Molt.
0: Tant de bo que tu trobis qualsevol persona trobi el motiu sense haver d'estar en tant risc, no?
1: Sí.
0: Tant de bo.
1: Ui, seria meravellós, però bueno, la realitat és una altra, la realitat que vivim és una altra, no? I al final és això, doncs sobretot transmetre això a les famílies, no? Desenvolupar la intel·ligència de la bondat és la que ens portarà a l'èxit, no la informació que tenim, perquè la informació avui en dia està a l'abast de tothom. Avui en dia tothom pot fer un clic a l'ordinador i connectar-se amb la IA o connectar-se amb el ChatGPT o amb el que sigui, i té tota la informació a l'abast. I la tendència en el futur és aquesta, que cada vegada tinguem molta més informació i estigui molt més a la nostra abast. El repte està en treballar la intel·ligència de la bondat, perquè per molta informació que tinguem, si aquesta part de nosaltres no està treballada, seguirem vivint anestesiats,
0: doncs,
1: en aquest món.
0: És així. M'ha agradat això de vivim anestesiats, em quedo amb això, i em quedo amb el tema del mirall, que al final, ara sí, no? Acabem.
1: Sí, vinga, anem a escoltar-la, perquè és molt bonica.
0: Val la pena.
1: Sí, tant.
0: Moltes gràcies a Diana Camps, del Centre d'Educació Didàcticus. Escolta'm, que tinguis tu també, clar, evidentment, una bona festa major.
1: Home, i tant, la gaudirem a tope.
0: I
1: com a bona santbullana.
0: I som-hi, que encara tenim molt de contingut pel que queda de temporada. Encara explicarem moltes coses aquí al No t'ho creuràs. I a la White amb el mirall,
1: això,
0: no? Com diu aquest senyor.
1: I tant.
0: Vinga, Diana, que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: A vosaltres, estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres i nosaltres som els de la República Santbullana. Aquí estarem.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
3: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio. Iniciem tot seguit l'espai mensual amb el Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental Benito Men. I ells són els podcasters. Que avui ens presenten els Tardeos. I comencem per les salutacions. José, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Luis, benvingut.
2: Gràcies, bon dia.
0: Felipe, bon dia. Imma, què tal?
3: Hola, bon dia, Albert, bon dia, Mònica.
0: Bon dia, Estefania.
4: Hola, bon dia.
0: José, benvingut. José, benvingut.
5: Bon dia.
0: I el monitor d'aquest grup, que és el David Pastor, què tal? Benvingut.
6: Bon dia.
0: Doncs som-hi, presentem el tema d'avui, que són els Tardeos. Ara anirem analitzant doncs, cadascú de vosaltres per ells i per elles què implica això dels Tardeos, però primer comencem per introduir aquest tema amb la següent sintonia.

0: I la introducció ens la fa el David.
1: Hola, bon dia. Pues sí, parlarem una miqueta d'on surt aquest, això del tardeo. I bé, al principi, bueno, dic a començar bé, que el terme tardeo prové de la paraula tarda i es refereix a una activitat que comença després del migdia i abans del vespre. A diferència de la festa nocturna, el tardeo combina gastronomia, begudes i música des de la mitja tarda. És Albacete la província que assegura haver inventat el tardeo. Segons es diu, va ser la costum d'allargar els àpats de cap de setmana als bars del seu nucli antic, el que va donar origen a aquesta nova costum que trencava amb la tradició de sortir només a la nit. Tanmateix, també té un dur competidor, Alacant. En el seu cas, a més, compta amb un avantatge a seu favor, el bon clima i l'ambient animat dels seus estius. Però tal se val qui portés a terme la iniciativa. El que està clar és que la moda s'ha estès com la pólvora, fent que molts joves hagin substituït el sol per les llargues nits d'estiu. Una de les grans característiques del tardeo és que no té límit d'edat. A ell s'uneix els més joves que veuen aquest pla una oportunitat per aprofitar més la diversió del cap de setmana, però també els més grans, als quals la idea de sortir per la nit els sedueix una mica menys. El que en un principi semblava una moda local, avui és una tendència nacional que ha transformat la manera de sortir, socialitzar i gaudir de la gastronomia. Dit això, els meus companys explicaran una miqueta millor en què consisteix un tardeo. Però abans, per mi, i ara que arriba la calor, començar un tardeo amb Ràdio Futura és el millor que hi ha.
0: I sona així.

0: Doncs som-hi, arribem a la recta final d'aquest espai amb els podcasters des del Servei de Rehabilitació Comunitària del Complex Assistencial en Salut Mental. Avui hem parlat dels tardeus, però no marxem sense abans fer un repàs a les efemèrides. 1891, any 1891.
1: En Madrid se coloca la primera piedra del edificio de la Real Academia Española.
0: 1897.
2: Bram Stoker publica la famosa novel·la Dràcula.
0: Any 1980.
3: La OMS declara oficialment la erradicació del virus de la viruela en tot el planeta.
0: Any 1990.
4: La OMS elimina la homosexualitat de la llista d'enfermetats mentals.
0: Any 1997.
5: Desde este año se celebra el Día Internacional de los Museos.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai. Moltíssimes gràcies al José. Fins la propera.
2: Fins la pròxima.
0: Gràcies al Luis també, que ha hagut de marxar, però que des d'aquí li agraïm la seva intervenció. Gràcies al Felipe.
3: Gràcies.
0: Fins la propera, Imma.
1: Sí, fins la propera, i gràcies a vosaltres i als radiodigents.
0: Gràcies, Estefania.
6: A tu, merci.
0: Al José també, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies.
0: I al monitor d'aquest grup, que és el David Pastor. Gràcies, David.
4: A vosaltres.
0: Doncs som-hi, arribem al final, com sempre, amb la darrera cançó, que resumirà una miqueta el que avui hem explicat sobre el món dels tardeus. Qui la presenta?
2: Estefania.
0: Estefania, som-hi.
6: Pues aquesta és una cançó, bueno, que ya entra dentro de los tardeos, y sin ella no es un buen tardeo. Como un burro amarrado en la puerta del baile.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
2: Comerç de proximitat, un espai del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç.
1: Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim també aquesta segona hora del programa avui amb Comerç de proximitat, aquest espai quinzenal del Pacte de Ciutat amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. I avui teníem nosaltres el president de Sant Boi Comerç, que és el Joan Ros. Amb ell valorarem aquesta temporada, però també donarem a conèixer una nova convocatòria d'ajuts del programa Futur de l'Ajuntament de Sant Boi, també unes subvencions del Consorci de Comerç, unes, per cert, ajuts que tenen ara mateix les seves dates importants. Una fins al 31 d'octubre, però l'altra fins al 12 d'agost. Doncs saludem el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros. Què tal? Molt bon dia, benvingut novament al Dies de Ràdio.
3: Molt bon dia, moltes gràcies, Mònica.
1: Doncs ara de seguida ens hi posem a parlar del comerç local i d'aquests ajuts que tenim, però no vull que marxis d'aquí sense valorar el que hem estat parlant durant tota l'hora anterior, perquè hem estat parlant del Sant Boi Talent, de la setena edició. S'ha esmentat, evidentment, Sant Boi Comerç, però també la teva empresa, i tu, que has estat mentor i que has estat, jo crec que des del minut zero, en la col·laboració, en l'organització, en estar al costat del foment de l'emprenedoria a la nostra ciutat, entre els nostres joves. Doncs ja que tenim avui amb nosaltres, també et volia fer aquesta pregunta i aquesta reflexió, Joan.
3: Bé, el projecte Talent per mi és dels projectes d'emprenedoria més importants que tenim al Baix Llobregat, perquè ja no només és Sant Boi, sinó tot el Baix Llobregat, i és on impliques a la joventut, a la gent jove, amb projectes que prometo són projectes molt interessants. Aquest any ha sigut per mi excepcionalment projectes molt, molt interessants. L'any passat va haver-hi projecte, el guanyador va ser també un genial, i a més amb una cosa molt important, que crec que fan referència a les necessitats que ells troben i que són reals, i molt adaptats als familiars, gent gran, gent amb problemes que es troben al dia a dia. Jo crec que ells veuen la idea, busquen la possibilitat i presenten uns projectes impressionants. Primer perquè hi ha tota l'estructura de Talent, que és molt important, Talent Factory. Després, molt important, la figura dels mentors i sobretot també la figura dels centres educatius i dels professors, que ajuden a portar a terme un concepte, una idea, fins a portar-la amb una presentació, amb uns nervis que passen increïbles, però són uns nervis molt agradables, que jo crec que són nervis d'aquests que valoraran molt amb el futur. I jo crec que el Talent és talent a Sant Boi, és talent propi de dintre.
1: I des del sector empresarial i comercial de Sant Boi, abans s'ha esmentat les empreses i el suport que els hi doneu, que ja han esmentat abans, que és imprescindible, no?
3: Imprescindible que fer aquesta col·laboració de mentors, però també només no de mentors, que al final també tots els col·laboradors, totes les empreses, Sant Boi Comerç, Sant Boi Empresarial, tot el teixit econòmic de la ciutat es creu al projecte, i al creu del projecte fem créixer que el projecte sigui un projecte molt interessant per a emprenedoria, però més per a l'emprenedoria, també per la gent jove, implicar-les amb això de talent samboià, no? Que crec que és aquest ecosistema del talent que jo crec que el tenim que aprofitar, i jo crec que idees d'aquestes a per totes.
1: I tant. Doncs clar, ja que teníem nosaltres, volíem fer-te aquesta reflexió i preguntar-te per aquesta setena edició del Talent Sant Boi, que de fet també, com hem dit, que valoraríem aquesta temporada des del sector comercial i empresarial. Bé, aquesta seria la primera de les valoracions, no? Haver participat novament en aquest concurs

0: saltar l'insambuia,
1: eh? En principi, la idea principal del talent és un projecte, però aquest projecte no es porta a terme si no hi ha el comerç, l'empresa a darrere de donar suport, visibilitat. Jo crec que entre tots, primer que els mentors també ens, crec que a les nostres mateixes empreses ens estimulen molt a veure com pot créixer. Jo he après molt, sempre ho diré, aquest any he après molt, l'any passat tots els anys, vull dir, jo crec de 7 en porto 6, crec que he fet, i crec que és una aportació d'un, com diem els que tenim, que portem molts anys dintre del món de l'empresa, és un espírit nou, és una llavor que l'aprofito. Jo he après moltíssim de la gent jove, de tots, perquè cada un té la seva perspectiva, i he après molt també dels professors, dels col·legis, de la implicació de les empreses, d'aquest fer pinya entre totes les empreses. El dia que vam fer la gala final, que va ser a Sant Joan de Déu, que és un altre... aquest any també s'ha incorporat, no? Vull dir, obrir aquest Sant Joan de Déu al talent, sí. Jo crec que també és molt important. Jo crec que al final va ser un acte molt maco, molt emotiu per la gent jove, però també molt emotiu per tots nosaltres.
0: Doncs som-hi, era una de les valoracions que et volíem demanar,
1: un 10,
0: ja que,
1: un 10,
0: ja que
1: un
0: 10, venies que avui al programa.
1: Al final, totes les idees que surten aquí, segur que moltes d'elles tindran futur. És veritat, i tirar una mica cap al comerç de proximitat, això és, que és molt tecnològic, molt app, molt...
0: És el que ve, és el que ells tenen entre mans.
1: Però
0: no?
1: Intentar que aquesta tecnologia també es porti a la botiga física, jo crec que també és important que al final el comerç de proximitat tingui un paper rellevant a les ciutats.
0: Sant Boi Comerç, comerç local, comerç de proximitat, de quilòmetre zero, quina valoració faríem d'aquest curs, d'aquesta temporada? Ara, qui més qui menys està pensant en fer uns dies de descans, de vacances, jo no sé si podem valorar com ha anat.
1: Això de les vacances és un...
0: un descans, uns dies.
1: Un mite urbà, sí. Del comerç de proximitat. Bueno, és veritat que fent referència al període de vacances, també Sant Boi ha canviat moltíssim. Els últims temps la gent ja no desapareix de la ciutat com desapareixia.
0: I menys tot un mes,
1: Aleshores, el comerç de proximitat molt segueix actiu. Sempre hi ha la setmana del 15 d'agost, que és aquesta setmana que... i aquest any és dissabte, vull dir que són setmanes senceres. Però sí que és veritat que és un període que la feina, hi ha sectors que augmenta, però sectors que més o menys s'estabilitza, i altres que aprofiten per fer descans, no? Però, per exemple, és curiós perquè hi ha gent que està fent vacances al juliol, vull dir,
0: sí.
1: I això, bueno, perquè al final juliol-agost és un conjunt, no? Vull dir, no és només agost, i les ciutats ja no perden l'activitat que perdien fa 10 anys o 15 anys que perdien activitat. És el que passa. En resumen de l'any, tenim noves apertures, tenim nous locals que han obert, tenim nous locals que han tancat.
0: Alguns d'ells perquè no hi ha relleu generacional, i això ens fa molta pena, és pena realment.
1: Avui he fet una formació de... que es feia de comerç o de la Universitat de Barcelona sobre la situació del comerç de proximitat i les línies d'actuació del futur, i tots coincideixen el mateix, és a dir, el comerç de proximitat a Catalunya crec que ha perdut 30.000 comerços en els últims 5, diria mentides, no sé si 5 o 8 anys, però és a dir, hi ha un descens de l'activitat, sobretot ha pujat els serveis, vull dir, els serveis segueixen mantenint la ciutat viva, molts serveis ens has estat aquí amb la nostra companya de guanyador del talent com a empresa, com a mentor d'Osteobaix, no? Vull dir, serveis com Osteobaix, serveis com el centre auditiu, perruqueries, fisios, clíniques dentals, és un servei que la gent segueix a la ciutat, però els equipaments a la persona doncs costa que arrencar nous establiments, no? I després molts establiments de restauració, la gent surt a passejar, la gent surt a disfrutar de la ciutat, i és una manera de disfrutar-la, d'una manera de passeges, i al final acabes fent
0: és una manera important de quedar-se a Sant Boi també, de sí, no, sí, sí, amb sí. Aquesta excusa marxar fora, això vol dir doncs, que també la gent aprofita, no, la nostra ciutat
1: és important, perquè fixa't el baròmetre de les redes socials, sí. No? Que surt nou, pues hem tingut fa poc dos diguem no virals, perquè no s'han convertit virals de tot, però dos mencions especials a la geleria Víctor, sí. Que com a gelats de categoria, i el Tàstam, que és un establiment del carrer Girona, i a més això vol dir que, bueno, que al final hi han activitats que són atractives i ho fem bé, vull dir, el gelats Víctor, si continueu a les redes socials, és una passada, vull dir, la seva publicitat, i el Tàstam igual. Vull dir que és molt interessant a l'estar a les ciutats actives, i per això necessitem, que és el que parlarem també, de les ajudes perquè aquesta activitat funcioni. Però realment al final la campanya, diguem, ara és una mica de stand-by, ja preparant la campanya de Nadal com a campanya més excel·lent del comerç de proximitat.
0: I ara que estem enmig de les rebaixes també, que la gent aprofiti.
1: Sí, però també has vist que el tema de les rebaixes
0: és un tema canviant, i que ja no és aquelles dates. Exactament. En concret, però que la gent les espera igual, que ja s'apropa Sant Joan i diu, bueno, ja em preparo per les rebaixes.
1: Te'n recordes, no? Aquelles
0: entrades als comerços.
1: Els comerços que era el primer dia de juliol, allà fent cua la gent per les rebaixes.
0: Tot això ha canviat.
1: Ha canviat molt. Les rebaixes, les ofertes estan posades durant tot l'any, i també és veritat que bueno, la incorporació del comerç electrònic pues, bueno, és el dia a dia, que és el que hem que treballar-lo com a experiència de compra de ciutat.
0: Doncs som-hi, ens hi posem amb això que dèiem, aquests ajuts, aquest recolzament que podem obtenir o que pot obtenir algun comerç que encara ens pugui estar escoltant. Parlem del programa Futur. El termini per presentar les sol·licituds ja està obert, finalitza el 31 d'octubre i està destinat a persones autònomes, emprenedores o microempreses. En què pot aportar, què li pot aportar aquesta empresa o aquest autònom al programa Futur d'aquest 2026?
1: Hi ha dues línies d'actuació, vull dir, una que ja és els comerços per ajudar a l'apertura, però amb despeses fetes des del 2024, vull dir, comerços que han obert les seves portes durant el 24, 25 i 26, i després la part també interessant, que són les millores dels negocis existents, no? L'accessibilitat, la il·luminació sostenible, tota una sèrie de mesures per a fer que el comerç sigui molt més atractiu. Digitalització, el tema és que aquí és el més important dels plans futurs de Sant Boi, que és un pla que va néixer també en època, recordem que teníem, aquí estem en un programa de ràdio que va sortir del pla de ciutat, aquest pla de ciutat que surt pel senyor Covid, i crec que ens ha fet una mica de canvi amb els hàbits de consum. Va ser una època després del Covid molt bona, però lògicament tot es va tornant a la seva... Però queden coses molt interessants com aquest programa de ràdio.
0: I tant, i que continuarà, la propera temporada continuarà.
1: I tant. I a més te dic una cosa, els comerços que saps que venen cada 15 dies estan supercontents de la publicitat que tenen, i també a part de publicitat i que la gent escolti, és ells mateixos explicar el seu projecte. Jo crec que aquí és molt interessant que cada un expliqui el seu projecte. Hi ha projectes de vida, vull dir, gent que ha obert el seu negoci perquè és el seu projecte de vida. Jo crec que això és molt important, i el suport d'una ràdio municipal com Ràdio Sant Boi crec que és una de les seves principals missions que té en quant a comerç.
0: No, i tant, i obligacions, et diria jo, la nostra, home, obligació, nostra, sí. Sí, obligació com a mitjà públic.
1: Devoció també, perquè també...
0: devoció també.
1: Tu també ho vius com una devoció, perquè també has portat molts, portes molts anys i saps l'important que és el comerç de proximitat.
0: I tant, i tant, i tant. I per això, per mantenir el comerç local, per ajudar el comerç local, insistim que hi ha aquest programa futur, les sol·licituds ja obertes, acaben el 31 d'octubre. Què ha de fer qualsevol comerç que ara ens escolti i vulgui participar?
1: Primer, les condicions són molt fàcils, és a dir, tu has fet, si has fet unes obres, has de tenir unes factures, això és importantíssim, per no tindre problemes, és a dir, factures, i una cosa que és importantíssim, ha d'haver un pagament i no pot ser amb efectiu. És a dir, és important remarcar això, perquè la gent té de tindre la factura pagada i que sigui per transferència bancària, targeta de... però mai amb efectiu, no? Aquesta vegada també et don punts, vull dir, al final és un procés de que tu entres, llavors se te valora el teu projecte per una sèrie de paràmetres de puntuació. I aquí és interessant veure que l'Ajuntament ha incorporat paràmetres també molt locals, és a dir, si per exemple aquí ha fet obres i ha contractat empresa local, té més puntuació que una persona que no hagi...
0: Perquè ha fomentat també l'empresa i el comerç local, està clar, es retroalimenta.
1: Aquesta economia circular, sí, no? Sí. Després, important també, si col·labores amb l'estructura associativa, no? Si estàs tant d'empresa com a comerç, també tens petits diferències, no són gaires. I després també hi ha coses molt interessants que perquè no siguin repetitius, si has participat o no has participat, també tens una puntuació diferent. Això és important, perquè això anima la gent que diu, home, no, és que no m'ho donaran perquè sempre... No, aquí està obert a tothom. I després també importantíssim, sabeu que Sant Boi, una de les coses que Sant Boi Comerç fomenta moltíssim és l'estructura de l'urbanisme comercial, no? Pues aquest urbanisme comercial que molta gent ha patit d'obres durant aquells anys, com pot ser carrer Balmes o com pot ser diferents carrers de Sant Boi, sobretot el Balmes perquè és l'últim que d'això, també té més puntuació per haver patit aquestes obres, no? I això al final també te dona una mica de dir, ostres, anem a intentar ajudar el màxim possible amb un 70% de la inversió, fins a un màxim de 2.000 euros, lògicament, perquè al final també els recursos ojalà no fossin limitats, però són limitats, i amb una inversió mínima de 500 euros. És a dir, no tens que fer una gran inversió i pots rebre el 70% de la teva inversió. És a dir, els números que tenim dels altres anys, el 90% de la gent arriba als 2.000 euros d'inversió, perquè s'ha gastat més. Vull dir, el 70% és un paràmetre important. Per exemple, la Generalitat és el 50%, no és el 70%. Vull dir, Sant Boi és el 70%.
0: Doncs animaríem a la gent a participar, a fer efectiva la seva sol·licitud per aquest programa futur. Recordem, fins al 31 d'octubre, Joan?
1: I exactament. I aquí també va als mercats municipals, també queden les parades del mercat municipal. Sabeu que aquí Sant Boi hem tingut s'ha tancat un mercat municipal, sí, que és Torre de la Vila, i és una cosa que hem de aviam com podem entre tots mirar com podem recuperar aquest espai, però també tenim dos mercats municipals més el de la cooperativa, que és l'altre mercat, donem tota l'activitat possible, perquè realment el mercat municipal són motors del comerç de proximitat.
0: I tant. Doncs aquest era un dels ajuts als que volíem parlar, que és el programa Futur. Tota la informació a www.santboi.cat. Si busqueu allà, trobeu el programa Futur.
1: I a Sant Boi Comerç, es podeu posar en contacte amb Sant Boi Comerç, que també tenim una de les línies d'actuació de Sant Boi Comerç, és ajudar els socis de Sant Boi Comerç, en aquest cas. Però bueno, si algú es fa soci, doncs també tindrà l'ajuda per... al final són tràmits administratius que nosaltres ja tenim, la dinamitzadora, tant la Raquel com la Vanessa, ja especialitzades en molta moltes ajudes i és molt ràpid, ràpidament amb un checklist es pot fer ràpidament qui pot entrar i qui no pot entrar. Jo crec que tota l'ajuda que necessiteu a samboycomerç@gmail.com, perquè la sí. C trencada cada no la tenim aquí
0: malauradament,
1: o a la nostra pàgina web, deixar les dades i ens posarem en contacte
0: molt bé.
1: Amb ells.
0: I ja que estàs aquí i així de manera doncs breu, perquè també és breu els dies que queden per fer aquesta sol·licitud, hi ha una guia de subvencions des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que és fins al 12 d'agost, però ja que venies...
1: Aquí van ràpid, la Generalitat.
0: Havíem de donar la informació també, no? Que si algú pot aprofitar aquest altre ajut, doncs que ho faci.
1: Aquí també és important que són compatibles, eh? Vull dir, Pla Futur és compatible amb ajudes de la CECAM, que és el Consorci de Comerç i Artesania de la Generalitat. Són dos programes, aquí, bueno, hi ha diferents programes, ells fan línies de diferents, nosaltres tenim la programa 4 i 5, que ens pot ajudar, una és l'obertura i reforma també, sí. I l'altra la transformació digital. Aquí sí que és el 50% de la inversió, però fins a 5.000 euros com a màxim de donar. I també és veritat de que són inversions una mica més grans, eh? 2.000 euros en un cas i 1.000 euros en l'altre.
0: Molt bé.
1: No. I després, per coses que surten interessants, una línia... Ara em deixes fer-la aquí. Una cosa molt interessant de lligar... han tret una línia que no comença ara, però començarà crec que al setembre, però ja està escrita, que és fer baixar les activitats econòmiques dels primers pisos a les plantes baixes. Saps que el comerç de proximitat o les ciutats tenen un problema amb els locals buits, i una de les accions que es volen promoure és baixar aquestes activitats que estan al primer pis a planta baixa, per poder fer dues missions: la continuïtat urbana del mercat de menys locals buits i alliberar espai d'habitatge, que és una de les necessitats que té la ciutat. Però és veritat que això és ràpid. També és veritat que aquest any també ha canviat moltíssim. No va per entrada, no és qui entra primer agafa, sinó també hi ha unes puntuacions on els tècnics de la Generalitat, en aquest cas, valoraran cada projecte i aquí pot sortir.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies avui a l'Espai de Comerç de Proximitat, aquest espai del Pacte de Ciutat, amb la col·laboració de Sant Boi Comerç. Hem tingut el president de Sant Boi Comerç, Joan Ros. Joan, moltíssimes gràcies per donar tota aquesta informació i fins la propera.
1: Sempre es fa cura estar aquí.
0: I tant que sí.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
2: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
2: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
2: Forever Joves.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
6: De la ciutat cooperativa.
7: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Deia Voltaire que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa. Més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica. Pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I, curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
3: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
2: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara, prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi. Jordi, què fas? Què fas?
4: He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
2: Ah, doncs...
4: M'han dit que bueno, m'anirà bé.
2: Escolta, amb sort
4: ara. Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé.
2: Però sort, és...
4: Sí, gràcies.
2: No que sigui lleu la cosa i si funciona ens avises,
4: Això I tant.
2: Ens interessarà a tots. Va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
4: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
2: Ahà, molt bé,
4: per
2: a veure.
4: Per distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
2: No ho és.
4: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
2: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
4: Sí.
2: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
4: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
2: Ben apuntat.
4: És prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
2: I tant, endavant.
4: I perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. Era una persona que estava traduint un llibre de medicina
2: sí.
4: I era escèptic, era una persona escèptica. Era alemany, I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs que l'escorça d'una planta que es diu cinchona cura la malària. I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça curi la malària? Perquè diguéssim que la persona que estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor. Fixa't una cosa.
2: Com a principi sí. Actiu era el gust el que feia l'efecte.
4: Sí, diguem. Exacte, estem parlant del 1790. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques. Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè sí, és l'ingredient bàsic de la tònica.
2: De la tònica, sí, sí.
4: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
2: Que si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
4: Sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia, que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment, és a dir, patiment semblant. És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
2: I es va inventar el 1700?
4: 1790.
2: Finals del 18.
4: Sí. Ell va encunyar aquest terme.
2: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
4: És efervescent.
2: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses.
4: Fixa't que vull dir, aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
2: Perquè veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no? I en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment, encara.
4: Sí, que no té res a veure amb l'homeopatia. Que on hi havia això, els tònics, els crecipelos, les sagnies, les sangoneres, les neteges, totes aquestes coses, doncs que
2: van... D'aquella novel·la del metge, no?
4: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujava la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però escolta'm, no et passis.
2: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
4: També. Exacte. Doncs fixa't, la homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines. Aleshores, ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs, el mateix que la pròpia, el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar, i experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
2: Ah, això sona molt estrany. Això no ho sabia, n'he sentit a parlar, però no ho sabia.
4: No ho sabies?
2: Són estrany. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
4: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua en principi actiu i el vas diluint i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció, És,
2: bé, però i aquesta memòria, a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
4: núvol. No. A nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua s'organitza d'una manera que recorda doncs, tot aquest el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Això ja es diu des del 1988, imagina't, que es va fent una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha la impressió...
2: Perquè ho va experimentar, ho van demostrar?
4: Bé, es diu doncs, que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica rasques... I dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? perquè hi són, eh? Realment existeixen els enllaços d'hidrogen, i quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
2: Em sona a una misèria, diguem.
4: Sí, sí, has de dividir entre algun trilió. Clar, d'acord? Per tant, cosa, no, eh? No quadra. A mi no quadra.
2: I només és l'aigua el que té memòria, eh? Res més. Hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... Potser sí.
4: No ho sé, això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
2: Potser no cal que prenguem cues de pansa, eh? Que diem en català, quan algú es desmemoria.
4: Correcte.
2: Potser que begui aigua i ja està, no?
4: Sí, sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, espera que no he acabat. També ja es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
2: Sí, sí, però clar, és una mica inconexa, potser.
4: Sí,
2: clar.
4: És que aquests arguments són fàcils de desmentir.
2: Al final, sí, estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal, perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
4: No ben bé això, si tu te l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant la dilueixo.
2: Ja, tot plegat, sí... Sí, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
4: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't, ara, si vols t'explico una mica com dilueixen.
2: Si et sembla, fem una cosa, avançarem una miqueta, després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas... Però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident i el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen i res, això, benvingut. Albert, què tal, com estàs?
5: Hola a tothom, i avui més que mai, si em permeteu dir una frase d'un referent radiofònic, bona i màgica nit, perquè jo crec que quan parles d'homeopatia has d'acabar parlant de màgia.
2: Quan
5: fas,
2: de mites,
5: quan
2: això és de mita,
5: quan fas quatre números. Jo estava aquí escoltant en Jordi, és molt prudent i no ha dit noms i cognoms, jo crec que a vegades està bé posar noms i cognoms i dir... Escolta, qui ha fet les afirmacions? Perquè quan parlem de memòria de l'aigua, aquí hi ha gent que ha publicat o ha intentat publicar articles científics o gent suposadament reputada i amb prestigi que han creat aquest concepte i l'han intentat colar. Llavors, jo posaria dos noms sobre la taula. Un, el que pròpiament el va com mig crear. És un senyor immunòleg francès que es deia Jacques Benveniste. Que va publicar un article a Nature. O sigui, quan parlem de Nature, hi estem parlant de tema sèrio, eh?
2: Vull dir, aquí... És el top, no?
5: Sí, sí. Vull dir que no,
2: molt
5: no
2: de prestigi.
5: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això... es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Clar, els de Nature, que com us deia no és la revista de la festa major de... No diré cap poble per no tenir cap queixa.
4: No és el dominical.
5: No, vull dir, clar, els de Nature van dir... Ostres, aviam, Jacques Benveniste és un senyor que ha suposat prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farol científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
2: Ah, mira...
5: James Randi,
2: molt bé.
5: Expert, mac i il·lusionista i un creuat contra la prova científic. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benveniste, li van demanar si podia reproduir l'experiment, ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
2: llàstima.
5: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat James Benvist no funcionava.
2: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
5: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai es va poder reproduir mai més l'experiment.
2: És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
5: no.
2: Escèptic, etc.
5: L'altre sospitós habitual, i és d'aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
2: No és qualsevol.
5: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
2: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
5: sí, que aquella aigua havia contingut un DNA que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estés allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic. Va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet.
2: A veure, tècnicament sí, és possible. Vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments
5: sí,
2: a través d'internet.
5: Bueno,
2: l'home no anava tan desencaminat.
5: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon, tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua, al cap d'un segon les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Hi ha una altra dada que en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann. Tot aquest procés,
2: 1990,
5: aquesta
2: no?
5: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altra i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bah, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
2: El nom és una mica estrany.
5: Concepte
2: no?
5: Sucució és una paraula que...
2: Una cosa, Albert, permet-me que et talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans sobre l'últim punt que volia fer, que crec que és interessant, perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
4: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'Avogadro. Avogadro. Perdó, Avogadro, semblat el... Ara el... Avogadro.
2: Sí,
4: el número d'Avogadro.
2: El Robert De Niro, no? Sí. Ha semblat el Robert De Niro, el cau del miedo.
4: Fixa't, el número d'Avogadro és un número que no té unitats. És un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt, eh?
2: És gros, això, eh?
4: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Uh-huh. Un mol és un número d'Avogadro. Tu t'agafes una caixa i si dins hi tens...
2: És com una unitat de mesura, vols sí. dir, no?
4: Exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella caixa hi tens llapissos... doncs aquell molt de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos.
2: Que són molts llapissos,
4: No crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar, tants llapissos, imagina't.
2: Segurament no.
4: Sí, sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un aquest número, cada segon dius 1, 2, 3, doncs tardaries uns, més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número. O
2: sigui, tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
4: Tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Uh-huh. Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23, és a dir, allà hi ha un mol, pràcticament, vale? Perquè ens fem la idea. Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests vials s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Ara imagina't que tinc jo un principi actiu. Qualsevol, és igual. I el tinc a dins d'un vial. Tinc un litre. Posem, va, tinc un litre del principi actiu.
2: Deixa'm tallar-te un moment. El principi actiu, perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
4: Correcte.
5: Sí, sí. Després parlem d'aquest tema, també.
2: Tu vols dir això?
4: Ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, perquè ja està, això està legislat, cuidado. Però bé, anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale. Sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua, més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C. Retiro d'aquest tanc de 100 litres un litre. Em poso ja amb una xata, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100 litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé.
2: I així però, successivament,
4: i així
2: no?
4: Successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no?, tot això, són moltes dilucions. I com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
2: Que no te'n toqui cap, diguem, del principi actiu. I això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi ha presents, no?
4: Exacte.
2: No sé si en Albert seguim amb...
5: Sí. Sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero. Sí.
2: A partir del 12C ja no ja pot anar bevent que no n'hi trobes.
4: Després estàs diluint aigua.
5: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
2: Però hi ha vials d'aquests...
5: Sí, més enllà.
2: Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
5: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg, quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una Bíblia.
2: Ah, hi havia el truco aquí.
5: I això està documentat que ho feia així. Si ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una Bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que amb els anys alguns ho han lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar.
4: Ostres, el de colpejar-ho amb una Bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista.
2: No ho veia venir, això.
4: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues, perquè ho has de saber.
2: Ja, no, però, escolta...
5: Pots colpejar el guió...
2: Estàvem amb els molts i amb les Bíblies.
4: Ho farem.
5: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que... Hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
2: Sí, que ja no hi ha res.
5: Ja us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
2: Ah, molt bé. Sí, realment, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
5: Sí, també he estat mirant una mica en què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets. He trobat que hi ha molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa i amb llet de gata, que és un concepte encara més estrany.
2: Sí. Bueno, no sé si és més estrany, però...
4: Ja en surt poc, en deu sortir poc.
5: Després hi ha tota una línia que estan fets amb verins, varis, tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris. No sé si un té a parlar mai de l'ambre gris.
4: No.
5: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots. que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics també. He trobat uns medicaments fets amb crostes de sarna humana. Això també... També es veu que s'estila...
2: Però no entenc, o sigui, com a principi actiu exactament què és el
5: bueno, perquè és el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai.
4: Sí, sí, sí.
2: Ja,
5: el que no... Em costa més entendre a mi la saliva de gos. O ja he trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades.
2: Ah, sí?
5: Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni...
4: L'edició, el mòbil.
5: Sí, potser sí. El geni absolut, perquè aquest xic realment li surt barato la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi.
2: Home, això, clar,
5: wifi,
2: és que...
5: Posant el wifi al medicament.
2: Clar.
5: I hi ha tota una línia de gent que fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament, també és barat. El procés és barat. És, tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament.
2: I ja el tens ja fet.
5: Fas les dilucions.
2: Però com calcules la dilució aquí?
5: No sé com calcules la dilució de la llum
4: solar. Però igualment el mar ja et li toca el sol, dic jo, eh?
2: I l'aigua si la poses a la finestra, no té més, no?
5: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues, eh?
2: Sobretot alguna claveguera de ciutat.
5: Sí, sí, sí.
2: Pobra aigua, eh? No voldria passar.
4: La memòria, mare de Déu.
2: Sí, sí.
5: Llavors... No sé si us heu preguntat mai. Els catalans tenim una forma de calcular.
2: A veure.
5: Que sí, són els pantans de Sau. Això és un pantà de Sau.
2: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, sí, que som de la Catalunya interior, encara el coneixem més bé, però cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23, eh?
5: Va, aquell campanar, magnífic. Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
2: També té raó.
4: Hauria de ser unitat del sistema internacional.
5: Sí, sí, jo estic trobant
2: un pantà de Sau, eh?
5: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tennis, coses així.
2: Magnífic.
4: Piscina olímpica.
5: Doncs, bueno, sí, home, piscina olímpica. La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre de Avogadros, molts zeros, agafa algo gros a la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, pues, si això és aigua, si heu anat a fer fotos per Instagram,
4: sí,
5: hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt, no puc passar gaire mai, però bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números amb pantans de Sau. Si algun dia em prengo un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba.
2: A veure, clar, perquè ja te'l pagues, perquè segur, a veure, gratis tampoc no és, no?
5: Llavors és...
4: No és car, eh?
2: Pues, clar, però
5: sí. Dic, hòstia, però si ja, quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament...
2: Una
5: molècula d'un medicament 30C.
2: A veure...
4: Home, et deu donar un pantà, menys, no?
5: Mica més,
2: però esclar, és que un pantà, al tanto, sí, estem parlant d'un pantà, eh?
5: Sí, imagina que agafes...
2: Com si fos poca cosa, un pantà.
4: És que et veuràs altres coses a Sau, eh?
5: Una molècula de verí de serp de cascabell i la tires allà al pantano de Sau.
2: Sí,
4: busca-la.
5: Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula, almenys, me la prenc?
2: Amb una 30C, eh?
5: Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara tinc un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tants zeros.
4: A veure.
5: Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
4: Això és molt.
2: No sóc capaç de processar-ho, vaig fer l'ESO.
5: Sí, 180...
4: Jo vols dir que a l'univers hi ha tanta aigua.
5: Són 20 zeros, més o menys.
2: Mare de Déu. És gairebé un número d'Avogadro de pantans.
5: Sí, bueno...
4: Una caixa un molt de pantans.
2: Un molt de pantans per una sola molècula
5: sí,
2: de...
5: Sí. 180 trilions de trilions de vegades, tot el pantà de Sau, te l'hauries de veure. He dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet...
2: Ara, que és petit.
5: Aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno, pues he agafat, faré l'exercici, però amb tota l'aigua del planeta Terra.
4: Clar, millor.
2: A veure.
4: Ara sí.
5: Sí, sí, te l'hauries de veure 20 bilions de vegades.
2: Això és haver menjat un arròs molt salat, eh?
5: Sí,
4: sí. Jo abans us he dit que tenia mal de panxa i amb això jo... Ostres, això és sobredosi d'aigua, eh?
2: Això... Abans em deien, quan eres petit, se't faran granotes a la panxa, eh? Doncs,
5: sí. Jo, no sé. I després deia que producte estrella, Oscillococcinum.
4: Què és això?
2: A veure?
5: És el medicament homeopàtic contra la grip.
2: Ah, sí, home.
5: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
2: Amb cors d'ànec, eh?
5: Sí, fas uns cors d'ànec, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, que el cor d'ànec, doncs, et cura la grip.
2: Els francesos feien el foie i devien aprofitar per agafar cor.
5: Dilució 200 C.
2: 200 C, molt bé.
5: 200.
2: I han dit que parlant aquí?
5: Per una 30 C t'has de veure 180 trilions de trilions de vegades al pantà de sau. Farem el càlcul una mica diferent. Quina probabilitat tens de trobar la molècula en general? I si fas els càlculs, complicat, hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers.
2: Ens estàs disposant bastant fort, eh?
5: No, no sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut.
2: Home, no, però...
5: Tots, eh? Tots.
4: No, no m'ho puc arribar a imaginar, no m'ho puc arribar a imaginar.
5: Sí, intentem imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers. Mm. Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que just la que buscava.
2: Bueno, va, imaginem-ho, imaginem-ho que vas a la deriva, no?
5: Doncs necessites més d'un univers.
2: Ja, per al cor d'ànec, eh? Per trobar una molècula de cor d'ànec.
5: Sí, de fet, necessites molts més universos.
4: Clar. Ah, més d'un?
5: Sí.
4: Més de dos, vull dir.
5: Més, amunt, amunt.
4: 10.
5: No, 10 elevat a 320 universos.
2: Per trobar una molècula. Sí, això
5: és la mateixa probabilitat que tindries de visitar 10 elevat a 320 universos, que és més d'un molt d'universos.
4: Sí, bastant més d'un molt.
5: Bastant més d'un molt. És un milió de vegades més que un molt d'universos, més o menys.
4: Sí.
5: Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne una a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
2: Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip i aguantar una bona suada i ja està. No?
5: Diré que en 3 dies que... passa la grip, en 3
2: dies. Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
4: Ostres, això vol dir que bàsicament a partir de la 12C estem bevent aigua. Aigua amb memòria.
5: Sí, super, molta memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
4: És veritat.
2: És que això, clar, perquè jo crec que... però el truc, que ningú se m'enfadi, sí, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema, i no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir el fecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
4: I tant. Sí.
2: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no?, i la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent. Una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament, era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? Diguem-ne, de la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup

0: per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la innocuïtat. És a dir, que no facin res, que no facin absolutament res. És a dir, si jo vengo un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
1: Doncs endavant.
0: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cobra la febre, la tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç. Això també s'ha de demostrar.
1: Sí, clar.
0: D'acord? A Espanya, per exemple, el 2007 es va fer un reial decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, aquí tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no s'adequen, fora. Els que no són adequats, fora. O sigui, vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre.
1: És a dir, et garanteixo la llibertat de comerç sempre i quan no faci mal a ningú.
0: Ah, exacte. Tu pots vendre un vial d'aigua.
1: El que passa que és relatiu, això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si ens rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo,
0: I tant.
1: Sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú o, com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per el cor d'ànec, no, deies? Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
0: Sí, però bé, al final són creences.
1: Sí, és fe, és dogmàtic, no?
0: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava mal de panxa. Perquè te n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una sensació de benestar.
1: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament, no?
0: Ah, exacte, és això.
1: Que és tan estudiat i que, a més, diu molt més de la, diguem-ne, de la psicologia humana o de com som els humans de no pas com és el nostre cos, no sé com dir-ho, no? O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot. Crec que estaria bé, que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures del refredat?
2: Sí, he ficat una mica de coses, de sucre, perquè fos...
1: Una mica de ronyó
2: d'oca, no?
1: De ronyó d'unicorn,
2: sí, exacte. No? Perquè es fos més saludable, però bueno, no sé, al moment estem igual tots.
1: En fi, què ens portes, va?
2: Avui us parlaré, normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
1: Sí.
2: Doncs avui us portaré un èxit, bueno, un descobriment, no, un èxit. Un èxit, sí.
1: Mira.
2: Podem dir-ho així.
1: Ja era hora, després de tants programes, que ens en portis algun que funciona.
2: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per, saps?
1: A veure.
2: O per l'efecte placebo aquest que heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o cap medicament real.
1: I per la BBC,
2: La BBC, que en teoria...
1: No és qualsevol cosa, la BBC.
2: Seriós, això, els presentadors van amb corbata...
1: Ho estàs, sèrio?
2: Sí, no com aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata ni res.
1: Això, ja.
2: Desastre, això. Allà, ho he comprovat, ho he vist, el presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit.
1: Encara, a dia d'avui, És una cosa sèria, molt anglès, molt bé. Molta credibilitat.
3: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
1: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és la punt de qualitat.
2: Clar, imagina't que el senyor s'engreixa, perquè clar, el traje deu tenir diferents talles, perquè clar,

0: O sigui, en el cas de la senyora...
1: Tenir... Compte que deu tenir una modista o un sastre resident, no?
0: Ja. Sí. Vale, bueno.
1: Doncs va, va. Què va fer a la BBC?
0: Doncs per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu. Sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que un home britànic de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb caïda de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina. Clar, això no és bo.
1: Ni és qualsevol cosa, la morfina.
0: Exacte,
1: ni
0: és qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per quedar,
1: xulo, no?
0: Sí,
1: no.
0: Clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
1: A veure.
0: Doncs aquest senyor després de
2: continuar fent mal.
0: Tot el contrari. Després de prendre's durant un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena, i és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina, però no li feia mal res. I
2: sí,
0: es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui, que tinguessin molèsties a l'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, el van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo, no? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts. O sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda. Vinga, va, li dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la seva vida.
1: Els cuidava una mica, els acompanyava...
0: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
1: fixa't,
0: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, va poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havien millorat molt poc, i els altres havien millorat molt, o sigui, no tenien dolor, no tenien punxades, i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substitutori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut, no sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges
1: anglesos. Sí, home, solvent, sí. I tant.
0: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard. Perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
1: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic,
0: sí.
1: com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni és sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui, un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies, Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que, si avui us trobeu millor, sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.
1: Són les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer batac d'aigua important, sobretot al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió meteorològica. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: Gràcies, Sergi. Estarem pendent del temps. Estigueu-ne també vosaltres pendent d'aquest temps. És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro de Barcelona entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una de la part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 migrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La ja ha quedat vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: En cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom del Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: I en esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa de Catalunya masculina d'handbol, Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Fracking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicent.
1: Gràcies, Joan. El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo, i qui us parla, Marc Pijuan. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que ha durat setmanes i que s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines mariners i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: De fet, la pluja tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona, al mateix temps que a l'hora de sopar podrien arribar noves tempestes per l'Aragó en direcció cap als Prepirineus i Pirineus de Lleida.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per a finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits, amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals d'entre els 25 i els 30 graus centígrads.
1: Tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara a la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o al Baix Ebre. Temperatures molt elevades, molts dies seguits de calor i sobretot nits difícils de dormir. Els companys de Canal T, de fet, han sortit al carrer per saber com s'ho fa la gent per poder descansar.
8: L'estiu del 2026 està sent excepcionalment càlid a les Terres de l'Ebre. Els termòmetres han marcat valors molt elevats tant pel que fa a les temperatures màximes com especialment a les mínimes. Entre el 21 de juny i el 13 d'agost, 49 dels 54 dies analitzats han registrat màximes de com a mínim 35 graus. En 4 d'estes jornades s'han superat els 40 graus. La temperatura més elevada a l'Observatori de l'Ebre es va assolir el 8 de juliol. Aquell dia Roquetes va registrar una màxima de 42,4 graus, només una dècima per baix del rècord de 42,5 graus assolit el 29 de juny del 2019. La calor també s'ha fet notar especialment durant les nits. En 10 jornades les temperatures no han baixat dels 25 graus, el que es considera una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Doncs bé, aquestes altes temperatures ha fet que l'aigua del mar arribi als 27,8 graus a l'Estartit, un valor inèdit en els darrers 50 anys. Les onades de calor de fet marina afecten especialment la Mediterrània Occidental, amb especial incidència als ecosistemes marins. Des de Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
9: La Mediterrània Occidental està immersa en una gran onada de calor marina, amb temperatures de més de 4 graus superiors a la mitjana i registres que la Costa Brava Nord han fregat els 28 graus. Aquests valors són totalment inèdits en registres dels darrers 50 anys a l'Estartit i Illes Medes. Josep Pasqual és observador meteorològic de l'Estartit.
10: Però tot plegat el que ha anat fent és acumulant calor en el mar, i la capa doncs, que s'escalfa més és la superficial. I fa una setmana vàrem mesurar aquesta temperatura excepcional de 27,77 graus a la superfície.
9: Les onades de calor marina tenen un efecte directe sobre la fauna i flora al mar. Organismes com mol·luscs, esponges i coralls moren per aquest xoc de calor. Les fanerògames marines, com per exemple la posidònia, pateixen canvis en el seu cicle vital i reproductiu. I l'escalfament de l'aigua del mar canvia la distribució d'espècies de peixos amb aparició d'espècies subtropicals.
2: Notícies en xarxa.
1: Passant 8 minuts del punt de les dues, era un dels altres titulars de la jornada d'avui. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. De fet, aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents.
4: El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Ens en dona més detalls en aquesta crònica l'Arnau Vidal.
11: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: Important també les obres de l'L1 del metro, encara la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Des de mitjans de l'Hospitalet, Jordi Busón.
11: Amb un pressupost d'11 milions i mig d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
12: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó, hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
11: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: Us ho explicàvem també en portada, la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies, a Lleida, després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació sembla que es manté estable i sense nous incidents. Des de Lleida TV, Carla Rodrigo.
13: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
14: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no són per a res a que quan surten al carrer es queda amb l'empanyetat.
13: La Rosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la Paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Doncs a Tàrrega, l'Ajuntament també reforçarà la vigilància a la zona d'oci nocturn de la ciutat per frenar els aldarulls i les molèsties dels darrers dies. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
15: A partir d'aquest cap de setmana, Mossos d'Esquadra i policia local desplegaran patrulles conjuntes les nits de divendres i dissabte. La mesura arriba després de la baralla registrada el passat cap de setmana, davant d'un establiment d'oci nocturn, en què una persona va resultar ferida i va haver de ser atesa al CAP de Tàrrega. Els dos presumptes agressors van ser identificats i un d'ells, un jove de 19 anys, va ser detingut. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, assegura que l'Ajuntament actuarà amb contundència per posar fi a aquesta situació.
16: Aquests fets són reincidents des de fa uns quants caps de setmana. Preparem un dispositiu de Mossos i policia local perquè puguem garantir la seguretat i sobretot el compliment de les ordenances i evitar les molèsties als veïns. També s'han aixecat 15 denúncies pels fets que es produeixen cada cap de setmana. No deixarem que Tàrrega es mantingui aquesta situació i nosaltres posarem tots els mitjans per puguin aturar.
15: El dispositiu policial actuarà principalment a l'Avinguda de Catalunya, tots els caps de setmana en horari nocturn.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 2 minuts i arribarem a 3:15. Abordem ara la crisi migratòria i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
4: Es tracta dels espais de l'Home Margarita i l'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els prop de 1.800 migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives.
5: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
1: Doncs bé, a casa nostra, l'Associació Afroequatioguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Des d'Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
13: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
17: El proceso de regularización o de renovación tiene tres procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses. En la práctica, hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
13: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
1: I el Baix Penedès es prepara per una nova verema, com a la major part del territori, això sí, enguany la collita s'ha avançat força, en bona mesura per la combinació de les pluges de l'hivern i la manca d'aigua dels darrers mesos. Alguns pagesos començaran a triar-lo ja dilluns, amb un ull al cel, ja que s'anuncien tempestes. Des de Ràdio i Televisió el Vendrell, Lolo García.
7: Enguany la verema es preveu similar a temporades anteriors quant a volum, ja que, malgrat que la producció és un pèl més elevada per les pluges d'inici d'any, la calor dels darrers mesos ha comportat, per contra, que el gra s'hagi deshidratat i, per tant, pesi una mica menys. Un cúmul de circumstàncies que, tanmateix, segons l'enòleg i viticultor de Llorenç del Penedès, Martí Giral, no farà variar gaire la collita respecte a exercicis anteriors.
18: Bueno, portem uns anys que cada any és una bogeria entre sequera. El míldio, que va destrossar moltes vinyes, entre una cosa i una altra, no podem dir si és més o menys. Jo veig que és una collita normal, sense cap grans quantitats, més aviat petita, perquè, doncs perquè el raïm està més aviat petit, desgranadet, però d'una qualitat molt alta.
7: Alguns productors ja comencen a veremar aquesta setmana vinent, unes dates, finals d'agost, molt més primerenques que no pas anys anteriors, i que obliga, sobretot, a concentrar la collita en la franja que abraça de primera hora del matí a migdia. I tot plegat en un context d'excés acumulat de producció les darreres temporades, que ha portat associat una forta davallada del preu del raïm.
1: I un estudi del Centre Tecnològic del Vi analitza les característiques de la garnatxa blanca de la DO Terra Alta a partir de vins de 7 cellers de diferents zones de producció. Ens ho explica des de 21 Ràdio la Caterina Vinyó.
19: Un estudi del Centre Tecnològic del Vi ha analitzat vins de la DO Terra Alta per tal d'aprofundir en el coneixement de la garnatxa blanca. Rosa Cavaller és la presidenta de la DO Terra Alta.
20: Hem agafat set bodegues diferents en anyades consecutives i s'ha fet un estudi per a determinar la caracterització organolèptica que hi ha als veïns i de la manera que envelleixen, segons lo sol i segons el tipus de terra que tenim aquí a la nostra comarca.
19: Cavaller explica que l'estudi també els ofereix informació sobre els efectes del canvi climàtic i com actuar en benefici de la producció.
20: També de la manera que està tot canviant, sobretot en el tema climàtic, del canvi climàtic, és tindre arguments per a saber cap on hem de tirar. Contra més arguments tinguéssim, més podem defensar la nostra garnatxa de cara a nivell nacional com internacional.
19: L'objectiu és reforçar la singularitat, però també la projecció dels vins de la DO Terra Alta.
1: És moment de repassar altres notícies d'avui en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxesa, al Segrià.
4: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes d'evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
1: A Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
4: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar, però només van poder certificar la mort de l'home. Fons dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta. El jutjat es fa càrrec d'aquest cas.
1: I la Guàrdia Civil ha confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
4: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milió d'euros, segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de 2 vehicles i una furgoneta i investiguen 2 persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
1: 10 minuts i arribarem a 2:15. L'Ajuntament d'Amposta i l'empresa Remsa signen un nou contracte de manteniment i millora per al cementiri municipal, que augmenta el pressupost anual de manteniment de 35.000 a 110.000 euros. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
0: Després d'haver invertit més de 500.000 d'euros en consolidar les estructures i nínxols existents, el nou acord es focalitza en millores d'accessibilitat i servei als usuaris. Tindrà una durada de 4 anys. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
21: Incorpora millores tan importants com una plataforma elevadora, com tres escales en plataforma per facilitar l'accés als nínxols superiors per part dels usuaris. També una actualització de tots els nínxols, d'un plano dels nínxols, també la millora de l'horari. Incorpora coses tan importants com el que és la pintura, que estarà oferint a l'Ajuntament i ara se passa a incorporar en este nou contracte, la millora de voreres.
0: El cementiri d'Amposta disposa de 4.500 nínxols i 33 columbaris i ja preveu una ampliació per al futur.
1: Abans dels esports, moment per la cultura. El Castell de Calonja, així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura de Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com és la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat, Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
22: El Festiu de Calonja estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic el Festiu de Calonja. Més de 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
23: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
22: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu Jazz Band, ja han exhaurit totes les entrades.
1: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de la nit de vigília, un espectacle pirotècnic del qual Sitges presumeix de tenir-ne un dels millors escenaris. Ens ho explica des de Canal Blau en Jaume Ingles.
24: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia, però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, vaig igual, assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
25: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
24: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
1: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha emportat el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
4: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs graciec. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
1: Ara sí, els esports. Ens porta en Joan Barberà. Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la sorpresa contra un històric equip de la Lliga Sobal com és el conjunt ballesà. Pablo Larrumbide és el tècnic de l'handbol Sant Joan d'Espí.
26: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
7: Són les paraules, les declaracions de la Rumbidia a la xarxa, i l'entrenador del balonmano granollers és Antonio Rama.
3: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
7: La cita a les 8 del vespre, demà segona semifinal entre el Sant Vicenç i el Barça, entre el Barça i el Sant Vicenç, i també en directe a la xarxa Més. En hoquei herba, avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení s'enfronta hores d'ara a Nova Zelanda, i a les 5 de la tarda el combinat masculí juga davant Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol, el Barça, pendent de fitxar un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Al-Ahly egipci per 2-1 amb gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
8: Bona nit, culés. Estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por vuestro support.
7: A l'Espanyol, el jove del planter, Roger Hinojo, lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt especial al club blanquiblau. El defensa de Cabrianes, a Sallent, afronta la seva primera temporada a la primera plantilla.
9: Un orgull increïble. Porto molt temps aquí, doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
7: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero. A la primera federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre el camp del Villarreal B per 2-0 en un nou partit amistós. I a la Copa Federació destaquem que l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals. El duel entre els dos conjunts catalans va finalitzar amb empat a 2. Es va decidir els penals. L'Hospitalet segueix endavant en aquesta competició.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
22: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Per fi, baixen les temperatures i sembla que podem començar a respirar. Avui ja no s'assoliran els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5-6 graus, sobretot a Ponent. Paral·lelament, Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment important al sud-est de, Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona. Per tot plegat, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles, bon dia.
3: Hola, què tal? Aquesta tarda ja ve la festa major meteorològica i és que tindrem ruixats i tempestes generalitzats a tot el país. De fet, aquestes tempestes començaran primerament per el prelitoral i també a les Terres de l'Ebre i comarques tarragonines i es desplaçaran cap al nord-est, afectant sobretot ja a meitats de tarda i principis de vespre a la costa central catalana. A l'àrea metropolitana de Barcelona plourà amb molta força i també es formaran tempestes al Pirineu i Prepirineu, arribant ja cap al vespre i principis de nit cap a les comarques gironines. Per al dia de demà tindrem encara algunes tempestes a primeres hores del matí tocant la costa de Barcelona i a la tarda es tornaran a formar tempestes al Pirineu i Prepirineu.
1: És 20 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Educació anuncia més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius. Lluís Mata.
4: Aquest era un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el departament i els sindicats per millorar les condicions dels docents. El govern encara ha de detallar les xifres d'aquesta millora abans que arrenqui el nou curs escolar.
1: I la línia 1 del metro entrarà de nou en servei entre Florida i Plaça de Sants el 29 d'agost.
4: Ho farà després dels treballs de millora per renovar vies i reformar el taller de Santa Eulàlia. El trànsit ferroviari ha estat tallat entre les dues estacions des del passat 17 de juliol amb un transport alternatiu per connectar els dos punts.
1: Tercer dia de reforç policial a Pardinyes, Balàfia i Clot, a Lleida.
4: En una jornada aparentment tranquil·la i en què la paeria s'ha reunit amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa, una part involucrada en els aldarulls, per demanar-los la seva col·laboració.
1: I el govern espanyol ha desallotjat prop de 1.800 emigrants de la platja a Ceuta i els ha traslladat a dos espais temporals.
4: Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. Elma Saiz és portaveu i ministre d'Inclusió i Juan Jesús Vivas, president de la ciutat autònoma de Ceuta.
5: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario.
6: Esto no ha sido una crisis migratoria, esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad.
1: I en cultura, aquesta nit el Festival Festiu de Calonja estrena sardana.
4: La signa el mestre Jordi Molina i l'interpretarà la cobla de Sant Jordi i la principal del Llobregat. La sardana durà el nom de Castell de Calonja, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes.
1: En esports, avui es decideix la primera plaça per la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Joan Barberà.
7: L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. Demà, segona semifinal entre el Barça i el Sant Vicenç.
1: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i qui us parla, Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'avui. Mirem al cel i és que Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat davant la possibilitat de xàfecs i tempestes localment fortes. Està previst que la pluja guanyi protagonisme avui arreu del territori. A més, l'arribada d'una massa d'aire d'origen polar al llarg de les pròximes hores podria endur-se la calor intensa que durant setmanes s'ha instal·lat aquí a casa nostra.
4: Avui ja no s'assoliran, per tant, els 41-42 graus d'ahir i les temperatures poden baixar uns 5 o 6 graus, sobretot a Ponent. De fet, a partir de mitja tarda estan previstos xàfecs a les comarques tarragonines i no es descarta algun primer patac d'aigua localment intens al sud de Catalunya. També s'espera una primera tongada de pluja localment intensa que podria deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral i prelitoral de Barcelona.
1: I la pluja que tendirà a escombrar també des de les comarques de Tarragona cap a les de Girona.
4: La temperatura tendirà a recuperar els seus valors habituals per finals d'agost, però en definitiva respirarem millor i sobretot descansarem a les nits amb la posada en pausa de les nits tòrrides i màximes a trets generals entre els 25 i els 30 graus.
1: Ara bé, tot i aquest lleuger descens de les temperatures, avui però es manté el risc alt o molt alt d'incendi a diverses comarques, com ara la Terra Alta, el Priorat, Ribera d'Ebre o el Baix Ebre. Unes temperatures altes, molt elevades,

0: una nit tòrrida. I encara hi ha una altra dada significativa. Els 54 dies analitzats han tingut mínimes superiors als 20 graus, una situació que no s'havia produït en cap dels altres estius de l'última dècada. I a la calor s'hi suma la falta de pluja. El règim pluviomètric també està sent anormalment baix. Mentre que la mitjana de l'última dècada supera els 32 litres per metre quadrat, aquest estiu amb prou faenes s'han superat els 2 litres.
1: Gràcies a aquestes temperatures altes també han castigat els treballadors a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han posat en marxa un nou sistema que alerta els treballadors quan la seva temperatura corporal arriba als 37,8 graus o quan la temperatura ambiental assoleix els 42. Iris Rodríguez, Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: El consistori municipal ha incorporat aquest estiu 60 polseres d'alerta tèrmica destinades als treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. L'objectiu és reforçar la prevenció davant les altes temperatures i reduir el risc associat a l'exposició de calor. Les polseres emeten un avís lumínic, sonor i de vibració quan detecten que la temperatura corporal del treballador arriba als 37,8 graus i també emeten una alerta quan la temperatura de l'entorn arriba als 42. Laura Olmo és la regidora de Via Pública.
3: El que volem és poder-nos avançar a possibles situacions de risc i donar-los una eina que els avisi a temps perquè puguin parar, descansar i protegir-se abans que la calor es pugui afectar, no? Es tracta de posar eines fàcils i útils a disposició de la gent que treballa, doncs, exposada al sol.
2: Quan la polsera s'activa, el protocol indica que l'empleat ha de deixar de treballar, desplaçar-se a una zona fresca i amb ombra, refrescar-se, hidratar-se i avisar a l'encarregat.
4: Notícies en xarxa.
1: Passant 7 minuts a 2:15, era un dels nostres titulars d'avui també. Educació ha anunciat més aules d'acollida i la incorporació de tècnics sanitaris en centres educatius.
5: Aquest és, de fet, un dels cavalls de batalla en les negociacions entre el govern i sindicats per millorar les condicions dels docents. El departament en donarà més detalls abans que arrenqui el nou curs escolar, una jornada en què ja està prevista una vaga de mestres i professors.
1: Més detalls, Arnau Vidal.
6: Després d'un curs marcat per les vagues dels docents, que reclamaven millores salarials i laborals, els alumnes encetaran el curs en 3 setmanes amb una nova vaga. Per intentar revertir-ho, Educació ha anunciat mesures per millorar les condicions del professorat, un increment substancial de les aules d'acollida a l'alumnat nouvingut i la incorporació de tècnics sanitaris a la meitat dels centres, que detallarà en els pròxims dies. El govern ampliarà així l'increment d'aules d'acollida que ja preveia en un acord signat amb Comissions Obreres, UGT i professors de secundària. Segons aquest, en el curs vinent hi haurà 40 aules d'acollida noves a primària, 25 a secundària i 10 a FP, un augment que s'ha de mantenir fins a l'any 2029. En l'acord també es contemplava un augment de sou, la reducció de ràtios i burocràcia i la incorporació de nous professionals.
1: I les obres de l'L1 del metro encara en la recta final i el servei entre Florida i Plaça de Sants es restablirà el 29 d'agost. Aquest matí la presidenta de TMB, Laia Bonet, i el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Jesús Ocillós, han visitat la zona per conèixer de primera mà els treballs. Mitjans de l'Hospitalet, Jordi Buzón.
7: Amb un pressupost d'11,5 milions d'euros, les obres de millora permetran reduir el nombre d'incidències, augmentar la fiabilitat del servei i també incrementar el confort dels viatgers, perquè la renovació de la via es tradueix també en una reducció de les vibracions. Així ho explicava la presidenta de TMB.
8: Permet renovar integralment la via, és a dir, allà on hi havia balast hem posat placa de formigó. Hem renovat rails on feia falta, les subjeccions són antivibració.
7: Els 170 operaris que hi treballen diàriament igualment han actuat sobre el sistema de dilatació, que evita la deformació dels carrils amb els canvis de temperatura, i també sobre el taller centenari de Santa Eulàlia, clau pel manteniment diari del metro. La modernització dels més de 2 quilòmetres de via ja està quasi engestida i, per tant, tal com estava previst, el 29 d'agost es restablirà el servei habitual a la L1.
1: I un dels altres punts informatius d'aquests dies és a Lleida. Allà la policia manté per tercer dia el reforç als barris de Pardinyes, Balàfia, el Clot i el Parc de les Vies després dels aldarulls del cap de setmana. De moment, però, la situació es manté estable i sense nous incidents. Lleida TV, Carla Rodrigo.
9: Tercer dia consecutiu de reforç policial a Pardinyes, Balàfia, El Clot i el Parc de les Vies, per evitar nous aldarulls com els del cap de setmana. De moment, la situació es manté tranquil·la i no s'hi han registrat nous incidents. El dispositiu es mantindrà fins a finals de setmana. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, assegura que ara cal actuar sobre l'origen del conflicte i posa el focus en els joves implicats i els seus entorns familiars.
10: Famílies molt desestructurades on l'entorn que viuen aquestes criatures cada dia són entorns que no ajuden per a res a que quan surtin al carrer es queden amb la humanitat.
9: Larrosa reclama la intervenció de la Generalitat i dels serveis socials en aquests casos. Paral·lelament, la paeria s'ha reunit

0: amb uns 200 membres de la comunitat pakistanesa per demanar-los col·laboració i rebaixar la tensió. Des de dilluns, els agents han detingut 7 persones i han identificat una dotzena més.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 3. Abordem ara la crisi migratòria, i és que el govern espanyol ha habilitat 2 espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones, tot plegat per donar resposta a la situació dels migrants que dormen al carrer o a la platja.
3: Es tracta dels espais de la Loma Margarita i el d'Embolsamiento. Aquesta alternativa d'allotjament s'anirà ampliant progressivament quan vagin acabant els treballs d'adequació de la resta d'emplaçaments previstos. A primera hora d'aquest matí, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desplegat un dispositiu a la platja del Trampolín per desallotjar els migrants i traslladar-los als nous espais. Escoltem la valoració que n'ha fet la portaveu del govern i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, i la rèplica del president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
4: La playa ha quedado vacía, pero insisto, yo creo que también, bueno, pues ha sido un trabajo absolutamente delicado, ha sido un trabajo, bueno, que pone en el centro lo humanitario, como ustedes, por ejemplo, han podido ver, ha habido personas que no podían ir caminando y que estaban heridas y les hemos trasladado pues con vehículos.
5: Esto no ha sido una crisis migratoria. Esto ha sido una invasión territorial de Ceuta, de España y de Europa que ha alterado sustancialmente la normalidad de nuestra ciudad. Por tanto, que podamos vivir tranquilos, que podamos saber que no se va a volver a repetir esta vulneración de la integridad territorial.
2: I a casa nostra, l'Associació Afroequatoguineana d'Integració Sociocultural de Lleida ha denunciat el col·lapse del sistema de cites d'estrangeria. L'entitat ha assegurat que la situació impedeix que milers de persones immigrades renovin els seus permisos de residència. Ho veu Lleida Ràdio, Carla Serrano.
6: En aquest sentit, el secretari d'Organització i Comunicació de FICU, Domingo Morales, ha detallat com és el procés que han de seguir aquestes persones per rebre el seu permís de residència.
7: El proceso de regularización o de renovación tiene 3 procesos obligatorios y consecutivos. Primero, la solicitud y la espera de la resolución. El plazo legal es de 3 meses, en la práctica hoy llega hasta los 6. Segundo, una vez obtenida la resolución favorable, la persona necesita una cita para la toma de huellas en la oficina de extranjería. Tercero, necesita otra cita separada para recoger la tarjeta. Sumando las esperas reales de cada paso, el proceso completo puede durar entre 10 y 11 meses.
6: Així mateix, Morales ha afegit que aquest retard del procediment afecta directament la possibilitat d'aconseguir feina, l'accés a l'habitatge i l'obtenció d'un compte bancari. L'entitat ha afirmat que el problema, que fa anys que és present a les administracions, és generalitzat arreu del país i no han rebut cap resposta política.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Us expliquem ara altres informacions del territori, i és que la costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional, el primer intent de còpula de dues tintureres enregistrat al Mediterrani. Un equip de divulgadors científics ha pogut observar i enregistrar aquest comportament que fins ara només s'havia documentat en 2 ocasions més a tot el món. Des de Radio Ciutat de Badalona, Mateo Chaquipondo.
8: La costa badalonina ha estat l'escenari d'un fenomen excepcional. El primer intent de còpula de tintureres enregistrat al Mediterrani i el tercer documentat al món. En David i la Mara, divulgadors científics de Pelagic Expeditions, han pogut observar i enregistrar aquest comportament durant una de les seves expedicions. Les imatges mostren un instant d'una interacció de 2 hores entre els animals i els membres de l'expedició. Un comportament que, asseguren, és més habitual del que es pensa, però molt difícil d'enregistrar.
9: En el futur, aquesta dada, juntament amb altres dades que s'han anat recopilant per diversos científics aquí a la costa catalana, doncs poden ajudar a conservar millor l'espècie, perquè poden ajudar a determinar zones importants o d'interès.
8: Una tasca que continua amb la recollida de dades, estudi d'aquests animals amb l'objectiu de preservar una espècie amenaçada per la seva comercialització.
2: I de fet ara us preguntem si sabríeu com salvar un dofí malalt o quins passos seguir. Doncs bé, la Fundació CRAM ha creat el taller Salvar el dofí Ulisses per educar els més petits, i ens ho explica des de ETV en Pau Garrido.
10: La Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins ensenya com ajudar un dofí en el cas de trobar-lo a la platja o malalt. L'activitat Rescat al dofí Ulisses ens posa la situació de rescatar un d'aquests animals, explicant com tractar-lo i quins passos hem de seguir. Segons Irene Antúnez, coordinadora de l'àrea d'educació del CRAM, aquesta activitat té diversos objectius.
11: Els objectius són varis. Primer, que puguin conèixer una mica la biodiversitat que tenim aquí de dofins i balenes del Mediterrani, i sobretot que puguin conèixer quines són les amenaces i els problemes que tenen aquests animals en el mar, i que sortint del taller doncs sapien com ajudar-los, i si es troben algun cop un dofí fora de l'aigua, doncs que sàpiguen actuar de manera correcta.
10: Al taller s'explica també quins problemes pateixen aquests mamífers al mar Mediterrani, com la contaminació o la pesca. Una forma d'ensenyar respecte a la fauna marina als més petits de forma lúdica i interactiva.
2: 3:15, és moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. Troben el cos sense vida d'una persona al pantà d'Utxés, al Segrià.
3: Els treballadors de la presa van alertar els vigilants municipals i aquests van avisar els Mossos d'Esquadra que van poder recuperar el cos de la víctima. El cadàver no presenta signes evidents de violència i ara la policia catalana ja ha obert una investigació per determinar les causes de la mort.
2: I a Lleida, al barri de Pardinyes, un home mort a la plaça de Tragó de Noguera.
3: Els tècnics sanitaris van fer les maniobres de reanimació cardiopulmonar però només van poder certificar la mort de l'home. Fonts dels Mossos d'Esquadra van descartar que es tractés d'una mort violenta i el jutjat es farà càrrec ara del cas.
2: I la Guàrdia Civil confiscat a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, prop de 250 rellotges d'alta gamma presumptament falsificats.
3: Si fossin autèntics, tindrien un valor de mercat superior al 1,5 milions d'euros segons la taxació dels pèrits de les marques afectades. Els agents van localitzar els productes durant la inspecció de dos vehicles i una furgoneta i investiguen dues persones de 43 i 60 anys per un delicte contra la propietat industrial.
2: I la policia municipal de Girona ha identificat quatre persones per manipular caixers automàtics i quedar-se amb les targetes.
3: Els agents els consideren membres d'una organització criminal amb els rols molt definits. La investigació continua oberta i ja han posat els fets en coneixement de l'autoritat judicial i dels Mossos d'Esquadra.
2: Moment per la cultura. Era el nostre titular de cultura, el Castell de Calonge. Així es titula la sardana que s'estrenarà aquesta nit al Festival Festiu d'aquest municipi del Baix Empordà. Porta la signatura del mestre Jordi Molina i la interpretaran un dels símbols del gènere com són la Cobla Sant Jordi i la principal del Llobregat. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
12: El Festiu de Calonge estrena un any més una nova sardana. Es titula El Castell de Calonge, un homenatge a l'espai on se celebra cada estiu el concert de sardanes. El compositor de l'obra és Jordi Molina, que ha pensat la sardana per a dues cobles. Les encarregades d'estrenar la peça seran les cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Ho faran aquesta nit a partir de les 10 al Pati d'Armes del Castell. El concert de sardanes és una proposta que fa únic al Festiu de Calonge. Aquestes 6 edicions asseguren que han aconseguit un públic fidel. Ho explica el director artístic del festival, Francesc Sánchez Carcassés.
13: Hi ha gent que venen des de la primera edició, estem a la sisena, i que sabem que els agraden molt les actuacions i les seleccions que fem, però d'altra banda gent que ens diu no, nosaltres venim perquè ens ha de venir el festiu.
12: El concert d'avui compta amb més del 75% de les entrades venudes. El de demà, a càrrec de Guillem Batllori i Helena Kolesnikova, i el concert de dissabte de la Sant Andreu ja es van, ja han exhaurit totes les entrades.
2: I amb la Festa Major de Sitges en marxa, un dels actes més esperats i multitudinaris sempre és el Castell de Focs de nit de la vigília, ens explica des de Canal Blau el Jaume Inglés.
14: Amb la mateixa quantitat de pirotècnia però redistribuïda sense l'amplitud dels catamarans. Així és com serà el Castell de Focs de la Festa Major de Sitges d'aquest diumenge, vigília de Sant Bartomeu. No s'utilitzaran enguany aquestes petites embarcacions des de les quals es projectaven part dels focs d'artifici per donar més amplitud a l'espectacle, però des de la pirotècnia igual, Patx Igual assegura que seguirà sent un dels seus espectacles pirotècnics emblema.
15: Aquest any veureu un canvi a Sitges. Hem tingut que treure els catamarans una mica per posar més èmfasi tot el cos de l'espectacle, que és l'església, l'espigó, anirà molt més reforçat.
14: L'altre dubte requeia en saber quin seria el paper de la parròquia de Sant Bartomeu i Santa Tecla durant el Castell de Focs, després de la recent restauració del campanar. La pirotècnia confirma que hi haurà cascada de foc i que es mantindrà l'efecte habitual. Només es redistribuiran alguns elements pirotècnics voladors, que de normal es llançaven des de la mateixa parròquia, però que aquest any es recol·locaran al baluard amb l'objectiu d'aconseguir un efecte similar i no danyar alguns dels elements restaurats.
2: I a Barcelona, la plaça de Rovira i Trias s'ha endut el primer premi del concurs de carrers guarnits de Gràcia.
3: Un guardó molt celebrat, ja que és la primera vegada que aquesta comissió de festes guanya el concurs gracienc. El carrer de Mozart ha guanyat el segon premi i el carrer de la Llibertat ha quedat tercer en un lliurament de premis que també ha guardonat la resta de decoracions.
2: I la Universitat Rovira i Virgili ha portat la ciència a les festes de la Cinta de Tortosa amb l'exposició La Cinta amb ulls de ciència, inaugurada a la plaça del Mercat.
3: Una mostra que relaciona diferents elements de la festa amb disciplines científiques i que es podrà visitar fins al 10 de setembre.
2: Una crònica del Canal T del Martí Carot.
16: Les festes de la cinta amaguen molta més ciència de la que pot semblar a primera vista. Els correfocs, els focs d'artifici, els gegants i el bestiari, l'ofrena de l'atxa, la catedral o fins i tot l'himne de Tortosa són alguns dels elements que protagonitzen l'exposició La cinta amb ulls de ciència de la Universitat Rovira i Virgili. La mostra, instal·lada a la plaça del Mercat, està formada per 8 cartells que permeten descobrir les festes des de disciplines com la química, l'enginyeria mecànica, la fisioteràpia, la música, la història, l'antropologia o l'arquitectura. Xavier Ferrés, el director del Campus Terres de l'Ebre, i Jordi Jordà, regidor de festes de Tortosa.
17: Representen, doncs, diferents aspectes on especialitats de la ciència estan vinculades a actes que es viuen a les festes.
18: Per tant, és una manera de divulgar les nostres tradicions, les nostres festes, però a la vegada també de divulgar la ciència de cara al públic en general.
16: El calendari també tindrà una versió en braille, reforçant la voluntat de fer esta proposta accessible i inclusiva.
2: Una mica més de 8 minuts i arribem al punt de les 3. És moment ara dels esports. Què ens porta en Joan Barberà? Avui es decideix la primera plaça per a la final de la Supercopa Catalunya masculina d'handbol. Bon dia, Joan.
19: Bon dia, Marc. L'handbol Sant Joan d'Espí i el Freiking Granollers s'enfronten a la localitat del Baix Llobregat. Serà a les 8 del vespre i en directe a la xarxa Més. El club local intentarà donar la campanada contra un històric equip de la Lliga Sobal, com és el conjunt vallesà. Pablo Larrumbide és l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí.
20: Para nosotros el verdadero premio de haber quedado campeones de Copa Catalana es poder traer a un club tan grande como Granollers a nuestra casa. Son unas fechas complicadas, nosotros hemos empezado a entrenar esta semana y sabemos que jugamos contra un equipo de mucho nivel, que está dos categorías por encima nuestro y que juega en Europa, pero nosotros vamos a intentar luchar, ser valientes, ser competitivos y que la gente de nuestro club, nuestra afición, se divierta y nos vea competir contra los mejores.
19: Declaracions de Larrumbide, l'entrenador de l'handbol Sant Joan d'Espí a la xarxa. I el tècnic del balonmano Granollers, del Freiking Granollers, és Antonio Rama.
21: Són partits que no són fàcils, eh? Vull dir, històricament, jugar contra Sarrià de Ter, contra Bordils, contra equips que tot i ser de categories inferiors, en els primers setmanes d'entrenament, penso que les forces s'igualen bastant.
19: Aquest partit es jugarà avui a les 8 del vespre i demà, segona semifinal, s'enfrontaran al Barça i al Sant Vicenç i també ho podreu seguir en directe a la xarxa Més. En hoquei herba destaquem que avui la selecció espanyola, tant femenina com masculina, es juga l'accés a la següent fase del Mundial. L'equip femení juga a hores d'ara contra Nova Zelanda i a partir de les 5 de la tarda el combinat masculí s'enfronta a Irlanda amb l'obligació de guanyar per passar la fase de grups. En futbol destaquem que el Barça, que està pendent de concretar el fitxatge d'un davanter centre, es va presentar ahir el trofeu Joan Gamper guanyant l'Alaqli egipci per 2-1. Gols de Hamza i Rafinha. Rodri va rebre l'ovació de la nit, tot i no jugar, i el tècnic Hansi Flick va començar el seu discurs a l'afició en català.
22: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí. Moltes gràcies pel vostre suport.
19: I a les properes hores, en els propers dies, poden haver-hi novetats a Can Barça, tant de fitxatges com de continuïtats, perquè Jorge Méndez, representant portuguès de bona part de la plantilla blaugrana, acaba d'arribar fa pocs minuts a la ciutat comtal, a Barcelona. Un dels temes a definir és Joao Cancelo, que continuarà al Barça, però que ahir no va poder ser presentat amb la resta de la plantilla. A l'Espanyol, el jove del planter Roger Hinojo lluirà el dorsal 21, el 21 de Dani Jarque, un dorsal molt i molt especial al conjunt blanc i blau. El defensa de Cabrianes a Sallent afronta la seva primera campanya a la primera plantilla.
23: Un orgull increïble, porto molt temps aquí doncs, aprenent els valors que representa aquest club, que representa Dani Jarque, i bueno, doncs ara tenir el privilegi de poder-lo portar al primer equip, doncs és algú que valoro molt, que intentaré estar a l'altura i honorar el Dani Jarque el millor possible.
19: A segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha arribat a un acord per rescindir el contracte del davanter Rodrigo Escudero, que la passada campanya va ser un dels protagonistes en l'ascens a la categoria de plata. A la Primera Federació, el Nàstic de Tarragona, que segueix preparant l'estrena a la Lliga, va perdre ahir al camp del Villarreal B per 2-0 en un nou amistós. Escoltem el nou davanter, Diego Gómez.
23: Sensaciones de que hay que seguir mejorando, todavía nos quedan 10 días para el comienzo de la competición. Se han visto cosas que tenemos que mejorar, cosas que positivas también, a pesar del resultado, pero nada, seguro que en estos 10 días las mejoramos y para estar al 100% para el inicio del Liga.
19: I a la Copa Federació, l'Hospitalet segueix endavant en guanyar el camp del Vilanova en els penals, en un partit que va acabar amb empat a 2. L'entrenador dels riberencs és Raúl Page.
0: Que hemos podido empatar mucho antes del empate, que hemos podido ganar el partido antes de la prórroga. Y bueno, luego nos hemos ido a la prórroga, allí sí que se han ajustado un poquito más la fuerza, el desgaste del equipo ha sido brutal. Y aún así hemos tenido las mejores situaciones en la prórroga para ganar el partido. Al final hemos llegado a los penaltis, hoy nos ha tocado sonreír y nada, muy contento por el grupo, también por la gente, darle las gracias a la gente de Plaza de la Cabrilla que viene de Nova. ¿Vale? Y nada, a seguir trabajando, era un partido importante para nosotros, lo hemos afrontado muy muy bien. Passamos de ronda i a seguir preparando el equipo para llegar bien a la jornada 1.
19: I actualitzem el partit del Mundial d'Hockey i Herba. La selecció espanyola femenina empata de moment 0-0 davant Nova Zelanda.
2: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Demà més. Bona tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Bon dia, fogoses. Hi ha moments a la vida que sembla que comença tot a trobar el seu lloc, però de cop alguna cosa es mou. Pot ser un canvi subtil, gairebé imperceptible, o un gir que ens capgira tot. Alguns són voluntaris, d'altres ens troben, però d'una manera o altra arriben, com a les crisàlides, quan passen de nimfes a papallones. I és curiós, perquè ens han ensenyat a tenir por als canvis, a veure'ls com una amenaça, com si fóssim una esquerda d'allò que havíem construït. Però potser també són una porta, una manera de mirar-nos, de replantejar-nos qui som i cap a on volem anar. Al llarg de la vida anem atravessant molts moments crisàlida, canvis de feina, de rumb, de prioritats, canvis que transformen la manera que ens veiem nosaltres mateixes i també com ens miren els altres. Hi ha que són inevitables, que formen part del propi pas del temps, com cada etapa vital, el pas de nen a dona, la primera feina, les parelles, la maternitat, les ruptures o la menopausa, que arriba i remou i ens convida a fer un altre reajust, com una oportunitat per replantejar-nos prioritats i cuidar-nos una mica més. La diferència rau en com interpretem els canvis, com els mirem. Però si ho pensem, veurem que, per més que evolucionem, no deixem de ser mai qui som. Som tot el que hem estat. Cada etapa, cada decisió, cada gir, anem acumulant versions de nosaltres mateixes. I potser és precisament això el que ens dona força, que amb els anys no ens allunyem de nosaltres, sinó que ens hi acostem, que cada cop som una mica més senceres, una mica més nosaltres, una mica més papallones. Doncs per parlar de tot això, dels canvis, de les reinvencions, dels camins que no sempre són rectes, que ens acompanya, qui ens acompanya? Sílvia Munt, actriu guardonada, que com a bona crisàlida ha sabut transformar la seva trajectòria i explorar diferents etapes artístiques al llarg de la seva vida. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
2: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
1: Sílvia Munt, actriu, directora, guionista, amb una trajectòria artística sòlida i en constant evolució, formada inicialment en la dansa, va fer el salt a la interpretació i es va consolidar com una de les actrius més destacades del cinema, amb títols com Ales de Mariposa, de Juanma Bajo Ulloa, pel qual va rebre el Premi Goya a la millor actriu, Secretos de Corazón, amb Montse Armendáriz, entre d'altres, perquè ha treballat amb els més grans. Però la seva inquietud creativa li va portar a fer un pas més enllà i a situar-se rere la càmera. Com a directora ha signat projectes tan reconeguts com Laila, amb més de... he dit 15, però són més internacionals de premis. Les filles de Mohamed, Elena Dimitrieva Gala, històries de dones i d'emocions, capbussant-se en el món femení per donar-nos una mirada més autèntica d'elles. Una trajectòria per la qual aquest any ha estat reconeguda amb dos dels guardons més importants del país, el Gaudí d'Honor i la Creu de Sant Jordi. A Fogots volem trobar respostes amb tots els punts de vista de dones diferents, perquè cap menopausa ni cap dona són iguals, però totes, totes ens interessen. Amb Maxima Health, especialistes en la dona i la menopausa, t'oferim aquesta entrevista. Ben honrada i benvinguda, Sílvia Munt, a Fogots. Com estàs, bonica? Felicitats.
3: Moltes gràcies, molt generosa, tu. Ets molt generosa. Encantada, estic. Encantada de ser aquí, de xerrar una estona de les coses que ens importen.
1: Bé, t'haig de dir que a mi em fa molta il·lusió aquesta entrevista. Em fa molta il·lusió perquè t'agafo en un moment meravellós, professionalment i personalment, també. Dic jo, el de personal m'ho he afegit.
3: Sí. Sí, jo crec que cada... Sí, és que, clar, és veritat... A veure si em sé explicar.
1: Vinga.
3: Jo sóc una persona que m'agrada molt estar contínuament generant o creant o cuidant, ho deia molt. O sigui, per mi el vincle que hi ha emocional amb la gent té que veure amb el vincle professional que jo estableixo amb cada equip. I a mi això és el que realment em fa feliç. El vincle amb les amistats, amb les filles, amb les parelles, amb la família, el vincle amb el món, el vincle amb la família professional, amb la pel·lícula que estic fent. Per tant, i això ara contesto, sí que és veritat que quan et donen un premi i un reconeixement l'agraeixes molt, però jo del que m'alimento és del vincle. És a dir, del que estàs projectant i que et serveix per comunicar-te, per tirar endavant, perquè aquesta crisàlida, perquè aquesta evolució que et dic jo, que és ser persona, no? Sempre em sigui, em doni curiositat i em sigui i em generi
1: passió?
3: Passió i coneixement de cada cosa, no?
1: Escolta'm una cosa, què queda de la ballarina aquella de 17 anys que estava a Londres ballant?
3: Que queda bastant, queda bastant. Diguem-ne, queda bastant en quant a que el caràcter i la voluntat d'aquest ofici tan complicat i tan dur que és el ballet contemporani i clàssic, et queda dintre. Et queda aquesta voluntat, aquesta espècie de superació, d'estoïcisme, no? Amb com ataques la vida. Això em queda dintre. I segons diuen també, doncs, en el meu cos, no? Que no és que sigui una persona que vagi al gimnàs molt d'una
1: forma
3: sovint,
1: habitual. Molt sovint, no sovinteges molt, diguéssim.
3: No, visc una mica de renta, però sí que estic contínuament en moviment, faig ioga molt, faig a vegades una barra, nedo, camino, jardineria, en fi, soc molt activa. Queda tot això, queda aquesta energia física i aquesta manera de pensar amb aquesta voluntat.
1: Vaja, que tu coreografies la pel·lícula, no?
3: La coreografio, però, per exemple, quan escric un guió, no? La gent que treballa amb mi, jo tinc, o sigui, soc molt obsessiva, molt obsessiva, molt.
1: Però, amb els detalls?
3: Per perseguir que estigui...
1: Perfecte.
3: No vull dir excel·lència, perquè l'excel·lència és molt difícil, però per perseguir que estigui el millor possible. Jo no concebeixo fer qualsevol cosa a la meitat.
1: Escolta'm, vas passar de treballar amb el cos, a treballar amb la veu com a actriu, i ara amb la mirada.
3: Jo crec que sempre he treballat amb la mirada.
1: Bueno, jo t'haig de dir que amb Ales de Mariposa... La teva mirada era brutal. I la Natàlia, la Colometa, que tothom coneix,
3: sí.
1: aquells ulls grans que et miraven des de darrere de la pantalla, hosti, era per abraçar aquella noia.
3: Això és una cosa... Jo sempre crec que hi ha coses que tens innates i que no depenen
1: de tu.
3: Però la mirada ha sigut el que m'ha fet com sóc jo des de petita. És a dir, a mi, per dir-te, jo no parlava gairebé, mirava, em deia sempre la meva família, la meva mare, el pare. Què em deia? Què fa Sílvia? Mia, deia jo.
1: Mia?
3: Mia. Vull dir que em mirava. Ara, per exemple, la tele m'havien de posar al costat de la tele perquè si no parpadejava. O si mirava algú quedava enganxada. Vull dir, la mirada és el que et fa entendre, el que et fa buscar... fondo, no? Tocar una mica més enllà, la mirada està, aquí està tot, la mirada que jo extendria a l'escoltar, fins i tot al tocar, no? Això és fonamental per tot, per ballar, per escriure, perquè tot és el mateix, per posar-te darrere una càmera, per posar-te davant de la càmera, és tot el mateix.
1: Escolta, abans, quan has entrat, hem estat parlant dels premis que has rebut ara, el Goya, i a més has rebut el Sant Jordi, i dèiem, no, els premis d'art no donen diners des d'aquí a qualsevol que ens estigui escoltant i tingui uns dinerons per donar-nos, que sàpiga que la gent que fem art o que fem comunicació estem oberts també a rebre diners com si fóssim el planeta.
3: Exacte. Perquè, a veure... El premi, jo t'he de dir que estic molt agraïda.
1: Ve
3: sempre de sorpresa. I un reconeixement doncs, de la teva professió, del teu país, del Goya, d'aquí, d'allà. Clar que t'ajuda molt a dir no t'has equivocat, no? Vas bé, segueix, no? Et dona una miqueta...
1: Un copet, no?
3: Un copet, però que et dura 10 minuts.
1: Ja.
3: Perquè el dia següent ets tu sol de banda, enfrontat a la vida, com sempre, com tothom, i perseguint el pròxim projecte o la pròxima fita. Ara bé, per què donen una atribució econòmica amb molts premis literaris o visuals o internacionals perquè l'artista pugui crear amb tranquil·litat. Mm-hmm. Però el cinema i el teatre això es veu que no. Nosaltres hem de crear sempre amb el sacrifici de la pecúria econòmica.
1: Això, jo recordo que va haver un actor meravellós, ara t'ho diré, que feia Hazme de la noche un cuento a Madrid, que ens va dir, sereu actors i actrius en el moment que aprengueu a passar gana.
3: Sí, no. També és veritat que, sí, en el moment que tu vols guanyar diners no et fiques en aquest ofici, ja ho dic, aviso.
1: Aviso per anar a Vigantes.
3: No, per què? Perquè és tota la creació, tota. Saps que et poses allà perquè ho necessites, perquè et fa feliç, perquè tens possiblement alguna cosa de talent per fer-ho, perquè si no també... Ara, posició econòmica sòlida...
1: No en tindràs.
3: Per això et fas funcionari, o vas a un banc, o vas, en fi, especular.
1: No, exacte.
3: Especular. O sigui, els que fan més diners són els que són més inútils.
1: Socialment, sí.
3: Socialment, a tot...
1: Sí.
3: Si no ets útil socialment, ets un inútil. No? És útil per guanyar diners. Tots els que estan a la borsa, tots els que especulen amb la vivenda, tots els que fan d'influencer del 3 a 4, tota aquesta gent són la que realment... O sigui, jo desconfio de la gent amb diners. Molt.
1: Veus? Mira, jo també. A no ser que el reparteixin. Si el reparteixen...
3: Bueno, però jo preferiria... que no hi hagués caritat i hi hagués justícia social.
1: No, jo no parlo de caritat. Dic que el reparteixin, que siguin dels que paguen impostos.
3: Clar. Si
1: estaria bé, també, eh?
3: Home, però pagar impostos, diguem-ne, proporcionalment clar. Amb els que paguem impostos
1: sí.
3: I tenim un sou mitjà.
1: Exacte, que paguin més.
3: Clar, que paguin més. I, a més, és que no es farà mai ric un mestre d'escola.
1: No.
3: Ni un metge de la,
1: no,
3: de la
1: no, no,
3: pública.
1: No, no.
3: Ni un actoret, ni un
1: dramaturg. T'haig de dir que ni un periodista del 3 a 4,
3: oi que no?
1: No. Què passa?
3: Què passa, no? Per això que dius... dit això, doncs estàs acostumat a viure sempre amb una certa inquietud, una incertesa necessària, jo diria. És una incertesa que et fa que estiguis contínuament sabent que les coses tenen un valor i les importants són les que no es veuen, que deia Rodoreda.
1: Escolta, parlem de Rodoreda. La Rodoreda va dir, jo vull que aquesta sigui la meva colometa.
3: Sí.
1: Ho va insistir molt, no?
3: Bueno, és que ella era rotunda, eh? Ella era rotunda. La Rodoreda, és a dir, van fer un càsting en l'època de totes les actrius, crec que eren 70 i pico. Vam quedar 5. Jo no era pràcticament ni actriu.
1: No, venies del ballet.
3: Havia fet una cosa de teatre amateur i estava ballant i, bueno, allò que coqueteges amb tot plegat, no? Vaig fer la prova i d'aquestes 5, ella va dir, aquesta i aquesta, no vull que aquesta. Llavors dius, bueno, jo estic aquí perquè la Rodoreda ho ha volgut, perquè tot el que va vindre després va ser a partir de la plaça del Diamant.
1: Perquè per va venir moltes coses,
3: va
1: eh?
3: Va venir moltes coses.
1: I molt bones,
3: I
1: com
3: molt
1: a
3: bones,
1: actriu.
3: I no només això, sinó que vaig tindre l'entrada en aquest ofici per la porta gran. I això jo sempre dic, vaig tindre molta sort, molta sort. Tothom em va conèixer, només hi havia un canal a la televisió, és a dir, va ser un boom en cine, en televisió, a tot arreu. Clar, vaig fer 70 pel·lícules fins que vaig deixar l'interpretació.
1: Cap dels directors que et van dirigir eren mancos, eh? Vull dir, no... Espera, tu mires, hi havia el Moncho Armendáriz, hi havia el Juanma Bajullo, que es va estrenar amb tu.
3: Sí.
1: Ales de Mariposa, era la seva òpera prima.
3: Sí.
1: I que ahir vaig tornar a veure...
3: Sí.
1: Quina pel·lícula... O sigui,
3: sí, més especial.
1: Més intensa.
3: Més intensa.
1: Que penso... O sigui, eres una nena, tu tenies 20 i pocs anys.
3: Sí.
1: Havies estat mare ja?
3: Sí.
1: De la Raquel.
3: De la Raquel. I t'explicaré perquè el Juanma Bajullo es va enamorar de la meva filla Raquel, que és guapíssima.
1: Guapa, sí.
3: I ell volia que fes la nena. I jo li vaig dir, la meva filla, aquest personatge no em ve de gust, imagina't la relació que tenen mare i filla.
1: Uau,
3: i tal.
1: A mi, no?
3: Però alhora, com que la Raquel i jo pues, mare filla, estàvem molt unides. Jo me n'anava a rodar 2 mesos i mig, quasi 3, a Vitòria. I la mama, jo vull venir amb tu. Vam dir, bueno, si ella vol, pues farà el personatge de petita, eh? De gran.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, però si no vol, jo no la forçaré. Pues va començar a rodar ella, i en planos que és ella.
1: Ah, sí?
3: I el tercer dia va dir, mama, no vull més, que no vull posar-me aquí, no vull posar-me faldilles, no vull posar-me així,
1: pobra.
3: No vull... I es va parar el rodatge. I vam començar per la part de gran, i el Juanma, perquè jo m'ho havia promès, si la nena no vol, no. I la nena no va voler. I llavors va dir que buscar-ne una, que és la que surt.
1: Sí, però són dones molt intenses. La Natàlia, la Carme...
3: Tots els personatges que són macos. Més que intens, és que estan ben escrits. És que el que moltes vegades ens ha tocat a les actrius és explicar un símbol, no una dona, no un ser humà, sinó explicar una imatge de la dona...
1: una mica allò...
3: A partir d'una mirada masculina que moltes vegades no entén ben bé què és una dona, no? I moltes vegades també m'ha tocat de dir, bueno, però això per què ho fa? No, perquè és molt bonic així, no? Molt bonic. Bueno, vull dir, la mirada de la dona afortunadament ha canviat molt els últims 20 anys amb l'audiovisual, amb la literatura, amb tot, no? Però fins ara era molt difícil trobar mirades on la personalitat d'una dona s'entengués bé i on una dona fos protagonista absoluta, no la dona de, la mare de, l'àvia de o la filla de.
1: Escolta, tu a part de fer d'actriu, hi ha un moment que fas el clic i dius, vaig a saltar rere la càmera. Per què, Sílvia?
3: Pues, abans de començar et deia jo, tot prefereixo fer-ho espontàniament, intuïtivament. La direcció va ser una cosa premeditada, però va curiosament.
1: Sí?
3: Però va començar d'una forma física. Jo acabava de parir les bessones, tenia 38 anys, anava amunt i avall, feia les meves pel·lícules, però hi havia alguna cosa que no acabava d'estar bé. Per una sèrie de motius, anava molt cansada, aquí, una sèrie aquí, fins que vaig anar amb una persona que és una afició d'aquestes que, bueno, que et mira, que et toca, no? I et diu, tu ets feliç amb el que fas?
1: Ostres.
3: Jo li vaig dir, gairebé la vaig, què m'estàs dient? Tinc 2 colles, tinc no sé què,
1: exacte,
3: no? Pues no era del tot feliç. I això va començar a fer que em mirés a mi mateixa, perquè un de vegades mira endavant i és una mica la imatge dels somnis dels altres. Pues com a actriu, com tu mateixa, com filla, com mare, com dona. I llavors vaig mirar-me i sempre havia escrit, sempre havia retocat guions, sempre havia
1: posat el
3: tocat els nassos, eh? I fins i tot el Fernando Trueba, que és molt amic meu, és un dels que em deia, tu tens que dirigir, tens que deixar d'anar el conyazo, que sempre estàs dando el conyazo, em deia, i ponte a dirigir, i ponte a escriure. Bueno, i es va alinear tot, no? I vaig dir, pues potser és veritat. I llavors vaig començar a escoltar-me i vaig començar a dir, jo tinc ganes de fer i escriure les coses que a mi m'importen. I aquí va estar. En lloc de mirar, és a dir, en lloc de ser mirada, començar a mirar.
1: Vale, donar la teva versió de la, de
3: clar,
1: la mirada.
3: Una cosa és que siguis mirada, no? Que siguis l'objecte de les mirades. Altra cosa és que tu siguis lliure per mirar el que vulguis i passis d'una banda a l'altra. I això va ser la xispa que ho va detonar tot. I vaig anar-me'n, vaig demanar una setmana d'excedència, me'n vaig anar al Sàhara i vaig fer l'àlia, el curt. I vaig sentir-me la dona més lliure i més feliç del món.
1: Que l'Aila et va donar 14 premis internacionals.
3: Més, molts,
1: bueno, molts
3: 50.
1: Més.
3: Sí,
1: molts,
3: va ser tremenda.
1: I vas començar, no per la porta gran, un altre cop.
3: Un altre cop.
1: Vas entrar per la porta gran.
3: Sí.
1: Sí. T'haig de dir que moltes dones també en vegem la teva parella, el Madaul, és guapíssim.
3: Sí, bueno.
1: Bueno, també per la porta gran. És que ara m'he agafat com un atac d'enveja, saps?
3: Però saps què passa? Que tot té la seva factura.
1: Segur.
3: Eh? Quan fas un curtmetratge que...
1: Dona tants premis.
3: Dona tal... Dius, ara què? No?
1: Clar, el següent què?
3: Clar.
1: I el següent què?
3: I el següent va ser una movie. Clar, el següent vaig començar per baix. Vaig començar a aprendre, perquè jo vaig dir... El Quique Camín, el Dovidio, em va dir, vols dirigir una movie? Dic, no, jo dirigiré la meva pròxima pel·li que jo hauré escrit, que no sé què. I el dia següent li vaig dir, sí, vaig a començar a fer un llargmetratge amb menys pressió, perquè no tens que anar al cinema, i amb un guió que jo pugui també treballar conjuntament, i així vaig començar a saber, diguem-ne, la carpinteria del que és el cinema treballant-hi, no? I vaig fer, n'he fet moltes de movies, perquè a més és un gènere que a mi m'agrada molt, perquè d'alguna manera és el precursor del que ara són les sèries,
1: sí,
3: les grans sèries.
1: Sí, sí, una TV movie, deia, no?
3: Clar, jo deia, però si tenim un públic i un pressupost, un bon guió, bons actors, per què despreciem aquest gènere? Berman feia movies. Fanny Alexander és una sèrie per televisió.
1: Bueno, ara tothom, no? Ara, en aquest
3: ara
1: moment...
3: tothom, però vull dir... Clar, Miquel Loach, no? O sigui... Clar, llavors deies, per al cine, la pantalla gran i tal. Bueno, a mi m'interessa l'espectador, i m'interessa el que es diu, i m'interessa els actors, i m'interessa el text. No sóc esteta. Jo respecto molt, i m'agrada anar... Jo sóc molt cinèfila. Però allà hi havia, per mi, un tot un món que havia d'explotar, i va explotar.
1: Escolta, i quan vas començar, que hi havia molt poques dones fent de directores, hi havia la Cuixet, la Marta Argarona i gairebé tu.
3: Sí, mitja dotzena.
1: I a més tu venies de l'altra banda.
3: Jo venia de l'altra banda, sí.
1: Això és important remarcar, no?
3: Això es pot entendre de moltes coses i de moltes maneres.
1: Com et vas sentir? Et vas sentir bé? Va bé algun...
3: Mira, vaig a dir-te una cosa molt sincera. A mi el que diguin m'importa molt poc. De veritat, aquest defecte el tinc. Per exemple, tu parlaves, el Ramon li importa molt més...
1: És actor.
3: Bueno, i és de Sabadell.
1: M'agrada molt la resposta, és de Sabadell.
3: Això del que diran, no, cuidado amb això, tal. Jo sóc una rata de ciutat, barrejada, mestissa fins al final... que l'únic que em van dir uns pares és, si ho fas, ho faràs bé. T'ho juro, això és importantíssim, tindre una seguretat. Clar. De casa. Jo sempre ho dic, estima'ls i dona'ls seguretat. I exigeix-li. I llavors, bueno, responent al que em deies, no? Jo amb l'equip i en general no he tingut mai problemes amb el pel fet. Ara, amb les opinions dels que creuen que tenen poder, sí, però jo he fet una pel·li darrere l'altra.
1: Sí, sí.
3: Ja tinc molts premis. Ara, aquesta ara fa de directora, sí, això sí. Però el que pensin o diguin realment m'afectava molt relativament. Home, si no hagués seguit treballant, m'hagués afectat. Va. Però que diguin el que vulguin, saps? Que diguin el que vulguin.
1: Tu ets com el gall i la gallina, que diguin el que vulguin, que jo ja estic content.
3: Exacte,
1: no?
3: Ells que vagin criticant, que jo m'aniré entretenint, que deia el Rossinyol.
1: Molt bé.
3: De tota manera, no... jo, diguem-ne, per explicar, ja et dic, a nivell de professió, d'aixecar projectes, no he tingut mai problema, han cregut amb el guió que he escrit, han cregut amb la feina que he fet. Però jo tinc un informe guardat de la primera pel·li de cine que faig, que es diu Pretextos, que va ser premi millor direcció al Festival de Màlaga. Un informe del Comitè de Televisió Espanyola de l'any 2008, que el tinc guardat. Perquè el que feia era una descripció d'un machirulisme,
1: sí,
3: del personatge de la Viena, que jo el vaig guardar i vaig dir, això és molt fort. És a dir, les opinions que jutjaven els guions estaven totes servides per senyors que l'univers femení els hi repampinflava. Vale.
1: Vale? Sí, sí, sí.
3: I això ha dit amb totes les paraules. Ara, així tot va sortir.
1: No, no, si has anat
3: així
1: fent...
3: Així tot va sortir. Però sí, hi havia una caspa...
1: Sí, sí.
3: Que s'ha anat trencant a poc i afortunadament, mira, ara, no?
1: Uh-huh. Escolta, i és que ara m'he perdut. No, és que m'he perdut perquè he pensat dues coses alhora i a vegades dius, ja no pots pensar dues coses alhora, que ja tenim una darrere de l'altra.
3: Sí.
1: Et sents més lliure, doncs, dirigint?
3: Sí, sí.
1: El càsting aquell tremendo, no?, de posar-te davant de la càmera i... Mira aquí, mira allà.
3: Sí, hi ha gent que és molt feliç posant-se en un escenari i davant de la càmera... I jo ho envejo. Jo no sóc feliç pel fet de fer d'actriu.
1: Ets molt més lliure ara.
3: Som molt més lliure ara.
1: Se't nota més relaxada, deixem que t'ho digui.
3: Bueno, també és veritat que, diguem-ne, són etapes diferents, no? Etapes de la vida. Jo com, no sé, a vegades deia, no em reinvento, evoluciono. És que per mi lo estrany és no canviar. O sigui, per mi lo estrany és no canviar. Jo admeto que hi hagi gent que pensi el mateix quan en tingui 15 que quan en tingui 65, però no és el meu cas, no? I llavors en una etapa doncs et fa molta il·lusió ser actriu,
1: que et mirin.
3: Et fa molta no solament que et mirin, sinó la feina, que és molt complicada, la feina d'entrar en els personatges, la feina d'agradar fent allò que fas, no? I de convulsionar dintre d'una altra vida. És que és molt difícil aquesta feina d'actriu. Però a cada etapa tens la teva necessitat, no? I aquesta necessitat l'has d'escoltar, que ja et dic jo, que em dic que sóc tan intuïtiva i tal, no me l'escoltava. Fins que algú no em va dir, ep...
1: I això va passar als 40, és que t'ho dic...
3: 38.
1: 38-40, és significatiu aquest punt cronològic, no?
3: Sí, sí. De fet, em passava des dels 35, 36, que jo ja tenia com una necessitat de trencar... O sigui, generar els teus propis projectes. Perquè llavors fas les teves pròpies preguntes. Uh-huh. Jo com a dona, jo com a persona que entenc el món d'una manera determinada, clar, quan ets actor, t'has de sotmetre a un guió. I amb una persona... que ha parit aquest guió, que l'ha escrit i que el dirigeix. I tu tens que estar al servei d'això. Jo tenia ganes d'estar fent-me preguntes a mi, perquè moltes vegades no pensava el mateix que el que havia d'interpretar.
1: Clar.
3: I això em posava molt malalta.
1: Per tant, fer-te la pregunta ètica o estètica, aquí qui guanyaria?
3: Ètica sempre.
1: Ètica sempre.
3: Sempre.
1: Sí?
3: Però vamos... L'estètica per mi és emocional.
1: Doncs és que per tu és emocional. Jo et veig una dona tota emoció.
3: És
1: jo
3: que no, crec no, que no, és que no ens enganyem.
1: La vida.
3: Sí, sí, no, clar. No existeix. O sigui, diguem-ne, quan comença a bategar el cor i a palpitar per energia. Aquesta energia neix d'aquestes emocions. L'emoció és el que fa bellugar tot. Emocions, n'hi ha de molts tipus, eh?
1: Sí, tenim de tots els tipus, d'amunt, avall...
3: De blanc a negre, també. Però la racionalitat està...
1: Sobrevalorada?
3: Sobrevalorada.
1: Eh que sí?
3: Absolutament. La memòria, també.
1: Bueno, a partir d'una edat com jo l'anem perdent.
3: Sí, sí, però està... És a dir, no és intel·ligent la persona que recorda els fets i els títols. És la que, d'alguna manera, pot, aquell títol i aquella història pot haver fet amb ella generar alguna cosa en el comportament que sigui seu i únic, saps? Que transformi, que tu... Tot el que aprenem racionalment està molt bé, però... quan saps alguna cosa de veritat és quan neix de tu, quan allò que tu saps ha passat per dintre i amb la teva pròpia mirada penses, dedueixes, descobreixes, generes, escrius.
1: Quin treball teu creus que ha estat menys valorat i que tu el tens molt de carinyo? No, cap?
3: És que no, bueno, faig, no, és que faig, pregunta... no em faig aquesta... Vull dir, jo sóc molt conscient d'on sóc i el país que visc,
1: vivim
3: que estimo país molt, però que té les seves mancances. Jo sé que faig una pel·lícula i la pel·lícula, pues, n'he fet 20 com a directora, no? No sé, ja me'n recordo. Entre movies, entre minissèries, entre curts i entre llargs, hauran sigut unes 20 i pico. Mm. Jo sé que la transcendència que té això és la que és. I és la que és.
1: No hi ha més.
3: No hi ha més.
1: M'encanta perquè és com és com un blanc i blu. Ara t'abraçaria. Mira què et dic. Jo sé que és veritat.
3: Oh, jo crec, bueno, sap molt bé perquè ningú em diu blanc i blu, jo del contrari, però m'agrada.
1: Sí, pues jo et veig molt...
3: Sí, és que a veure, tu fas una pel·lícula, va molt bé, donen un premi, passen 3 mesos, s'ha acabat, a la pròxima.
1: Clar.
3: I així tot, fas una obra, dirigeix, pom, pom, pim, pim. Vull dir, hi ha coses que s'entenen millor, altres que s'entenen pitjor, altres que s'entenen molt bé, però saps que la transcendència d'això és relativa.
1: Però és que, a més, jo crec que tu tens la fama de no ser Blandy Bloop perquè has de posar-li fil a l'agulla, has d'aconseguir el que necessites i a vegades has de tenir un llenguatge diferent.
3: Sí, i perquè a més a mi no hi ha res que... crec que la revolució es fa cada minut i cada dia, no es fa només a les manifestacions. Cada dia has de dir el que penses, cada dia has de dir el que no t'agrada, el que creus que no està bé, el que creus que no acaba d'estar ben fet. Bueno, pues això, si de vegades no fas amics, què hi farem?
1: Ara que dius això de lo que no t'agrada, com viu la Sílvia Amunt tota aquesta retallada una mica de drets que estem mirant de lluny, que està passant en molts llocs del món envers les dones, per exemple, no? Tu tens 3 filles i nosaltres, mira, ja tenim el peix venut, però elles hauran de conviure.
3: A mi és la de les coses que m'entristeix profundament. Molt m'entristeix. Molt. Vull dir... crec que hem de ser molt conscients que l'autèntica revolució de finals del segle XX és la revolució de la dona. I, evidentment, del segle XXI. Aquesta revolució de la dona el que ha fet és acomplexar molts esperits
1: que ja estaven una mica
3: que tocats. Ja no estaven massa bé a nivell de fonament, que són molts.
1: Sí.
3: No estic sent, ara, no vull fer sarcasme amb això, però és que és veritat. Tots aquests moviments d'ultradreta,
1: de feixisme, de
3: racisme, evidentment, d'anar contra la dona en general, contra la dona, mm-hmm. Ja no dic contra el feminisme. Tot això ja ve d'una inseguretat brutal del mascle dominant, que durant centenars d'anys els hi van otorgar, no?, amb vareta molt premeditada, el poder. Uh-huh. Clar, ara això està trontollant. Per on surt? Pues surt per aquí. La ultradreta és això. És a dir, surt d'aquestes inseguretats, surt d'aquesta no acceptació allò que és, no acceptar allò que és evident, no? Surt de que no hi ha res pitjor que una persona que no se senti mínimament segura, perquè llavors el que busca és
1: anar al contrari. Sí. Escolta,

0: els hi han posat la por a sobre, la por al futur, de què viuran,
1: canvi, sí.
0: la por de tot, no? Perquè a més la brutalitat de la comunicació només va parar allò que fa por, sigui malalties, sigui el contrari, sigui, no?
1: L'altre, no?
0: L'altre. I això ha generat com un entorn tan terriblement nociu que estan superprotegits, no?, per sobreviure.
1: Escolta, què li diries, aquesta és una pregunta que sempre li fem a totes les convidades, què li diries a la Sílvia Munt dels 20 anys? Quin consell li donaries?
0: Ja veus que sóc poc de consell, eh?
1: Ja! Yeah. Però és la pregunta final.
0: És que no li donaria cap consell. És que els consells serveixen de molt poc. No serveixen els consells. Tu pots dir missa, però la persona té que equivocar-se per ella mateixa, té que escoltar tothom, té que fer potser el contrari del que ha vist, perquè té que matar el pare, la mare i a tota la família per ser ella mateixa, per ser ell mateix. No, és una tessitura amb la qual em costa molt posar-me. No crec en aquest tipus de consells.
1: M'encanta. Senyores, Sílvia Munt, ja saben, ara farà aquest documental del grec, 76, i Mercè Rodoreda, hem d'anar a veure la pel·lícula.
0: Que s'estrena el 14 de novembre.
1: Pues el 14 de novembre podem preparar ja...
0: Sí, perquè passi l'estiu.
1: Exacte, passant l'estiu anem a veure aquesta nova visió de la senyora Rodoreda. Jo em quedaria tota la tarda amb ella, però el temps és el temps.
0: Jo també, però clar, escolta'm, després hauràs de fer capítol 2.
1: Exacte, no? Jo després l'abraçaré amb el nom de totes les fogoses que ens escolten. I res, moltes gràcies, Sílvia, moltes gràcies per fer el
0: Encantada.
1: Que fas i ensenyar-nos una mirada femenina.
0: Gràcies a tu.
1: Avui, amb l'Andrea, cremarem no sé què cremarem. Ara m'expliques, no? Bona tarda, Andrea, com estem?
2: Hola, Charo.
1: Ai, m'encanta que faci aquesta vida. Hola, felicitats, que va ser el teu aniversari no sé quan, però va ser fa poc.
2: Sí, ahir va ser, ahir. Oh. Has vist? No em veus més sàvia?
1: Et veig més sàvia, més guapa.
2: Moltes gràcies, Charo.
1: Més estupenda, perquè any que passa... Ets com els vins.
2: Ai que sí? Doncs sí. Mira, avui vinc a parlar-te precisament d'això.
1: Ah, de vins?
2: De vins no. Ah. Bueno, si vols també, eh? Després bueno. Podem anar a fer un vinet si tu vols.
1: Ah, vinga.
2: Però avui vinc a parlar sobre el pas del temps, sobre fer-se gran, vale? Perquè avui porto una foguera una mica especial, perquè és l'última d'aquesta temporada.
1: Sí?
2: Vale? Llavors, avui he dit, mira, jo vull fer una foguera especial i de fet vull que fem un foc gran, vale? I si fa falta que anem tu i jo aquí ballant,
1: venga.
2: Davant del foc invisible, el que tu vulguis. Perquè avui la foguera va per vosaltres. Olé. Les meves fogoses favorites. Vale? Perquè bueno, ja portem uns mesos en aquí, que per cert, moltes gràcies per convidar-me a ser part d'aquest superclub de fogoses. Mm. I porto temps, no?, escoltant les històries i aprenent molt de vosaltres. I pensant una mica en quina foguera volia fer avui, doncs vaig arribar a la conclusió que és algo que succeeix una cosa molt bonica amb la maduresa, que és que les dones comencen a viure sense demanar permís, no? Comenceu a ser més lliures que mai i teniu una versió de vosaltres mateixes que a mi em flipa, absolutament, no? Llavors, pensant, dic, ostres, ens han vengut molt malament això de fer-se gran, no? Ens han dit que fer-se gran és una cosa que hem de portar com en silenci, que no, no? Que ens ha de fer com vergonya, que ens hem com d'amagar o que fins i tot hem de parar. Llavors, jo avui, Charo, vinc a cremar la foguera, la por a fer-se gran i tots els tabús que envolten tot això, perquè és ideal, és
1: clar.
2: Ideal. O sigui, estic convençuda que el que succeeix a les dones conforme es fan grans és que desenvolupeu una sèrie de superpoders que ja us he vist jo, Charo, i que jo vull ja. Els vull tots.
1: Jo no t'ho volia dir, però has vist la Sílvia Munt.
2: Però t'he pillat.
1: La Sílvia Charo, t'he pillat. Has vist, no?, com és la Sílvia Munt.
2: Home!
1: És totes les dones que hem portat
2: totes,
1: aquest programa. Són
2: totes i cadascuna
1: tremendes.
2: De les dones esteu a la que per mi és la millor fase. O sigui, llavors, el que he fet és dir, bueno, us he observat, no? I he fet un recull d'aquests superpoders, aquest empoderament que totes assoliu, no? A mesura que us aneu fent grans, però jo pensava, tio, jo no vull ser Superman o Spider-Man, no vull aquest tipus de poders, jo vull ser superfugosa.
1: Què sí, senyor, m'ha agradat molt, superfugosa.
2: Vale? Anem a parlar de què vol dir ser una superfugosa. Vinga. Anem a parlar dels poders que assoliu, vale? Jo t'he portat 5.
1: Vinga.
2: I m'agradaria explicar-te'ls i que tu em diguis, mira, Andrea, per aquí vas bé, per aquí vale. No, perquè jo estic molt

0: il·lusionada, amb tot això de ser una superfugosa.
1: Vinga.
0: Vinga, som-hi, doncs. Vámonos. Mira, el primer poder, jo li he dit el poder de l'estabilitat biològica i mental. Què vol dir?
1: Això m'ho expliqui.
0: Que no hi ha regla, ja.
1: Ah,
0: vale?
1: Sí, sí,
0: la regla s'acaba, s'acaba la telenovela que jo passo ara mateix un cop, cada 28 dies al meu cap no sap on és, no? Perquè cada, recorda't que cada cicle de la regla és, bueno, hi ha de tot, hi ha tot d'episodis, vale?
1: Què m'has d'explicar?
0: Això s'acaba. S'acaba, no? I entres com en una fase de no t'has de preocupar per la muntanya russa aquesta hormonal.
1: No, no. I pensa en que t'estalvies molt de lloc quan fas la maleta a l'estiu.
0: Home, i, la, i bueno, i tot el que vol dir, ai, si me desangro, ai, si quin mal aquí, ai, quin mal allà, que no m'encuentro bien, que quién soy, que la vida se me come. Tot això s'acaba. Jo sé que hi ha molt de por, no?, i perquè també ens ho han volgut vendre així, a la menopausa, no? Però, ojo, poc es parla de la transició que vam viure de cap a l'adolescència.
1: Tremenda!
0: Vale? O sigui, la preparació per començar per ser un adolescent i per tenir regla és terrorífica.
1: Terrorífica.
0: Almenys la menopausa sí que també és una transició, però la luz al final del túnel és millor.
1: Clar, però fins ara no... Mira, que fins ara no ens ho havien dit que hi havia llum al final
0: però
1: del túnel.
0: Jo, ja ho està... jo he fet els deures, us escolto i dic, vale, segurament hi ha menopauses pues, més complexes, més intenses, i que és un període d'adaptació. Però ja n'hem fet un que és pitjor, perquè el resultat final és, bum, no sé quants anys de regla. El resultat final d'això és pau, estabilitat, on s'ha de firmar, Charo.
1: Ah, i ara et faré un contracte.
0: Ara em fas un contracte, ara no? De prefugosa.
1: De fugosa, vale. Vinga.
0: Doncs aquest és el primer superpoder que jo, personalment, m'agradaria ja que me'l donguessin, si pot ser, al firmar el meu contracte.
1: Vinga,
0: vale?
1: Fet.
0: El segon, aquest m'encanta, jo li he dit el poder de l'adolescència premium.
1: Ai, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. O sigui, entreu en aquesta fase de que torneu a ser adolescents,
1: sí,
0: però sense tant de drama i amb targeta de crèdit, perquè quan ets adolescent estàs pelat.
1: Mira, això és veritat.
0: Estàs pelat i estàs enfadat amb el món. No, vosaltres sou unes noves adolescents, i teniu el millor de l'adolescència, que és aquesta mirada
1: capacitat.
0: Sí, una mirada molt més juganera, més descarada, que és el que són una mica els adolescents, però amb tot el coneixement aquí dintre de la vida no s'ensorra, no? I tot aquest enfado amb el món no hi és.
1: Pot ser una mica al principi, però després jo ho recomano molt.
0: Oi que sí?
1: Jo ho recomano moltíssim. I si et treus una mica la careta i dius, això és el que jo vull fer... Et sembla meravellós,
0: home,
1: eh?
0: Home, jo ho estic veient molt amb la meva mare, no? La meva mare és del Club de les Fugoses i jo dic, és que, o sigui, té el millor d'haver sigut, no?, de l'adolescència. Ara fa viatges amb les amigues. A més, una cosa que m'encanta, que són icòniques, que és molt d'adolescents, que és, de vegades es truquen i van a conjunt totes i es vesteixen totes iguals.
1: Quina passada.
0: Ai, no, són idíl·liques. Se'n van anar a París totes amb una gabardina igual.
1: Que bones.
0: Això jo ho feia, Charo, quan era adolescent. Jo trucava a la meva amiga, la Marina, i li deia, Marina, què et posaràs avui? No? I anàvem les dues igual a l'institut. Llavors, em fa moltíssima gràcia perquè hi veig molts paral·lelismes, però des d'un punt de vista molt més juganer i amb això, una estabilitat segurament econòmica i
1: mental. És una mica, t'haig de dir, és una mica la frase de castellana que diu, per lo que me queda estar en el convento.
0: Me cago dentro.
1: No volia dir, però
0: ja ho he dit jo.
1: Vinga, anem
0: sí,
1: a la tercera.
0: Sí, és molt guai. El tercer superpoder, aquest és el meu favorit, vale? I l'acabem de veure justament amb la conversa que has tingut amb la Sílvia fa un segon, que és faig i dic el que em dóna la gana. O sigui, les dones fugoses, és que m'encanta perquè no teniu cap tipus de filtre. S'ha acabat el voler ser perfectes, el voler caure bé, el estar per tothom... us la pela.
1: Si és que passa és que has descobert que no pots agradar a tothom.
0: I que bé, no?
1: No, no, i que quina necessitat tens d'agradar a tothom, no? Dius,
0: exacte,
1: ara m'haig de posar...
0: Exacte.
1: Clar, jo no sóc ni alta, ni tinc un cos estupendo. No, tinc el que tinc. I mira, sort que ho tinc.
0: I mira,
1: mira,
0: mira feixits.
1: Sí.
0: Ole, la Charo.
1: Ole.
0: Però sí, hi ha una cosa de lo que deia al principi, no? De deixar de demanar permís, perdó, no? De dir el que penseu. Jo, a mi em flipa veure com... és que no teniu cap tipus de vergonya. O sigui, de fer-vos notar, de parlar, de dir aquest plat no està bo, te'l torno, de demanar descomptes, que això us agrada molt, per la cara. Jo ho veig molt,
1: jo
0: això.
1: Jo patia molt quan era adolescent amb la meva mare.
0: Jo em moro. Jo
1: clar,
0: moro.
1: Això ho passa amb els meus fills, també. Que dius, no ho faràs, no, mama?
2: Sí, que ho vaig a fer, ho vaig a fer.
1: Se o viene. Dir-li a algú, s'està venint, saps, un comportament... Jo què sé, veus algú que té el peu posat en els ferrocarrils, no? Li dius, perdona, aquí seurem... I jo l'altre dia vaig veure el meu fill morint-se.
0: Sí, ens fa molta vergonya, però a mi em fa molta enveja. O sigui, jo quan menjo amb la meva mare i de cop li diu, no em faries un descompte? I jo penso, estem al Carrefour o a qualsevol altra gran superfície, és igual. No et fan un descompte, no estem regatejant algun, no? I li és igual. No? I a mi això em fa molta enveja el dir i fer el que us dona la gana, perquè jo, tot i que sóc descarada i tal, jo moro de vergonya en moltes coses, jo, com tal de no dir al cambrer que no m'ha agradat, sóc capaç de menjar-me el plat i deixar propina per marxar i no crear conflicte, saps? Canvi me mare amb una somriure, no estava bo, moltes gràcies, i és com, me muero.
1: No estava bo, moltes gràcies, i no te'l penso pagar.
0: Un descompte.
1: Faràs un descompte per això, no?
0: Molt bé. Però sí, aquest poder és el meu favorit, perquè ser més descarada i no tenir por ni vergonya és per mi un luxe, no? Un luxe.
1: Tan fogós és poca vergonya, m'agrada molt.
0: Pues això. Sí, però és que és ideal. El quart superpoder, aquest també m'agrada moltíssim, que jo li he titulat la llibertat absoluta sobre l'estètica, no? Mm-hmm. S'ha acabat ja el... s'ha de vestir de certa manera, s'ha de tenir un cos X, no? O sigui, és com sortiu del motlle o del que se suposa que...
1: La normativa,
0: i a mi m'encanta veure com les dones fogoses vesteixen ideal, plenes de color, veus, amb un mocador que li dona l'estil, o sigui, us dona igual i vestiu increïble. Nosaltres, mira jo, monocromàtica, saps? Ens costa més, a les que són més joves ens costa. Hi ha un tema amb com et mostres, no? Sí. I el crida o no l'atenció. Aquí hi ha un tema. El meu somni, Charo, és quan sigui fogosa, de veritat, no del carnet que em donaràs ara de prefogosa, no, de veritat, m'encantaria ser una senyora que porti unes ulleres de pasta de color vermell que es vegi un piló, tenir el cabell llarg i tot blanc o blau, és igual, depèn del dia, i anar vestida de colors que se'n vegi des de la lluna, des del satèl·lit, que digui, mira, l'Andrea, és el meu somni.
1: Es va molt llogant, l'Andrea.
0: Mira-la, com es mou.
1: Mira-la.
0: Ho prometo, és el meu somni.
1: Bé, jo t'haig de dir una cosa. Jo tinc amigues, ja són fogoses, i l'altre dia una portava uns esclops amb flors. Però fenomenal. No amb flors petites. Eren flors d'allò que dius, t'has dejado el ramo en el pie. Però era el divertimento de totes. En aquell moment va ser com, oi, que divertit. El dia, i vam acabar dient, el dia que diguin que les bambes no les podem dur, les sneakers, que es diu ara, doncs serà, i vam dir totes, que es foti, nosaltres seguirem fent servir bambes.
0: Veus?
1: Hem descobert les bambes i ara no ens la treu ningú.
0: És que és, veus, us dona igual i sou lliures, i això també ho vull i ho envejo moltíssim.
1: Per això nosaltres fem aquest programa, perquè la gent jove sàpiga que al darrere hi ha tot un món agradable i que a més no freneu per no arribar, arribeu.
0: Totalment. I el cinquè poder, aquest és una mica més sensible, però vinc a donar-li la volta, vale? És el poder de la invisibilitat, vale? Què vol dir? Aquest, sí, avui havia d'acabar avui amb una miqueta així, no?
1: Sí.
0: A veure, sembla ser, diuen, no? Sembla ser, estic siguent irònica, que es noti, que a partir de certa edat les dones passen a ser invisibles, no? Sí. Per la societat ja no s'espera res de nosaltres, no? Ja hem fet tot el que s'havia de fer, els fills, no? Les cures, no? Llavors passem a ser invisibles. I això, pues, a veure, lluny de ser algo que a mi em sembla bastant dramàtic, se li ha de donar una mica una volta, no? És a dir, si no s'espera res de nosaltres, això també, d'alguna manera, ens fa lliures, no? Aprofitem, no? Donem-li la volta a això i fem el que ens dona la gana.
1: Jo diria que això és un plantejament més juvenil.
0: Jo.
1: Perquè nosaltres aquest replantejament ja ho hem fet. Ja hem viscut aquest plantejament. Tinc una amiga molt divertida que em diu, és que jo sé que quan tinc una taca, dic, què? Sí, perquè si porto una taca la gent em mira. I ho vaig trobar genial. Diu, ara m'importa. Mira, em va bé perquè si no tinc mirall i em taco, doncs la gent... Ho vaig trobar fantàstic.
0: És heavy, eh? Si ho penses, o sigui, per mi sembla, és fort aquest concepte de la invisibilitat, però sumat als altres superpoders, aquesta part de, bueno, em dona igual, penso ocupar l'espai que em doni la gana, penso fer el soroll que em doni la gana, penso vestir com em doni la gana, i penso fer tot el que em doni la gana...
1: Però saps el més important? Penso pensar el que em doni la gana.
0: Home, això és llibertat. És llibertat, això. Llavors, a mi em sembla meravellós que les dones, quan assoliu aquesta maduresa, viviu amb aquesta llibertat interna i externa, i jo només puc aspirar a això.
1: Bé, bé, no és poca cosa, també
0: t'ho dic. No és poca
1: dic,
0: cosa. Jo he vingut aquí a fer la carta als Reis, no?
1: Ah, molt bé.
0: Llavors, m'agradaria llegir-te per acabar, perquè és l'últim capítol meu de la temporada.
1: Una petita reflexió
0: d'aquesta temporada. No l'últim, però l'última foguera.
1: Vinga.
0: De la temporada. Re, quatre línies, perquè tot això... bueno, al final, la conclusió és que ens han explicat una miqueta la història, no?, de què vol dir envellir o madurar. Una miqueta al revés, no? Ens han dit que envellir és apagar-se, és fer-se petita, demanar perdó pel cos, pel temps, però jo el que veig és que quan les dones es fan grans, es fan lliures. No es callen, no desapareixen, decideixen com volen ser vistes i no s'adapten, s'imposen, no? Així que avui, a la foguera, Charo, tots els tabús, les pors i les idees que ens han inculcat sobre que envellir significa desaparèixer o deixar de ser. Jo, sincerament, Charo, t'ho dic així, jo, o sigui, no vull ser aquesta versió jove i acceptable a mi mateixa, jo vull ser la versió completa, la sense filtre, amb morro, la versió que diu no sense explicacions i el sí sense permís, que a mi això em sembla com molt bon resum.
1: Súper.
0: Perquè de velles ni oblidades, res. La maduresa és el moment en el que finalment ens deixen de tocar els nassos i comença la festa.
1: Sí, sí, i així no? S'ha de veure.
0: I així s'ha de viure. Així que amunt fogoses, que el món és vostre.
1: Ole, ole, ole, ole! Avui acabem, mira, com dèiem, la Sílvia, per la porta gran. Com la Sílvia Monella va entrar a la porta gran i hem d'entrar a la maduresa, hem d'entrar en aquesta tercera etapa amb això, amb la porta gran, pel boc gros, no? I dir, escolta... Hi ha coses, no ens enganyem. Hi ha petites coses que ens entrontollen i hi ha moments que dius... Però el més maco és el que hi ha darrere, el que ens espera. Aquesta situació i aquesta sensació que tu dius, aquests cinc poders, no? Invisibilitat, volia
0: adolescència. Dir el que vols, vestir com vols, ser qui, ocupar l'espai sense demanar perdó ni permís. Això és increïble. Això és com, per mi, és com com arribar al final de dir, ostres, plenitud, 100%, i que vingui qui vulgui, que m'és igual.
1: És un final com beso.
0: Hombre, és un final feliç.
1: És happy end. Gràcies, Andrea. Ens veiem a la segona temporada d'aquests fogots. Doncs fins aquí el capítol d'avui, on hem parlat amb la Sílvia Munt de la seva trajectòria artística, dels canvis, de com ésser una crisàlide sense por de convertir-se en papallona i obrir les ales, dels seus nous projectes, una conversa que ens ha deixat amb ganes de veure el seu nou treball. I a la secció a la foguera hem cremat la por a envellir, que no és poca cosa, i hem reivindicat els superpoders de les dones fogoses menopàusiques, que no són pocs. I ja sabeu, com deia la Marilyn Monroe, una dona bona coneix els seus límits. Una dona intel·ligent sap que no en té. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris. Ens veiem.

Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Avui que s'apropa Sant Jordi, volem parlar d'autores, de dones que han dedicat la seva vida a la literatura i a les arts. Per parlar d'això, ha vingut avui la Maite Moreno Bosch, una escriptora i mestra jubilada que va guanyar el Premi Literari Delta del 2017. Amb tot presentat, que comenci el programa.

0: Al llarg de la història, les dones escriptores han hagut de fer front a nombroses dificultats per poder publicar i ser reconegudes. Durant molts segles, moltes van escriure en un segon pla o sota condicions socials que limitaven la seva veu. També a casa nostra, a Catalunya, trobem exemples clars d'aquesta realitat.
1: Sí, autores com Caterina Albert, que va haver d'utilitzar el pseudònim de Víctor Català per evitar els prejudicis de l'època, o Mercè Rodoreda, que malgrat ser avui una de les grans figures de la literatura catalana, va haver de viure a l'exili i moltes dificultats personals abans d'aconseguir el reconeixement que mereixia.
0: També tenim l'exemple de la Montserrat Roig, que va anunciar sovint la invisibilització de les dones a la cultura, i la Maria Mercè Marçal, que va reivindicar amb força la identitat femenina i el paper de les dones a la literatura amb la seva obra i el seu pensament. Totes elles, eren moltes altres, a part, van obrir el camí en un context sovint i advers.
1: Tot i els avenços, encara avui dia persisteixen desigualtats, doncs menor visibilitat, menys presència en els grans premis i una representació desigual en el cànon literari. Per això, iniciatives que posen el focus en les autores són essencials per continuar equilibrant aquesta realitat i donar el reconeixement que mereixen.
0: I avui tenim amb nosaltres una convidada que ha fet de la paraula i del compromís amb les dones escriptores una part fonamental de la seva trajectòria. És mestra de professió i sempre va tenir clar que en arribar a la jubilació es dedicaria a escriure. L'any 2017 va guanyar el Premi Literari Delta per a Dones, en un reconeixement que va marcar un punt d'inflexió en el seu camí literari.
1: Sí, és autora d'un llibre de contes i de la novel·la Llibertat assetjada i combina l'escriptura amb una altra gran passió que l'ha acompanyada tota la vida, la pintura. A més, ha coescrit un conte il·lustrat amb una altra autora de Sant Boi, actualment pendent de publicació i està enllestint un llibre de viatges.
0: Des de fa 10 anys construeix la tertúlia literària Estonetes, un espai dedicat exclusivament a les dones escriptores amb una atenció especial a les autores santboianes, contribuint així a donar-les visibilitat i veu.
1: Avui ens acompanya per compartir la seva experiència, la seva mirada i la seva passió per la literatura.
0: Benvinguda, Maite. Abans de començar, ens agradaria que et presentessis una mica què és el que fas exactament ara i a què et dediques.
2: Molt bé, doncs estic jubilada, feliçment jubilada, després de 43 anys d'activitat laboral, 43 i 9 mesos, que es diu aviat, sí. I tenia molt clar que quan em jubilés, suposava que tindria més temps, així ha estat, em volia involucrar en accions literàries. Concretament volia escriure un llibre. O sigui, volia escriure, un llibre, no, potser dos o tres. De manera que quan em vaig jubilar ja m'havia inscrit, prèviament ja m'havia inscrit a l'escola de l'Ateneu Literari de Barcelona, l'Ateneu, com es diu? Ateneu Barcelonès, ja m'havia inscrit per seguir un curs. Vaig estar-hi 2 anys, després vaig passar a una altra escola per fer un curs de novel·la, i el 2017 em vaig presentar al Premi Delta de Sant Boi, que em feia molta il·lusió. De fet, la idea no és meva, de presentar-me, us he de dir. Jo escrivia contes, i tothom ho sabia, contes curts, narrativa curteta, el diable com vulgueu. I un dia la Lluïsa Moret em diu, tu el que has de fer, sí, com amb l'autoritat de l'alcaldessa, tu el que has de fer és fer una novel·la.
1: Toma.
2: Allò, no em va dir pràcticament, deixa els contes i fes novel·la. Però jo vaig posar una novel·la, jo si jo no vull fer contes, no vull fer novel·les, fins i tot a l'Ateneu, quan ens dividíem, hi havia un primer curs per tothom igual, i després et deien, tu què vols fer, conte o novel·la, conte o novel·la.
1: Sempre era contes, no?
2: Sí, jo vaig dir conte i et feien una pregunta, per què vols fer contes i no novel·la? Perquè jo vull escriure de moltes coses, i van dir, és la definició perfecta de bona contista o de contista. Però al dir-me això, la Lluïsa vaig pensar, una novel·la, i per què no? Tenia un tema que sempre havia dit, jo tinc un tema que m'agradaria tractar, i era una novel·la, clar, el tema era una novel·la. I vaig pensar, i si el començo a desenvolupar? Vaig apuntar als cursos que fa el premi, que convoca cada 2 anys, prèviament convoquen un curs. El vaig fer i em vaig donar compte de que no em donava temps de presentar-ho aquell any. Vaig continuar treballant i em vaig presentar el següent. O sigui, el 15 vaig fer el curs, diguem-ne, i el 17 em vaig poder presentar la novel·la. I justet, treballant, no diré que 8 hores, però 4 o 5 cada dia, sí.
1: Ostres.
2: Sí, clar.
1: I aquesta idea d'escriure contes o novel·les, des de quan la portes tenint clara? Vull dir, abans de la jubilació o fa molt o molt més abans?
2: No, no, com us he dit, la primera carrera que m'agradava fer era periodisme. Però en realitat jo el que volia era escriure, ja tenia vocació d'escriure, sí. I després, com que finalment vaig fer magisteri, després vaig iniciar estudis de filologia catalana, però no els tinc acabats, em faltaven dues assignatures, em vaig cansar d'aquella gent de la plaça universitat, jo m'havia matriculat per aprendre a escriure, jo volia escriure, però clar, ja fas altres coses que no són carreres enfocades per escriure. Sí.
1: O sigui que per diferents vies, al final, ha sigut tot que t'ha conduït
2: sí.
1: A escriure.
2: Mira, quan jo coneixia l'Ateneu Barcelonès i sabia les activitats, hi havia anat, però a l'escola d'escriptura no m'havia passat mai pel cap. Oi, hi ha una escola... De... També és a dir, vaig a dir que si treballes, anar un cop a la setmana de 6 a 9, per exemple, doncs és pesat, perquè arribes aquí a Sant Boi a les 10 i penses, quan em jubili, ho faré. Sí, efectivament. A més, jo explicava abans que el Jacques Delors, que va ser un dirigent de la Unió Europea, deia que tothom treballarà al llarg de la seva vida amb dos o tres oficis. Mentre vaig estar estudiant i no vaig treure la carrera, ja vaig fer un, que era treballar a oficines i aquestes coses que fa tothom. Després vaig treballar de mestres, doncs ara em toca el tercer, faré d'escriptora. I sempre m'ha agradat molt el món periodístic, per això he estat aquí forces anys col·laborant en diferents projectes.
0: Molt bé. Tu vas guanyar el Premi Literari Delta de 2017, no? Què va significar per tu aquesta victòria? Va ser un abans i un després de la teva vida?
2: Sí, jo penso que per qualsevol escriptora que guanyi un premi és un abans i un després, perquè et pots presentar al proper projecte, dius, mira, és que he guanyat aquest premi.
1: Clar.
2: Les editorials ja s'ho miren d'una altra manera. Si més no, a l'any 17. Ara no sé com està la cosa. No sé si ha variat molt, si, no ho sé. Però sí que és cert que el 17 vaig guanyar, el 18 va sortir publicat i jo crec que va ser el 20 o el 22 vaig presentar amb una editorial que es diu Apòstrof un projecte de contes curts i me'l van acceptar i me'l van publicar.
1: Que bo, sí. Que guai. Sí.
2: Jo suposo que el fet de dir he guanyat un premi ja et diuen d'acord, doncs mirem, es llegeixen el projecte.
1: Clar.
2: És un llibre que... va passar que va sortir, no sé, un dia com avui, anem a suposar, i dos dies després anàvem tots tancats a casa. Vull dir, va ser un llibre pobret, desafortunat. Jo espero trobar algun moment de fer una reedició nova i treure'l, perquè és un llibre que li tinc molt apreci. I parla de temes punyents que ens afecten, es diu Elles, a les dones.
1: Clar, i és una mica com... que escrius des de la teva pròpia experiència quan fas aquests contes o...
2: No, escric des de les injustícies del món.
1: Del món en general.
2: En general,
1: no,
2: sí.
1: No té per què ser algú
2: que... Alguna cosa, pot coincidir, però d'altres no. Per exemple, en aquest llibre d'elles hi ha un relat dels nens robats, hi ha un relat dels nens de Rússia, dels nens que van marxar durant la guerra i no van tornar. No, són diferents... problemàtiques que sempre m'han cridat l'atenció.
0: I per tant podries dir que a les teves publicacions hi ha una mirada feminista conscient?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Tot i que fa anys, quan jo tenia la voluntat d'escriure i anava llegint, en aquells moments, jo era jove, negaven la visió feminista. Deien que no hi havia una literatura feminista. Jo no vaig estar mai d'acord. Perquè jo recordo... jo vaig començar llegint autors. Mm-hmm. I quan vaig començar a llegir autores...
1: Canvia molt.
2: Clar, vaig veure el canvi. Jo vaig llegir de joveneta Nada, de la Carme Laforet. I em va cridar molt l'atenció. El tipus de problemàtica que plantejava, el tipus de... Vale, em va cridar molt l'atenció. Però clar, el dia que vaig llegir La meva Cristina i altres contes, va dir, ara ho tinc claríssim, hi ha una literatura de dones, hi ha una sensibilitat diferent.
1: Totalment.
2: Bueno, això va ser bastant més anys més tard, però jo sí, jo crec que sí, ho intento, si no surt, o si algú diu no, però jo crec que sí.
1: Bueno, al final
2: és una visió del món.
1: forma com tu, com sí, escritora.
0: Sí, des de la teva mirada.
1: Que, sí.
2: És una mirada diferent.
1: Sí, forma part de tu.
2: Clar. Un dia parlava amb un amic i em deia, però per què voleu estar al 50% als centres de decisió de les empreses? Jo hi dic, perquè tenim una altra mirada, una altra mirada, i em pensava, sí, si esteu tot senyors, doncs us fixareu en unes coses i nosaltres ens fixarem en una altra. Mm-hmm. Per exemple, un dia m'explicaven que el caixer de la caixa de pensions, a tots els caixers de les altres empreses, si us heu fixat, no, potser no us heu fixat, perquè clar, si no t'ho expliquen no t'hi fixes, són rectes. El de la caixa té un petit... per deixar bolso les cosetes que tu portes. Imagina't, els altres no tens res, has d'anar allà a veure si trec la cartera, la targeta i tal. Perquè l'havia dissenyat una dona. I va pensar, però si normalment portem coses, doncs què menys que poder deixar la bossa, la motxilla, allò com es deia, bueno, allò petitet que sí. Porten també els senyors. Vull dir que...
0: No ho sabia, això.
2: Jo... M'ho va explicar algú i vaig pensar, veus, aquest és l'exemple quan et diguin, però per què? Dius, mira, per què? Perquè tots ens sentirem integrats i més còmodes.
1: Clar. Sí. Entenc que la pintura també ha estat present a la teva vida.
2: Tota la vida.
1: Sí.
2: Tota la vida he pintat, m'ha agradat, vaig estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis, que era una escola molt divertida perquè... Quan vaig acabar, va ser quart de batxillerat, vaig fer 2 anys d'arts i oficis, hi havia uns estudis a la Massana i uns altres, un carrer, no me'n recordo, el carrer Avinyó, d'acord? I llavors era una escola molt divertida i jo el record més simpàtic que tinc és que arribaves quan volies, treies el drap que tapava la teva obra que estaves fent, pintaves... passava el profe, li feies una consulta, deia, mira, vigila això, vigila la perspectiva, tal. Hi havia algunes classes teòriques, però el gruix de la teva formació era aquesta, que tu anessis treballant amb els materials. I quan et cansaves, tiraves el drapet avall, sí. Tapaves o protegies l'obra i te n'anaves. I a mi això m'encantava. No allò de, ara una hora que toca tal, ara sí, que... Ja.
1: I a comparació, quants homes i dones assistiu a aquesta escola?
2: Ah, doncs, aquí deuria ser un 50%, eh?
1: Sí?
2: Sí, homes i dones. Després, possiblement, després agafaves especialitat. Potser a ceràmica eren moltes dones, potser, no ho sé, jo no vaig arribar a fer... I després m'hi ha dedicat a pintar per, no sé, per distracció, per hobby, com qui fa ganxet, doncs, fet això. I... fa 2 anys o 3 que fas ganxet?
1: Sí.
2: D'acord. Jo tinc una amiga que fa unes arracades precioses de ganxet. I fa 2 o 3 anys se'm va acudir un tema de Sant Boià i vaig fer una exposició al Centre d'Art.
1: Que bo.
2: Es diu El Campanar. Perquè, no sé si ho heu fixat, jo no soc creient, però l'església, el campanar, es veu des de diferents punts de la vila. O de la ciutat, i vaig dir, doncs, vaig a fotografiar-lo. I vaig agafar tota una sèrie de fotos des de diferents angles i últimament el que més m'agrada és fer collage.
1: Molt bé.
2: I vaig fer uns collage i els vaig tenir un mes exposat al Centre d'Art i crec que em van dir que majoritàriament hi anaven molts nens i nenes de les escoles i els agradava molt. I previ em van proposar fer una exposició conjuntament amb escolars. I vaig dir que sí, que era una idea molt simpàtica. Doncs, a partir del que havien vist amb els meus col·laixos, ells van fer la seva interpretació. I també estaven exposats. I va ser una exposició molt maca.
0: Si no m'equivoco, has creat o estàs creant un conte il·lustrat amb una altra dona de Sant Boi, no?
2: Sí.
0: Com és això?
2: Mira, perquè ens va fer gràcia, ens vam animar, el text ja està fet, i com que les il·lustracions... són molt laborioses, hem fet 3 o 4, que és el que s'acostuma a fer, i ara estem en la via de començar a portar-lo a les editorials, a veure què ens diuen.
0: I sobre què és aquest conte?
2: És sobre el tema de la dislèxia.
0: Mira,
2: és un tema que sempre m'ha preocupat, Jo ho soc sense diagnosticar, perquè en aquell moment era com, què dius? Sí, la teoria de Franco sobre el tema de la dislèxia era que ni a Rússia ni a Espanya hi havia dislèxia, que això era un invent. Sí. El meu fill ho és i el meu net també. O sigui, sí. I és un tema que m'ha preocupat perquè sembla fàcil i, ah, però això està resolt, no? Les escoles ja... I és un tema complicat, complicat. El que ens han dit de moment és que els contes que acostumen a parlar d'un tema així són difícils de publicar. Mm. Però esperem, els dibuixos són molt macos, no us dic de qui sóc, perquè de moment l'artista gràfica està... així, però esperem que arribi, que arribi a bon...
1: És un tema important.
2: O sigui, sí, tant.
1: Del que s'està parlant ara bastant.
2: I és un llibre que per mi té un apartat molt significatiu, i és que explica, orienta el que s'ha de fer als pares de nens amb aquesta condició.
1: Clar.
2: Que és una condició de per vida. Sí, que no té cura, no cal anar a buscar pastilles perquè no té cura, i amb els anys saps més o menys com ho pots valuar. Jo vaig trigar molts anys, jo no entenia perquè quan estudiava hi havia coses que no, que em costaven molt, jo. Uh-huh. Per exemple, jo no domino dreta-esquerra, per suposar. He deixat de conduir per això. Uh-huh. Perquè jo era capaç de ficar-me en una contradirecció, o algú diu, gira a la dreta, brum, gira a la dreta, brum.
1: Clar.
2: I ara he deixat de conduir, ja fa temps, eh? Mm.
1: El teu nou llibre de viatges incorpora també aquesta mirada com de dona que observa i interpreta el món?
2: Sí. Hi ha molta reflexió, molta observació i molta reivindicació d'arqueòlogues i descobriments que han fet dones que han estat pràcticament invisibilitzades de la història. Sí, per suposat.
1: Molt interessant aquest tema, no,
2: Sí, home.
0: Fa gairebé 10 anys que condueixes la tertúlia literària Estonetes. Sí. Ens podries explicar com va néixer aquesta voluntat de donar veu a les dones escriptores?
2: Doncs perquè jo pensava que aquí a Sant Boi no hi havia actes de presentació de llibres, primera qüestió. Segona, les dones escriptores tenim moltes menys possibilitats i visibilització que els homes. I vaig dir, doncs mira, com que ho puc fer perquè ningú em dirà no ho facis, i ho vull fer així, doncs vaig començant... fent-ho al bar, a l'espai del bar de Cal Niño. Doncs hi anaven 8, 10, 12 amigues meves, les meves amigues venien i ens ho passaven bé, i mica en mica es va anar ampliant. I recordo que el primer o el segon any a l'acabar temporada, potser algun mes no ho vaig fer perquè no vaig trobar l'escriptor, no vaig enganxar l'escriptora que volgués venir, perquè sempre han estat actes gratuïts per part de les escriptores, i l'única cosa que feien és que portaven els llibres i la gent els comprava, més o menys. Mm. Compraven. I perquè tampoc teníem llibreria tret de Abacus. I l'últim any, el segon any, l'últim dia de curs, que era el mes de juny, doncs ho fem, dic, estic preocupada, perquè qualsevol dia ja érem 14 o 15 més o menys fidels, ja tinc una foto, que és molt maca, i vaig pensar, hosti, qualsevol dia aquí vindrà l'Ajuntament i dirà, a veure, vostè què fa aquí cada un cop al mes, els dimecres i tal. I va ser quan l'Associació de Veïns em va dir, pues, si vols, posem que és una activitat de l'Associació de Veïns i estàs absolutament protegida. Uh-huh. I tenia entre l'associació... que és Espiral, que la portava en aquells moments i la porta, o la té, ara està més inactiva, la Nati Comas, i també em va dir, si vols, a l'associació literal. Però la Nati no viu aquí al barri, dic, qualsevol dia tinc qualsevol cosa, l'hauré d'estar molestant i tant. Va, doncs ho faig amb l'associació, i ja està.
1: I segons la teva experiència, per què penses que les dones escriptores han estat més invisibilitzades? O sigui, tens algun record, alguna experiència a destacar?
2: No tinc records, però sí el que tinc és, doncs, un escriptor pensa en un home escriptor. Mm-hmm. I en una tertúlia ara comencen a haver-hi paritat. Però no era tan fàcil, Jo veia taules que només hi havia homes. De fet, sempre he dit, una taula tot d'homes, me'n vaig. A mi no m'han convocat. I me'n vaig, tranquil·lament.
0: I quines són les autores dones que t'han acompanyat durant el teu camí literari?
2: Que m'han acompanyat, en quin sentit? En...
0: Que t'han sigut un referent per tu, que t'han... Sí, que t'han...
2: Doncs mira, el que, la que et deia abans, la Maria Mercè Marçal, mm-hmm. la Mercè Rodoreda... Mm-hmm. Mm, qui més, qui més? Ah, no sé...
1: Bueno, majoritàriament locals, vols dir?
2: Ah, no, ah, locals... No, locals he presentat. Majoritàriament sempre he optat per presentar escriptores locals. Mm-hmm. I la gent... li agrada molt, les dones que venen al, a les tertúlies els agrada molt, dones locals, i de vegades hem presentat gent de Barcelona, no la coneixen o és menys coneguda, no. I llavors hi ha menys presència, però per les escriptores locals que coneixem, el proper dimecres vindrà la, perdó, demà ve la Núria Salam, per exemple. I la Núria Salam és una dona que arrossega molt de, moltes dones d'aquí Sant sí. Boi perquè li tenen molt d'afecte i és una escriptora molt maca, sí.
1: I la teva veu com a escriptora, com la descriuries en aquest context feminista que parlem?
2: Com vols dir, en quin sentit?
1: Sí, els teus llibres, com parlàvem abans, tenen una consciència feminista. Com descriuries que és la teva veu en aquest tema? Com a escriptora que pots... d'alguna mena ajudar a visibilitzar certs temes, no?
2: Doncs, per exemple, l'exemple que et posava abans del llibre de viatges, que mm-hmm. hi ha una presència i una reivindicació de dones invisibilitzades a la història de l'arqueologia o a la història en general.
1: És plenament conscient.
0: Ens pots explicar què faràs per Sant Jordi, ara que s'apropa Sant Jordi?
1: Sí.
2: Doncs mira... Fa 2 anys em feia molta il·lusió, vam muntar una associació d'escriptores i escriptors que es diu Tinta Sant Boi, mm-hmm. i l'any passat ens vam posar amb una carpa a la plaça de l'Ajuntament amb les entitats i vam vendre llibres dels associats i vam signar llibres. Oh. A part d'això vam presentar, ja sabeu com funciona, si has publicat un llibre en els 24 mes, en els 12 mesos últims, pots anar, si vols, a presentar-lo a la plaça, a la Torre del Sol. Doncs l'any passat, o fa 2 anys, l'anterior, uh-huh. Vaig participar en la presentació i la resta, doncs, és estar allà a la carpa i s'hi va costar molta gent, i suposo que aquest any també. Després hi ha un moment que anem a la carpa que munta l'Ajuntament i si algú ha comprat el llibre i s'hi acosta, el signem. Hi ha unes hores d'aquelles que diuen la signatura de llibres.
1: Que guai. Per últim, quin missatge donaries a les dones de Sant Boi que volen escriure, crear o compartir la seva veu?
2: Ui, això és difícil, mira. Això és... Sí, si m'ho preguntés una dona li diria, doncs has d'anar a algun curs. Jo suposo que en algun moment de la història de l'associació Tinta Sant Boi, us explicaré una coseta del nom, doncs suposo que podríem organitzar algun curs perquè les dones que estan motivades per escriure poguessin fer un petit curs o donar unes pautes. Sí, estaria bé. Mira, vam triar aquest nom, ara us explico, vam triar aquest nom perquè vam tenir un petit assessorament per part de Tinta Blava del Prat i vam pensar que impulsar, i ho estem intentant, fer diferents associacions locals que tinguessin el nom de Tinta i que fos que ens poguéssim coordinar del Baix Llobregat, les Tintes del Baix Llobregat. I llavors per això vam posar vam posar nosaltres Tinta Sant Boi perquè el Prat es diu Tinta Blava. Tinta Blava.
0: Molt bé. Doncs Maite, moltes gràcies, ha sigut molt interessant. Gràcies per estar aquí amb nosaltres en femení.
1: Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres per convidar-me.
0: I abans d'acabar amb el programa d'avui, volem fer una altra recomanació literària en clau femenina. Us volem parlar de l'autora Núria García Caldés, que acaba de publicar el seu llibre Fites Infinit.
1: Sí, en aquest llibre l'autora ens convida a explorar els límits entre allò visible i allò que només s'intueix, a través de relats on apareixen gegants, dones en trànsit, infants abandonats a l'atzar o monstres domèstics. Construeix un univers simbòlic que parla de la memòria, la pèrdua i la resistència. Són històries que funcionen com petites fites en un camí emocional i humà, deixant impremta en el lector.
0: Hem tingut l'oportunitat de parlar amb ella i ens ha compartit algunes impressions i reflexions a l'últim del llibre que tot seguit escoltarem.
3: Fites d'infinit, aquest volum que és un recull de contes, si ho hagués de dir d'una manera que potser seria massa simple i tot, l'infinit és la vida. és una vida primordial que va més enllà de cap individu, que té motor propi, que ve de més lluny encara. I les fites, en aquest cas, són punts de referència en aquest camí que es fa. I després hi ha referències més concretes, com ara haver retrobat els meus amics d'institut, d'aquí a Hospitalet, vaig estudiar a Can Serra, amb qui en un moment determinat, ho explico a la introducció del llibre, vam arribar a plantar un arbre, tots junts, responent a una mena de crida vital, jo crec. I em vam dir d'aquest arbre, i vam posar nom, i em vam dir Apeiron, que el professor de filosofia ens havia explicat que aquest concepte té a veure amb l'infinit i el caos primordial, i tot això ens va agradar molt, i vam considerar que l'arbre que plantàvem bé es podia dir d'aquesta manera, no?

0: I amb això arribem al final del programa d'avui. Un programa on hem volgut posar en valor, una vegada més, la veu de les dones en la literatura. Les que han obert camí, les que van haver de lluitar per ser escoltades i les que avui continuem escrivint, creant i transformant la manera com entenem el món.
1: Perquè cada llibre és també una manera de resistir, de pensar i de donar forma a la mirada pròpia.
0: Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.

0: Això és En Femení, l'espai on la veu de les dones és protagonista. Salut, experiències i reflexions amb una mirada crítica i amb perspectiva de gènere. Quan pensem en el cinema de terror, moltes vegades ens venen al cap històries de monstres, assassinats o pors sobrenaturals. Però ja des de fa anys, moltes directores i creadores estan utilitzant el terror per parlar d'una altra mena de por. La por de ser dona en una societat controlada que jutja i violenta els cossos femenins. Avui parlarem de l'Horror Film Festival, un festival de l'Hospitalet de Llobregat que tracta precisament d'aquest tipus de cinema i ho farem de la mà de l'encarregada de coordinació i programació, la Sílvia García Palacios. En tot presentat, que comença el programa. El terror ha estat històricament un gènere molt masculinitzat i durant moltes dècades moltes dones apareixen al cinema de terror com a víctimes sexualitzades, personatges vulnerables o simples figures secundàries. Per això ha començat a canviar. En els últims anys, el terror feminista s'ha consolidat com un dels moviments més potents del cinema contemporani. Avui ens aproparem a l'Horror Film Festival, un festival de cinema de terror independent que aposta especialment per les narratives amb perspectiva de gènere, les mirades feministes i les veus dissidents dins del gènere fantàstic. El festival dona espai a curtmetratges dirigits per dones, creadors emergents i històries que utilitzen el terror com a una eina de denúncia social i reflexió cultural. Aquest tipus de cinema no busca només espantar, també vol incomodar, denunciar i generar una reflexió social. Moltes de les pors que apareixen en aquestes obres tenen relació amb experiències molt reals que vivim el dia a dia les dones. La pressió sobre els cossos femenins, la por a l'agressió, la medicalització, la maternitat obligatòria o la pèrdua d'identitat. Ara anem a explicar alguna de les projeccions que es van veure a l'Horror Film Festival d'aquest any. Una de les projeccions més explícitament feministes del festival és una que es diu Abre las piernas, de Águeda Bebaixa Flores. El curt transforma una visita de ginecologia en una experiència inquietant i molt violenta. A través del terror psicològic denuncia la deshumanització mèdica i la vulnerabilitat que moltes dones senten dins de les consultes sanitàries.
1: ¿En qué puedo ayudarte, Maripau?
2: Es Paula.
1: ¿En serio? Aquí tengo a Maripau.
2: Tengo un retraso de la regla de 3 semanas. Y además siento como mucho ardor.
1: Abre las piernas.
0: Un altre curt que destaca és Long Pork d'Iris Ducat. La història se situa a l'Amèrica post-Roe v. Wade després de la pèrdua del dret constitucional de l'avortament als Estats Units. El curt utilitza el gore i la venjança per denunciar el control polític sobre els cossos femenins i la violència institucional contra les dones. La maternitat i el control reproductiu també apareixen en un curt que es diu Queda't amb mi, de Míriam Casada. Queda't amb mi és una dona embarassada que arriba a un retir aparentment tranquil i acaba convertint-se en una experiència molt opressiva i una mica aterridora. Aquest tipus d'històries connecten amb una tendència molt present dins del terror feminista. Mostra la maternitat no només com una experiència idealitzada, sinó també com un espai de por, pressió i pèrdua de llibertat.
3: Hola, jo sóc la Valeria.
4: Li queda poc, no?
3: Està de 47 setmanes.
4: Això són...
3: 11 mesos. El bebè està en la glòria aquí a dins.
5: Vine, ja va.
6: Ja vaig, estic enquadrant. I no em fiqueu pressa, que porto una criatura a dins.

0: i rep l'oportunitat per triomfar, però a canvi haurà de renunciar a part de si mateixa. El curs reflexiona sobre la performativitat del gènere, l'exigència estètica i la violència que reben les identitats dissidents. També trobem històries sobre la manipulació psicològica i relacions tòxiques, com Gaslighter. El títol fa referència al concepte de gaslighting, una forma d'abús emocional on es fa dubtar la víctima de la seva pròpia percepció de la realitat. Altres obres com A Maniquí posen el focus en la invisibilització social de les dones grans i la dificultat d'adaptar-se a un món que és cada vegada més digitalitzat. El terror feminista no parla només de monstres imaginaris. Moltes vegades el monstre és el mateix sistema, la violència estructural, la pressió social o les experiències quotidianes que moltes dones han hagut de normalitzar. I ara ho parlarem amb la Sílvia García Palacios. Hola Sílvia, benvinguda en femení. Gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per començar, m'agradaria que m'expliquessis com neix l'Horror Film Festival i amb quina voluntat.
1: Bueno, l'Horror Film Festival en principi està inspirat en un festival berlinès, que és el Final Girls International Film Festival, que el porten unes noies meravelloses, la Eli i la Sara. I bé, el que fan són pel·lícules de dones, fetes per dones, també productores, guionistes, és bastant ampli, i bé, l'organització també està fet per dones. El que a mi m'agrada molt és l'espai, no? Que crea un espai molt, molt còmode, molt segur, no? I dona l'oportunitat d'estar tranquil·lament en família, amb les autories, amb més aficionades, o sigui, es crea un ambient molt maco, i bueno, vaig pensar, oi, doncs faré un, eh?
0: I per què creus que era necessari un festival de terror amb aquesta perspectiva de gènere?
1: Bueno, l'Horror Film Festival és perquè és de l'Hospitalet.
0: Sí.
1: A l'Hospitalet tenim dos festivals més, que són meravellosos, però bueno, de terror no n'hi havia.
0: Clar.
1: I per això l'Hospitalet, a part, pel que sigui, soc hospitalenca, o sigui que bueno, vaig aprofitar també la valentesa aquesta. Per mi és important donar espais a la cultura, no? Ja és transcendent en si mateix. Si em preguntes, inclús imperatiu, podríem dir, no? Però a més, en aquest festival dones veus a qui té una representació que no és ferma o que no està molt visualitzada. Fer un festival d'aquest estil, diguem-ne, és una via per trobar més equivalència al món que vivim, no? Uh-huh. Diversitat, justícia, si vols dir-ho així. I bueno, també serveix per obrir la ment, no? Perquè aquí trobes noves narratives, noves mirades, no? Bueno, és obrir-se a coses noves. El cinema de gènere, a més, està molt, molt de moda. Mira els Oscars, per fi, una pel·lícula de gènere ha guanyat, que ja vam tenir nominades, per suposat, i dirigides per dones. Però bueno, hi ha un augment, no? Un augment de prestigi d'aquestes autories, unes noves veus, el que deia abans.
0: I a la pràctica, què implica crear un festival com aquest?
1: A part de moltes hores. Bueno, en concret, no, que jo crec que vas per aquí, és programar hores crítiques amb el rol de les persones que no són heteronormatives, no? El rol que ens han assignat aquestes persones no heteronormatives, uh-huh, per ser dones o amb diversitat sexual.
0: Molt bé. I el terror ha estat històricament molt masculinitzat, no? Podríem dir. Esteu veient un canvi real ara a partir d'aquestes coses que esteu creant o en general, uh-huh, a la vida, en el cine?
1: Bueno, jo soc de cinema, eh?
0: Sí, en el cinema en general, sí, en el cinema en general.
1: Sí. Bueno, de fet, a una de les converses que vam tenir durant el festival, que va ser fa dues setmanetes, va ser amb el grup d'Acció Terror de Dones Visuals. Jo soc membre d'ambdós, de Dones Visuals i del grup en concret. I vam parlar precisament què és el que passa. És que la dona és prou invisibilitzada, o sigui, la dona sí que fa pel·lícules, sí que les fa, sí que està present, però està, diguem-ne, està darrere del taló, no? Uh-huh. Com diguem-ne. Per exemple, vam parlar d'Alice Guy Blaché, és el gran exemple, que si no la coneixeu, és la primera persona que va dirigir ficció, persona, que això és molt important.
0: Sí. Després,
1: a més...
0: Persona, clar.
1: Persona, però és que a més...

0: va ser també la primera que va dirigir Terror. O sigui, una persona que estava, bueno, immensament imbuïda de l'art de l'època, de principis del segle passat. I tu pregunta a tothom i et diran, doncs, los hermanos Lumière,
1: clar, un d'aquests. Clar, no t'ho diuen a
0: ella. Bueno, el que s'ha de tenir són oportunitats, no? I aquí sí que la cosa és el més important, no? Uh-huh. I jo crec que sí que estem en el camí, responent-te. Hi ha propostes que, com la nostra, que existeixen perquè de fet no haurien d'existir.
1: Clar, molt bé. I com es transforma un relat de terror quan afegim aquesta perspectiva de gènere?
0: Bueno, parlem de pors noves, no? Entre cometes. Sí. O sigui, poc o gens parlades, no? Poc visualitzades a la pantalla. Parlem de situacions que, de fet, ens violenten. Parlem d'equilibri, de no dominació. Parlem d'agafar el lloc que ens han tret. Això seria una miqueta el terror.
1: I quins estereotips del terror clàssic us agradaria qüestionar o trencar?
0: Doncs mira, és una temàtica que tu la trobes molt a les obres que programem. La dona o la diversitat, jo sempre diré diversitat, com a diversitat de gènere, posada com a víctima, com a la indefensa, que necessiti que la rescatin, l'heroi de turn, no? Uh-huh. O que sigui la primera que perd els nervis en qualsevol moment d'atenció. A veure, i sobretot, que és la culpable del seu atac. Això s'ha de trencar.
1: I si li donem una mica la volta i mirem l'altra perspectiva, com per exemple la figura de la bruixa, no? Uh-huh. Quina lectura feu avui d'aquesta figura que sempre s'ha vist dones dolentes o en el cine del terror?
0: Bueno, ara el que parlem molt és d'empoderar-nos, no? En sentit més ampli, d'aquests conceptes, no? Uh-huh. que tradicionalment són pejoratius. La dona ja no ha de ser una dona dolenta i lletja, no? I les Final Girls ho són perquè volen, eh? Ara no són les Final Girls perquè resulta que... No, no, ara ho volen. Un exemple molt maco és una pel·lícula que es diu You Won't Be Alone, que és dirigida per un home, però si la podeu veure, perquè és molt poc visualitzada, és una meravella en aquest sentit. I veureu una bruixa que canvia de forma constantment i veureu la bruixa que és la persona. No dic que sigui bo o dolenta, vull dir una forma nova de bruixa. Uh-huh.
1: I el cos femení també ha estat un espai de violència de gènere moltes vegades i està canviant en aquesta representació?
0: Home, aquí jo crec que s'hauria d'entrar en un debat molt més ampli, perquè socioculturalment parlant de com és la dona, és la culpable, com deia abans, de tot, bueno, des del principi del temps.
1: Sí.
0: Jo suposo que tothom que està sentint el programa li sonarà una cosa que es diu la Bíblia. Jo crec que sí, no? Bueno, recordem, de fet, que Lilith és la primera dona i va ser creada alhora que Adán, no de Adán. O sigui, ja anem mal. I, bueno, encara que ficció, no sembla que ningú recordi. Jo crec que el que ha de canviar no és que es representi, sinó la mirada en com es representa. No és el mateix, per exemple, i faig exemples de cinema, que és el meu. No és, per exemple, la intro de Titan, de Julia Ducournau, que la intro de Venus, del senyor Balagueró. Pel·lícules correctes, Titan a mi, òbviament, m'agrada molt més, però si ho veu al principi, és la mirada la que canvia com és el cos de la dona en una situació o una altra.
1: I el terror també pot ser una eina d'empoderament cap a la dona?
0: Home, hauria de ser-ho, sí. Però bueno, com altres gèneres, no? O sigui, totes les pel·lícules són bones en aquest sentit i tots els gèneres tenen la capacitat de posar en context i criticar, amb metàfores, donant un ampli ventall per exposar injustícies o realitats abjectes, no? La violència és endèmica del ser humà, és endèmica de la societat i és a tots els gèneres. Mm-hmm. O sigui, i segur que pensareu ara mateix en exemples on direu, vale, d'acord. I tornem-hi. Allò important és com es mostra aquesta violència. I torno als exemples, que us agradaran. Per exemple, podeu mirar la violació de La Fúria, de Gemma Blasco, i la podeu comparar amb la violació de L'última casa a la izquierda, de Wes Craven. No té res a veure. I veureu què vol dir això, com representes la violència. O sigui, el gènere pot ser un gènere que no doni por perquè sí, sinó que expliqui molt més i que digui molt més de la societat.
1: I quines barreres, tu que estàs molt present en aquest tema, continues trobant a les dones dins del cinema de terror?
0: Bueno, barreres hi ha moltes, però jo per si, per anar així ràpidament, prejudicis, absolutament, invisibilització, autoprejudici, que aquest és molt important, la indústria tradicional, no? És poc visionària. Diuen, no, és que no funcionarà perquè no sé, perquè no saben... Bueno, això ja hem demostrat i seguirem demostrant que no és veritat. I després conciliacions personals, vaja, a la societat.
1: I heu detectat noves veus o tendències en el terror fet per dones o col·lectius dissidents?
0: La tendència, jo crec, també és veritat que nosaltres estem focalitzades en un tipus de cinema molt concret, nicho, si vols dir, no?, l'horror, però per mi la tendència és parlar de noves coses, de nous temes, sobretot els poc tractats en aquest sentit, no? Noves narratives, noves mirades, i com plasmar-ho diferent a la pantalla, com no fer-ho, diguem-ne, com es feia sempre, no? Jo crec que a poc està traslladant-se amb altres àmbits, amb altres pel·lícules. Jo crec que a poc sí. Sí, no vas veus ja.
1: I, bueno, aquest festival, 2026, va ser del 15 al 17 d'abril. I ja ha passat, no? I llavors, ens podries dir si hi ha alguna pel·lícula proposta d'aquesta edició que creus que representa especialment bé aquesta mirada de la que estem parlant?
0: Bueno, totes.
1: Totes, clar, sí.
0: Se suposa que el festival les ha de presentar totes amb certa eclecticitat, no? O sigui, tenim de tot, animació, vull dir, saps, ficció documental encara ha de venir. Ficció, no ficció experimental. En tot cas, ja que estem, jo el que havia pensat, si us sembla bé, que podem destacar el territori. O sigui, les obres de territori, com Queda't amb mi, de la Míriam Quesada, Amara un Fatxa, de la Francesca Hernández, Eloisa, d'Andrea Espadas Martín, Mátame, de Pau Canivell, Berta, de Lucía Forné, i també una coproducció mexicana molt maca que es diu Abre las piernas, de Águeda Flores. Meravellosa.
1: I com reacciona el públic davant d'aquest tipus de terror més conscient?
0: Per mi, el més bonic és que crea debat, consciència i sobretot aprenentatge d'aquests nous talents, d'aquestes noves mirades, noves formes de veure el món. I a més es genera una afinitat immediata de com mostrar les coses diferent. I ho assimilen molt bé, o sigui, no... És molt maco, es crea un ambient molt maco, no? No m'havia adonat d'això, no ho havia vist així, doncs hi pensaré, doncs mira, ara faré això. Això és molt guai.
1: I creus que el públic busca alternatives diferents dins del gènere avui?
0: Els que som molt fans sempre estem buscant coses noves, no? És allò que ens motiva, que ens fa estimar cada dia més el cinema. Perquè si no fos tot el mateix ens avorriríem, no? No vull dir no vull dir que el canvi ha de ser radical o... No, totes les coses evolucionen i no passa res. Però quin desaprofitament, no? Quin avorriment seria si tot fos el mateix. Jo crec que tothom busca noves motivacions i descobrir coses noves. Jo crec. I el meu públic ho fa.
1: I quin tipus de por us interessa explorar actualment i per què?
0: A veure, personalment, jo crec que són aquelles històries que fan pensar, reflexionar i potser reestructurar la ment, reestructurar opinions, no? I inclús la forma de ser, com deia, no? Potser actuaràs d'una forma diferent si captes aquesta empatia, no? Si sents una mica aquesta afinitat, no?, amb el que estàs veient. Tot allò que nodreix una persona i que et faci anar més enllà, per mi sempre és un bon camí.
1: Per acabar l'entrevista m'agradaria fer-te una pregunta, que és quin aprenentatge et portes al Film Festival d'aquest any? Que no sigui el mateix de cada any, sinó que aquest any t'has emportat aquest aprenentatge nou.
0: Jo crec que el sentiment de família ha sigut molt maco, d'acompanyament, d'abraçades, de mirades així molt maques, que sembla que sí que estem fent un bon treball, i això és el que més importa.
1: Gràcies, Sílvia, per estar aquí amb nosaltres avui, ha sigut molt interessant, i ens veiem a la pròxima.
0: Gràcies a vosaltres.

Avui hem descobert que el terror també pot ser una eina de denúncia i de resistència. Darrere dels monstres, de la sang o de la incomoditat, moltes d'aquestes històries parlen de pors molt reals que formen part de la vida de moltíssimes dones. Perquè la por a no ser escoltades, o la por a perdre autonomia sobre el propi cos, o la por a la violència, al judici social o a la invisibilització. I el cinema, en aquest cas, transforma aquestes experiències en un relat, en una crítica i en un espai per reflexionar. Durant molts anys, les dones han estat representades del terror com a víctimes. Ara, cada vegada més, són també les creadores, les protagonistes i les veus que expliquen la història des d'una altra mirada. I això no només canvia el cinema, també canvia la manera en què entenem les experiències femenines i les violències que sovint passen desapercebudes. Parlar de terror feminista és parlar de cultura, però també és parlar de política, de salut, de drets i de memòria col·lectiva. Perquè de vegades allò que fa més por no és la ficció, sinó les realitats que aquesta ficció denuncia. Gràcies a totes les persones que ens heu acompanyat una setmana més en Femení.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Michel de Montaigne, aquell filòsof tan fi del Renaixement, va dir una frase que avui ens és particularment oportuna. L'home es turmenta no per les coses, sinó per la idea que en té de les coses. I escolteu, quan parlem d'astrologia, quantes idees, quants turments i quantes esperances hi aboquem i hi hem abocat. Perquè la veritat és que, des de fa més de 4.000 anys, la humanitat mira al cel buscant-hi respostes. Babilonis, grecs, romans, àrabs... Tots van contribuir a crear aquest gran mapa simbòlic que anomenem horòscop o zodíac. I encara avui, mentre enviem sondes a Mart, milions de persones consulten què diu el seu signe abans de prendre algunes decisions tot fent el tallat de bon matí, o bé fins i tot per saber si són compatibles amb la parella que el Tinder els hi suggereix. Plató estava convençut que els astres influïen en l'ànima del món. Kepler, sí, el de les lleis del moviment planetari, feia cartes astrals per encàrrec. I més endavant, Carl Jung va parlar de sincronicitats, aquestes coincidències que tanta gent associa a una mena d'harmonia còsmica. Però i avui, què és tot això? Tradició, psicologia, poesia disfressada de ciència o una manera elegant que tenim els humans d'omplir buits que la realitat, pobra, no sempre pot satisfer? Avui volem mirar el món dels horòscops amb ull crític, però sense perdre el respecte per la cultura que porten al darrere. Perquè sí, potser fallen, però per què ens sedueixen tant? Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri s'alineen, encara que això segur no ho trobareu en cap calendari astral.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar amb bon peu i amb rigor astronòmic, hem demanat a Josep Maria Trigo, astrònom i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que ens expliqui d'on surt tot això que anomenem astrologia. Cal dir que el doctor Trigo també ha participat en programes de l'Agència Espacial Europea i de la NASA. O sigui, que és tot un honor que avui el tinguem entre nosaltres.
2: Bon dia. L'astrologia es basa en una sèrie de premisses errònies. Els primers astrònoms sacerdots, no?, que van intentar interpretar el cel, es van trobar que els planetes, que vol dir estrella errant, es movien entre les estrelles. I avui dia, òbviament, sabem que aquests planetes que ells interpretaven com a déus, en realitat són els planetes del nostre sistema solar, són cossos com el nostre, més grans o més petits, i per tant la influència que exerceixen sobre les persones en tot cas seria la influència gravitatòria, que seria mínima comparativament amb el Sol, la Lluna, o potser de molts ordres de magnitud inferior el planeta Júpiter. Però, òbviament, no són déus, i per tant les influències, aquestes interpretacions no serien vàlides, i el seu moviment entre les constel·lacions és una altra arbitrarietat, perquè pensem que les constel·lacions del zodíac, aquesta subdivisió en 12 seccions de la regió de la volta celest en la que es veuen els moviments dels planetes, en realitat és totalment arbitrària. Els astrònoms babilonis feien servir un sistema dodecadecimal i, per tant, d'ahí van fer 12 divisions i d'ahí van fer, sense que les estrelles representessin cúmuls concrets, no?, i definits d'estrelles juntes, de manera totalment arbitrària i heterogènia, van fer la subdivisió i, per tant, van interpretar, i avui dia la moderna astrologia té en compte aquestes divisions de la volta celeste en aquest zodíac, per precisament intentar vendre que això exerceix la posició dels planetes en aquestes constel·lacions arbitràries, té algun sentit i algun efecte per nosaltres. Però no és així. Avui sabem que els planetes són absolutament meravellosos i no tenen res a veure amb déus ni tampoc amb mentides propagades per l'astrologia. Que tingueu molt bon dia.
1: Doncs moltes gràcies, doctor Trigo, per aquesta mirada històrica tan clara, tan ben fonamentada sobre aquests estels errants que alguns consideraven déus. les constel·lacions, signes zodiacals... Realment és fascinant veure com abans que existís l'astronomia moderna, els humans miràvem el cel intentant interpretar-lo i a la vegada intentant interpretar-nos a nosaltres mateixos. I en tot cas, ara sí, entrem en matèria, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, astrònom aficionat i responsable de geòleg.cat. Jordi, què tal, com estàs? Què et trobem fent?
3: Segon, que no s'acaba d'alinear.
1: Què fas?
3: No, que saps... Perdó. És que tinc... Saps què passa? Que avui tinc a Venus a la meva casa i estava...
1: Ja t'hi cap, a casa?
3: No, és que no... Clar. Això, estic parlant d'altres coses, jo.
1: Estava
3: mirant de posar bé el trípode. El que passa és que aquest trípode està... Mira, té més mala llet que Marta a la posició.
1: Llavors sí que mal assumpto, eh?
3: Sí.
1: A veure com ens ho soluciones, això. Això haurem de consultar, no sé, algun astròleg que ens ho expliqui, de com es fa per solucionar això. I quines conseqüències tindrà.
3: M'ha agradat molt, l'explicació que ha fet en el doctor Trigo.
1: Home, molt interessant.
3: He de dir que té un llibre meravellós que es diu Les raïces còsmiques de la vida. Uh-huh. Absolutament recomanable per tothom que tingui ganes de conèixer l'origen, o probable origen de la vida a la Terra. Sí, és preciós aquest llibre. Dit això...
1: Doncs prenem nota,
3: I tant. Dit això, l'astrologia és tan antiga com la pròpia humanitat, el propi coneixement, la pròpia consciència. Uh-huh. Ja saps que sempre els humans tenim ganes de conèixer el que esdevindrà, de conèixer el futur, perquè el futur no deixa de ser una incertesa que ens mosquegi una mica, no? Aleshores, sempre s'ha buscat aquest diàleg amb el cel, perquè el cel és una cosa on no s'hi arriba i sembla que hi ha senyals, aquests planetes errants que es mouen, aquests eclipsis que a vegades, imagina't el que deurien, com deurien espantar-se la gent en èpoques que no coneixien que era un eclipsi. Imagina't què deuria passar, no?
1: De cop un dia s'obscureix el sol, no? I l'astre rei desapareix, no?
3: Exacte.
1: Sense previ avís de cap tipus, oi?
3: Imagina't quin esglai.
1: Terrorífic.
3: El que hauríem de per això ara diferenciaré la que és l'astrologia moderna, diguem-ho així, del que es feia abans. És que ja abans, si coneixes, per exemple, les estructures de Stonehenge, que són de l'edat de pedra,
1: estructures
3: antiquíssimes, tenen un sentit astronòmic, de calendari. Mm. Abans els astres es feien servir per saber a l'època de l'any on estàvem, no?
1: De fet, ara que ho dius, sí que és veritat que el doctor Trigo, en l'àudio que ens ha enviat, ell sí que també diferenciava entre l'astrologia antiga i l'actual, no?
3: Exacte, s'ha de diferenciar, perquè és molt diferent. Fixa't que abans es feien estructures megalítiques com a calendaris. Els enterraments s'orientaven segons la posició de la sortida i la posta del sol. També ho fèiem amb les esglésies, Això també estan totes orientades.
1: Segurament és de moltes cultures del món es va arribar a conclusions similars, no? Encara que no estiguessin connectades.
3: Sí,
1: cosa que també dona per investigar, tot plegat.
3: I tant, i fixa't que totes les cultures, qui més qui menys, ha fet dibuixos al cel amb les estrelles.
1: I tant, sí.
3: I si abans els grecs ho feien en el seu cel, doncs dibuixaven totes aquelles criatures mítiques de la seva cultura, doncs, per exemple, després van venir en el Renaixement i es van fer constel·lacions noves. I què es va fer amb les constel·lacions noves? Doncs s'hi va afegir el microscopi, s'hi va afegir la constel·lació del telescopi.
1: Associaven invents contemporanis a coses que ells associaven al cel, no? Que els veien i deien, això s'assembla a no sé què, no? Vols dir això?
3: Exacte. Sí. I agafaven els buits entre constel·lacions, que a vegades aquestes constel·lacions helèniques costen una mica de veure, vulguis o no.
1: I tant. Ostres. Qui veu una ossa a la ossa,
3: mare,
1: no?
3: Diu. Exacte. A la ossa, que després és el carro, se li diu el carro perquè
1: el cullerot, fins i tot.
3: El Renaixement se li va donar una forma de carro amb rodes. Uh-huh. No deixen de ser aquestes constel·lacions i aquests dibuixos al cel, no deixen de ser visions subjectives perfectament humanes que ens porten, doncs, després a descriure una sèrie de coses que són bastant curioses. Això, a Babilònia feien servir el cel per fer presagis. No eren horòscops, ni auguris, ni res d'això, sinó que eren a veure com anirien les collites, com anirien les guerres, quan hi hauria la successió del rei. A Grècia, ja una mica més endavant, ja es barreja la filosofia i l'astronomia i la destinació personal. Allà neix la carta astral, la carta natal, la carta natal.
1: Interessant, això. Això de la carta astral, parlem-ne, perquè jo crec que durant tot el programa anirem parlant més. Indincem-nos-hi una mica més. Explica què és això de la carta natal, no, dius tu?
3: Exacte. Vull preguntar quin signe ets.
1: Doncs jo sóc Bessons. Sóc
3: mira,
1: el juny. Veus? Fixa't.
3: Sí. Doncs tu i jo tenim un caràcter molt, molt similar, no?
1: No ho sé, no et sabria dir.
3: No ho sé.
1: No ho tinc tan clar, eh? No ho tinc tan clar. Segons la carta astral, segurament sí, no?
3: No, però és molt, molt fàcil això. Ja, potser avançarem una mica més endavant amb la carta astral, perquè hi ha una sèrie d'experiments fets amb cartes astrals. I experiments, bàsicament, per saber a veure si això de la carta astral és real, no és real, condiciona la vida, el moment en què tu vas néixer, condiciona el teu caràcter, o no?
1: O sigui, perquè la carta astral, si ho tinc ben entès, o tot plegat una mica, la teoria ve a dictar que la posició dels astres en el moment en què tu neixes determinen el teu devenir biològic i la teva vida, no? Més o menys?
3: Sí.
1: És això?
3: Correcte, correcte. I no només és això, sinó és que també et depèn, o sigui, la posició del sol a la constel·lació en què està, dependrà la posició de la lluna en aquell moment. També et dependrà la posició de Mart, Mercuri, Venus, Júpiter, Saturn.
1: Els astres,
3: sí,
1: en general, no?
3: Sí, els astres. T'he dit els que es coneixen, els que són visibles, els que s'han de mirar amb telescopi després ja han vingut després. La posició d'Urà, Neptú, també et pot condicionar, però aquests ja se sap, es fan cartes astrals amb Urà i Neptú en cartes on ja s'havien descobert aquests planetes. Fins llavors, no.
1: Clar, això és
3: que
1: curiós.
3: Que també poden
1: perquè...
3: dir, oh, esclar, és que no ho vas endevinar, o perquè no sabies on era Urà i Neptú en aquell moment.
1: No, bueno, no sabies que existien, clar.
3: No sabies que existien. Per tant, et condicionaven d'una altra manera, que tu no, esclar, clar, no ho has sabut, això.
1: Clar, veies coses rares que resulta que l'explicació futura, l'actual, ha estat Urà i Neptú, que s'han descobert... Ah, clar, ho entenc, no? Era això.
3: Exacte.
1: Ja.
3: Sí. Però després, cap al Renaixement, ha dit que Kepler va ser un... feia cartes astrals a càrrec, eh?
1: Sí.
3: Bueno, Kepler, Galileu, tota aquesta sèrie d'astrònoms d'aquella època del Renaixement, amb aquella revolució científica que va significar tot això...
1: Qui sap si Newton, fins i tot, no?
3: Sí, ja pot ser, que ho fessin. Doncs van començar a separar el que realment és mesurable, és a dir, l'astronomia, amb tot allò que és l'especulació i aquesta màgia que és l'astrologia.
1: Molt quantes important diferenciar tu, això.
3: Sí, quantes vegades a tu i a mi, que ens agrada, que som astrònoms aficionats, ens han dit, a mi també m'agrada molt això de l'astrologia,
1: sí,
3: com a tu.
1: Sí.
3: Quantes vegades ens ho han dit?
1: Sí, moltes vegades. Innombrables
3: moltes
1: vegades.
3: Moltes vegades.
1: Sí, sí. Doncs, sí, hi ha una divisió semàntica, una confusió semàntica que molta gent li passa. Sí, és veritat.
3: Doncs hi havia molta gent que creia en aquestes coses a l'època del Renaixement. Fins i tot, et diré, no sé si coneixes Wallace, que juntament amb Darwin van fer doncs la teoria de l'evolució humana. Wallace era un fervent seguidor de l'astrologia.
1: Fixa't, veus.
3: I un magnífic científic de l'època.
1: Perquè eren, per tant, es basaven en observació, en definitiva. La ciència també s'hi basa, no?
3: Sí. Són observacions i també, i bàsicament és això que dèiem, és molt humà voler saber el teu futur, el teu esdevenir. Què passarà d'aquí un temps? Bé, jo vaig tenir ara, t'explicaré una cosa aquí. Vaig anar amb una noia fa molt temps. I sense dir-m'ho, se'm va anar a fer això de l'horòscop, el futur, a llegir no sé què carai va llegir. I va dir, doncs...
1: Amb algun professional, diguem-ne, que es dedica a això.
3: Sí, amb un professional. Va pagar uns diners amb aquest professional i aquest professional li va dir que tindria bessons amb mi.
1: Ah.
3: Acte seguit ho vam deixar. Bé,
1: això...
3: seguim.
1: Sí. Qui sap si justament per la previsió va passar?
3: Sí. Però fixa't, no va passar. Això que va dir no va passar. Per tant, jo crec que es va malgastar els diners. Bé, hi ha moltes coses a l'astrologia, Sergi, que si vols parlem ara, si vols més tard, però hi ha coses que a mi em fallen una miqueta.
1: Avançarem una mica, si et sembla.
3: Sí.
1: I, bueno, és això, i aquí hem parlat del cel, de constel·lacions i prediccions, però, clar, aquí la gràcia també és indagar una mica per què tanta gent hi creu, no? A veure també si el nostre convidat resident ens ho sap explicar una mica. Ara deixem que entri l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta. Albert, em comentaves que els francesos també hi tenien alguna cosa a dir amb tot això de l'astrologia, oi que sí?
4: Sí, home, i tant. Hola a tothom, una salutació fervorosa en aquesta màgica tarda en el que parlarem de l'astrologia, que és un àmbit que també ha sigut tractat àmpliament per molts científics. Només mirant aquests últims 200 anys bastant, i si voleu fer l'espoiler, no surt gaire ben parada en cap.
1: La cosa de l'astrologia no surt gaire bé.
4: Cap dels enfrontaments. Sí que ara has tret el tema de França, perquè en parlàvem quan preparàvem l'episodi, perquè hi ha un moment bastant graciós, que és un estudi publicat als anys 50, per un matemàtic que es deia Michel Gauquelin, espero haver-ho pronunciat bé, ja sabeu que el francès, si no el pronuncies bé, no t'entenen.
1: No t'entenen, efectivament.
4: I que bé, Michel Gauquelin va passar per ser el primer científic que feia una publicació aparentment irrefutable sobre la validesa científica d'una predicció astrològica.
1: Ah, això als anys 50, eh?
4: Sí.
1: Ja estàvem entrat al segle XX, ja, les teories de la quàntica ja tenien un cert recorregut, la relativitat especial i la general ja hi eren, per tant, vaja, no estem parlant de principis del segle XX ni...
4: No.
1: Ja hi havia uns certs avenços, eh?
4: El senyor Gauquelin li van fer una mica de confiança pel fet que era matemàtic i van assumir que havia fet bé l'estudi. Ell va publicar i va fer una afirmació en aquesta publicació en el que deia que demostrava que tots els grans esportistes d'èlit havien nascut amb la casa a Mart.
1: Ah, carai.
4: I ho afirmava...
3: Això de la casa a Mart, què vol dir?
4: Que havien nascut amb la casa a Mart i que l'efecte que teníem...
3: Però qui té casa a Mart?
1: Que tenien una finca allà, o com va?
4: Sí, no sé ben bé l'argot de les cartes astrals, però es veu que tens els planetes voltant per cases i coses així. Doncs bé, si tenies Mart a casa teva quan naixies, tenies una probabilitat més alta de ser esportista d'èlit, segons l'estudi estadístic i matemàtic que havia fet el senyor Gauquelin.
1: Això va ser la seva conclusió, eh?
4: Sí. Això va ser... Va ser relativament acceptat per molta gent, fins que, com passa altres vegades amb temes dels que parlem en aquest podcast, algú s'ho va mirar.
1: Ah, algú hi va ficar la lupa una mica i va dir, sí. I com és? I com va anar? Explica.
4: Sí, aquest algú que s'ho va mirar, si voleu, després en parlem una mica més, perquè és bastant interessant. És Geoffrey Dean. Després podem aprofundir en Geoffrey Dean, perquè és molt interessant. Ara no fugim del senyor Gauquelin. Quan algú es va mirar les dades amb les que s'havia fet aquesta afirmació, van veure que no eren gaire serioses.
1: Ja, o sigui que el tio... Però a veure, un moment, eh? Aquest senyor Gauquelin arriba a la conclusió després de fer una experimentació, entenc,
4: sí,
1: no?
4: Sí, jo he recopilat aquí molts casos d'esportistes, tinc la carta astral de tots ells.
1: Ah, clar.
4: I trobo aquesta correlació que fa que els esportistes d'èlit, quan tenen Mart en segons quines posicions del dia del seu naixement, això fa que tinguin més probabilitat de ser esportistes d'èlit. El problema és que... Llavors es va descobrir que no tenia moltes de les dades de la biografia d'aquests esportistes. O sigui, va fer les cartes astrals sense saber l'hora que havien nascut, sense saber moltes dades. Tenia dades incompletes. També va fer una... Sí, posarem que ha nascut a aquesta hora.
1: S'inventava coses, vols dir?
4: Sí, també va ometre molts casos. Diguem que quan trobava esportistes que sí que tenien la casa a Mart però no els considerava d'èlit, doncs no li interessava incloure'ls a l'estudi.
1: Ah, fixa't.
4: O fins i tot, més divertit, va considerar esportistes d'èlit una mica a tot el que li va donar la gana.
1: Clar, llavors vol dir que aquest punyetero volia, tant sí com no, que sortissin uns determinats resultats, eh?
4: Sí.
1: Sembla ser, pel que expliques. Sí. No voler, jo no vull apuntar a ningú, eh? No vull acusar
3: malament. La versió dels estadistes, eh?
4: Però, a veure, esclar. A partir del moment que la teva base de, diguem, la teva mostra estadística inclou tant esportistes d'èlit com gent que havia guanyat competicions locals en pobles, imagina't, no sé si ho veus, hi ha un poble de Catalunya que fan concursos de llançament de pinyols d'oliva.
1: Sí, home, i tant.
3: I tant.
4: Ell consideraria que aquests esportistes han de ser inclosos a l'estudi.
1: Clar.
4: Al mateix nivell que, no sé,
1: Usain
4: Bolt. Sí. Clar. Amb la qual cosa, bé... Això va generar, per exemple, gent com Geoffrey Dean, que li van rebatre. Geoffrey Dean va anar un pas més enllà, que va ser agafar realment 2.100 esportistes d'èlit, fer la seva carta astral ben feta, i després demostrar que no hi havia absolutament cap tipus de correlació estadística de cap tipus en res.
1: Aquests s'hi van dedicar en sèrio, eh?
4: Sí, i entre una cosa i l'altra... La cosa que després veureu que passa sovint en aquest àmbit és que hi ha com un exèrcit després d'astròlegs que es dediquen a respondre i a justificar per què els estudis científics que s'han fet sobre el seu àmbit no funcionen. I tenen llistats d'excuses interminables.
1: Això és important, eh?
4: Sí.
1: Això és important. O sigui, és important la manera en què ells, aquests sectors, intenten refutar els que el refuten amb ells, no?
4: Sí, i en el cas d'aquest estudi de Gauquelin m'ha cridat l'atenció una excusa sensacional. Que és que, en realitat, aquest efecte de la casa a Mart sobre les persones que els pot induir a tenir més probabilitat de ser esportistes d'èlit només funciona si ets francès.
1: Ah, ostres, vale.
3: Compte.
1: Mira, veus, això
3: compte.
1: És... Això...
3: A França les coses van diferents.
4: Sí.
1: I té nacionalitat, eh?
4: Sí.
1: Identitària, a més. Fixa't. Has de tenir un passaport. Si, determinat,
4: has de ser francès. I si pot ser europeu, millor. Perquè es veu que l'home tenia els criteris de selecció també,
1: claro, si ets francès,
4: també tenia uns certs biaixos de que no li agradava que alguns esportistes d'èlit no fossin així una mica blanquets. No sé si m'explico.
1: Clar, fixa't.
4: Doncs...
1: Clar, perquè són tocats per la mà de Déu, en aquest cas, pel zodíac, no?
4: Sí.
1: Pels astres.
4: Sí, sí, sí. I aquí és... la trista història de l'estudi, que en realitat era bastant lamentable, però bé.
1: Tornem a Jordi, que ens deies abans que per introduir l'Albert hem canviat. Què és el que no et quadra tu de l'horòscop, que ens estaves dient abans?
3: Mira, tu saps que l'horòscop són 12 signes.
1: Sí, clar, sí.
3: Són que abans
1: un per cada mes, diguem-ne, no? De l'any, també, sí, coincideix.
3: Quan me'n recordo el pati, quan saltaven a corda, Leo, Piscis, no sé què, que...
1: Sí,
3: bueno,
1: sí, i tant.
3: I es deien tota la
1: resta. Jo tinc un trauma, aquesta cançó, d'aquelles que no pots dormir, eh?
3: També la tinc. Amb què es basa que hi hagin 12 signes, 12 constel·lacions? Això és perquè el Sol passa, perquè el Sol passa exactament per 12 constel·lacions i cada constel·lació coincideix amb un mes concret, no? Perquè tenim 12 mesos, 12 constel·lacions, 12... en el Sol està, doncs, amb una constel·lació en concret, anar donant voltes per allà, durant un mes. Vale. Fins aquí, si t'expliquen això, dius, vale, d'acord,
1: anem
3: a veure.
1: Sí. Tindria cert sentit, no?
3: Sí. Anem a veure si això és veritat o no.
1: A veure.
3: Resulta que el Sol sí passa per 12 constel·lacions, però és que ens en deixem una. També passa per una altra.
1: Ah.
3: Aquesta no hi és. No l'han posada, perquè no fos cas posar-li. No l'hem posat, no fos cas.
1: Tenim... Hi ha algun motiu pel qual no l'hagin posat? Que sàpigues?
3: No sé, suposo perquè, com que hi ha 12 mesos i són 13 signes, potser no quadra. No ho sé.
1: No quedava bé.
3: A més, el número 13 és un número que no agrada, precisament en aquest ambient.
1: Ah, efectivament. Això seria seria un any de traspàs.
3: No sé si ve per aquí.
1: Sí, entenc. Seria la constel·lació de traspàs, diguem-ne.
3: Sí. Doncs resulta que la constel·lació, aquesta constel·lació oblidada, donem-li aquí el nostre reconeixement, que ha perdut durant milers d'anys, és Ofiuc.
1: Ofiuc.
3: Ofiuc és una constel·lació molt gran, ocupa bona part del cel i es veu pràcticament tots els dies de l'any, pràcticament, si no està amagat, està quasi bé, el veu sempre, excepte quan hi ha el Sol a davant, evidentment.
1: Sí, però no veus cap dia no es veu cap constel·lació.
3: No. Quan el Sol està a la casa d'Ofiuc, ja no es veu, Ofiuc. Però aleshores hi hauria d'haver, doncs, la gent que té el caràcter d'Ofiuc. No sabem quin caràcter és, perquè com que no s'ha definit, no sabem. Però, esclar, ara, molt bé, dius, d'acord, n'hi ha 13, d'acord, vale, estem amb això.
1: Acceptem.
3: Aleshores,
1: vinga.
3: Sí. Aleshores, hauríem de dividir l'any per aquestes 13 i exactament totes les constel·lacions estan una mica menys d'un mes per on hi passa el Sol? Doncs no, tampoc és cert.
1: Tampoc.
3: El Sol, per exemple, a la constel·lació de Verge, a l'àrea de la constel·lació de Verge, s'hi està uns 44 dies. Això és bastant més d'un mes. Però a la constel·lació d'Escorpí, per exemple, s'hi està 7 dies. Diguéssim, doncs, hauríem de considerar els escorpins una mica una espècie en perill d'extinció, eh?
1: Clar, són...
3: Perquè si realment creus en això, has de veure, doncs, que l'escorpí ja ha estat pocs dies al Sol allà, que potser no ets escorpí, que potser ets un altre signe, perquè astronòmicament no
1: toca. És molt curt, diguem, el tema.
3: Sí, és molt curt. I Ofiuc, aquesta 13a constel·lació oblidada, quant temps s'hi està al Sol, Ofiuc?
1: A veure.
3: 18 dies.
1: Ah, 18 més, eh?
3: 18 dies.
1: Carai.
3: Sí, senyor.
1: I en canvi aquest no l'han dit... No li consta. No li viene nada, que diuen aquells.
3: No me viene.
1: Carai, això.
3: Doncs tenim un petit problema aquí, que és bàsicament és d'arbitrarietat.
1: Sí.
3: I subjectivitat, vull dir que no...
1: Bé, de fet, el doctor Trigo ho deia, no?
3: Sí. És això. El doctor Trigo deia, doncs, que això són coses totalment arbitràries i decidides per qui vulguis. Clar, és el que deien també. Els dibuixos els feien els grecs, els van fer d'una manera, el Renaixement d'un altre, els xinesos tenen un altre cel diferent, i a l'hemisferi sud, quan encara no hi havia dibuixos, és a dir, no han transcendit els dibuixos que hauria fer la gent que vivia a l'hemisferi sud, doncs bàsicament els que hi van allà van acabar de dibuixar. Ja van trobar ells les constel·lacions.
1: Ara potser veuríem el símbol del TikTok, no?
3: Sí, senyor.
1: O veuríem el logotip d'Instagram, o vés a saber.
3: La X, no? De Twitter, sí. Clar, no sé clar, si veuríem l'ocell o l'hauríem d'haver canviat per una X. Per
1: no, ara ja no, clar. És que ara també és veritat que les coses ara sembla, aparentment, que passen molt més ràpid que abans, eh? Llavors,
3: sí, sí, sí, sí. La constel·lació de l'Apple.
1: Clar, exacte. Imagina't. De la poma, no? Potser sí. Sí, sí, és veritat. Sí, sí.
3: Doncs ara les faríem així, les constel·lacions. O seria totalment arbitrari i no tindria cap mena de sentit.
1: Totalment.
3: Però aquesta línia de les constel·lacions és de les constel·lacions del Zodíac, uh-huh, és per on passa el Sol i per on passen tots els planetes. I això es coneix com la línia de l'eclíptica. L'eclíptica, sí, és una línia, perquè els planetes giren respecte a una espècie, diguem així, d'un disc, no?
1: Sí.
3: No giren en totes direccions com un àtom, com es podria imaginar amb un àtom, sinó que giren en un disc. Aleshores, tu des de la Terra no veus el disc, veus una línia recta.
1: Uh-huh.
3: Aquesta línia recta, doncs, és per on passen tots aquests planetes, passen per aquestes constel·lacions. Però encara hi ha una cosa aquí.
1: A veure?
3: Hi ha un esdeveniment aquí molt important que no es té mai en compte, que és la precessió dels equinoxis.
1: Uh-huh.
3: T'explico què és això. La Terra fa com una espècie de, diguem, ara ho diré molt, molt malament, em criticareu, per això, fa una espècie de bamboleo. Perdó per la paraula.
1: Bueno, però molt, diguem, que es fa com un moviment, no? Diguem, una forma de moviment.
3: L'eix de la Terra,
1: sí,
3: tu te l'imagines immòbil i la Terra girant.
1: Sí, clar.
3: No?
1: Sí, sí.
3: Doncs si això agafem aquest eix de la Terra i ara ho passem a càmera ràpida durant 26.000 anys, doncs veurem que aquest eix també dona voltes.
1: Uh-huh. Aleshores, com una baldufa,
3: ara,
1: no?
3: Sí, que... exacte. Tu em sabries dir ara on apunta l'eix de la Terra? A l'estrella polar.
1: Sí, en teoria, al nord, sí, sí. És com exactament, si l'anés a foradar cap allà, sí.
3: Ah, exacte. Si l'estrella polar, si fas una fotografia d'aquelles que t'hi estàs hores fent la fotografia, resulta que l'estrella polar la tens allà centrada, que pràcticament
1: sí,
3: no es mou.
1: Sí, sí.
3: Està
1: sí,
3: just
1: sí,
3: només a un grau del nord real d'aquest eix. Doncs resulta que això al llarg dels anys no ha estat sempre igual, sinó que ha anat canviant. Fixa't que fa uns 5.000 anys l'estrella polar no era l'estrella polar, sinó que era una estrella d'una altra constel·lació, de la constel·lació de Drac, del Drac, Alfa Draconis.
1: Clar.
3: Que estava a propet. O sigui, els egipcis, per exemple, s'alineaven a les piràmides amb aquesta estrella.
1: Ahà.
3: No amb la polar actual.
1: Sinó que, clar, perquè l'eix ha anat canviant, no?
3: Sí, perquè l'eix va canviant.
1: Però en canvi, els signes zodiacals no.
3: Els signes zodiacals no. Els signes zodiacals són sempre els mateixos, però sí que gràcies a la precessió dels equinoxis, per exemple, ens passa doncs, que les constel·lacions que avui teníem, que ens marcaven l'estiu, doncs fa uns quants milers d'anys aquelles constel·lacions ens marcaven l'hivern.
1: Sí, sí.
3: A més, això també se'ns ha mogut. Són dos moviments diferents.
1: Bueno, és important perquè...
3: els tenim sumats, sí.
1: Clar, perquè denota que unes coses que es basaven precisament en això, o sigui, la teoria s'ha mantingut immòbil, no? O sigui, els símbols i sobre el que es basa l'horòscop i la predicció i tal, però en canvi, diguem-ne que la base d'això sí que s'ha mogut.
3: Ah, exacte. I la
1: no
3: base
1: s'ha adaptat, no?
3: Exacte, la base d'això va quedar definida fa algun miler d'anys.
1: Ah.
3: I resulta que ara, quan tu dius és que jo sóc balança perquè em cau exactament aquests dies, doncs possiblement, astronòmicament, el Sol no està a balança,
1: clar,
3: sinó
1: clar,
3: que està
1: clar,
3: en una altra
1: clar,
3: constel·lació.
1: Clar, clar, clar, clar.
3: Això és molt possible, perquè s'ha mogut.
1: Albert, tu, que estàs submergit en experiments experimentadors, això n'has trobat algun que s'hi fixés en això o en què t'has fixat? O què han trobat?
4: Sí, hi ha gent que ha fet... observacions molt interessants, com per exemple, clar, si tu tens un germà bessó que ha nascut exactament al mateix moment que tu, això vol dir que tens el mateix destí.
1: En teoria, al mateix lloc,
3: sí, no, hauria de ser així.
1: T'hauràs mogut potser un parell d'uns centímetres més aquí o més allà, però no? Tot fa pensar que sí, oi?
4: Sí, sí, sí. Ara us explico una mica més del tema dels bessons, que també té el bo de Jeffrey Dean al darrere. Passa que ara estava pensant, estava escoltant el Jordi i m'han vingut al cap dues preguntes. Una és, què és un ofiuco? Un ofiuc?
1: Ho preguntes?
4: Sí, no sé, clar, no. Ara dibuixa un ofiuc.
3: Ostres, un ofiuc en la mitologia grega és una espècie de serp.
4: Val.
3: I en la constel·lació es veu com una persona, un home agafa aquesta serp.
4: Ah, val.
3: D'acord, vindria. Si és mitologia, tot
4: sí,
3: és
4: sí,
3: mitologia.
4: Sí, sí, bueno, no, doncs no. Potser una serp és més d'horòscop xinès que del nostre.
1: Això també és veritat.
4: L'altra pregunta és, clar, està parlant de rotació de la Terra i de precessió. És una mica de spoiler del capítol de la Terra plana, que encara no hem fet. I...
1: Ah, Ja, bueno.
3: Sí, perquè la... això hi ha molt de dia, sí. La Terra plana.
1: Sí, però... però avui toca el tema dels horòscops, nois, no ens desviem, que de seguida sempre marxeu i el temps és limitat, companys.
4: D'acord.
1: Centrem-nos, que ens interessa el zodíac.
4: A veure, Jeffrey Dean, australià.
1: A veure, què diu el bo d'en Jeffrey?
4: Ja, quan ets australià, vius en un país en el que tot és una mica verinós i mortal, suposo que et deus distreure amb coses que puguis fer dins de casa. Ell era químic i matemàtic, estadístic, i té una particularitat...
1: Des d'aquí tota la nostra salutació a les persones tant que viuen a Austràlia com que viuen a Catalunya, però són australians, segurament tenen coses extraordinàries per explicar-nos.
4: Evidentment, tot el respecte per Austràlia, que se'l mereix, un país molt gran.
3: M'hi sumo.
4: Sí.
1: Sens dubte. Digues, endavant, què deia en James?
4: Bueno, aquest químic i matemàtic australià, ell té la particularitat que el fa especialment atractiva per aquest episodi, que és que ell inicialment era astròleg, ell creia en el tema. Ell s'hi va dedicar. Passa que hi va haver un moment que suposo que el cervell anava més ràpid que la fe. Un dia doncs, va tenir una mena d'il·luminació, es va llevar i va decidir que invertiria la resta de la seva vida a desmuntar tots aquests temes. Es va passar 40 anys buscant formes de refutar l'astrologia, que bé, com a dedicació de...
1: Bueno,
4: està bé. Va fer literalment tot el tipus d'experiments que es puguin fer. Ell va ser dels primers a fer-ho. Parlàvem abans de les cartes astrals d'esportistes per demostrar que Mart no tenia cap efecte en res. Va fer estudis amb prediccions aleatòries. Va fer un munt de coses, però en va fer una de bastant curiosa, que era estudiar parelles de bessons. Que deia, perquè al final els bessons han de ser, per un tema com aquest, l'experiment perfecte. Perquè al final...
1: Tot fa pensar que sí, no?
4: Han nascut al mateix moment, tenen genètica 100% igual, si són monozigòtics, i tenen un mateix entorn familiar, si no passa res estrany. Llavors ell va dedicar part de la seva vida a estudiar 2.000 parelles de bessons.
1: Déu-n'hi-do, eh? O sigui, realment s'ho va prendre molt seriosament, eh?
4: Sí. 2.000 parelles
1: de
4: bessons.
1: Poca feina, també t'ho dic, eh? No sé si li pagaven per fer això, però Déu-n'hi-do.
4: Altres vegades ho he trobat. Aquí no s'ha pogut trobar qui li finançava tot això.
1: Clar, aquí està el tema, eh? Però, d'acord.
3: No eren alemanys.
4: No eren alemanys.
1: Sí. També hi ha gent que viu de rendes, vull dir que no se sap
4: mai. Sí, anava a dir això. Hi ha gent que es pot permetre, no sé si és el cas, de Jeffrey Dean, però hi ha gent que es pot permetre una mica gastar-se els diners amb el que vulgui sense tenir problemes per pagar la llum, i
1: endavant,
4: això ho respectem també profundament.
1: Doncs ell va agafar... Ell va agafar
4: una, abans de començar, si voleu, busqueu pel Google, és fàcil trobar les cartes astrals de Jeffrey Dean, perquè tots els seus detractors s'han dedicat a fer-li cartes astrals i a penjar-les a internet. Ell, amb aquestes 2.000 parelles de bessons, ell sabia fer cartes astrals, doncs llavors les va fer, i després va muntar uns experiments, bueno, tot una enquestes, i recollia dades de personalitat, dades d'educació, dades de salut, dades laborals, dades de relacions, interessos de tot tipus, i a partir d'aquí va muntar tot un anàlisi estadístic de si trobava que els bessons, significativament, eren iguals o no. Experiment també...
3: No està bé, és un entorn controlat.
4: Sí.
1: Està ben pensat.
3: Sí.
4: Una vegada fet l'anàlisi estadístic, aquest sí, aparentment, i revisat per molta gent ben fet, va trobar que era significatiu, doncs res.
1: Ah, directament, res.
4: Sí, no va trobar cap correlació ni cap patró.
1: Carai. 2.000,
4: Sí. Cada vegada que publicava alguna cosa, i encara ara he trobat vídeos a YouTube d'astròlegs que encara ara a dia d'avui ho fan, cada vegada que ell publicava sortien els comentaristes a posar excuses. Clar. Una de les primeres excuses que li van dir és que, clar, havien nascut amb 4 minuts o 5 minuts de diferència alguns dels bessons, i que això és temps suficient com perquè canviï la posició de l'univers, i que això justifica que no hi hagi correlació. No sé, en Jordi, no sé si he calculat la velocitat a la que un planeta pot canviar de casa, però crec que no dona.
3: Tarden una mica més. En un minut no en tens pas prou.
1: No crec.
4: No, clar. Doncs li van dir... És que aquests minuts de diferència són el que fa que sigui diferent. Jeffrey Dean va decidir... va fer una submostra.
1: Ho compro, no? I provem a veure si això és veritat o no.
4: Va identificar d'aquests 2.000, una gran quantitat, que eren el que ell en deia time twins, que eren nascuts en menys d'un minut de diferència.
1: Ja anar a apurar ja al màxim, de dir... Va, veure.
4: I tampoc sortia res.
1: Tampoc sortia. O sigui, no tenien destins iguals, O sigui...
4: Sí, després això va anar generant altres rèpliques d'astròlegs. Una que és bastant graciosa, si te la pares a pensar bé, atenció, és que...
1: A veure...
4: En realitat són diferents perquè els ambients en els que s'han creat són diferents. Clar, això, li van fer com a rèplica. Llavors l'astrologia que serveix.
1: Clar,
3: sí, clar, no em repliquis això, perquè, clar, m'estàs dient la raó, m'estàs donant la raó.
1: Sí, sí, efectivament. Sí. Perquè si es basa en la posició dels astres quan jo vaig néixer, tant és el que després em passi a la vida, no?
4: Sí, aquí doncs, hi va haver un grup d'astròlegs que van decidir dir això. N'hi va haver un altre que li van respondre que l'astrologia en realitat es fixa en dimensions més profundes, que no són mesurables, com ara el karma.
1: Ah, aquí entra un tema, Aquí ja entra un altre element per la banda, molt bé.
4: Sí, és que diu, no, clar, tot això que has triat, educació, salut, feina, relacions, interès, tot això res. L'astrologia el que afecta és el karma, que no el pots mesurar.
1: Però quan jo llegeixo l'horòscop, bé que em parla de l'educació, dels sentiments, dels calés, no? Parla d'això.
4: Sí, si vols un altre dia t'explico...
1: No em diu tindràs mal karma, diguem-ne, aquell dia, que no sé ben bé.
4: Un altre dia t'explico el cas d'una persona molt propera, familiar meva, que escrivia els horòscops d'una revista.
1: Interessant.
3: Vaja.
1: Sense tenir un coneixement pel que interpreto especial al respecte.
4: No. Ja. Però llavors la que m'ha semblat la millor excusa no supera l'excusa de que és que no ets francès, que ja m'ha explicat abans, però hi ha una excusa que posen els astròlegs meravellosa, que és que en realitat no ho enteneu.
1: Que això serveix una mica per tot, potser, també.
4: Sí, Sir Geoffrey Dean venia allà, muntava els experiments, i quan ho havia desmuntat tot, l'última resposta dels astròlegs era tu el que no ho entens.
1: Tu no hi entens res.
4: Ah, exacte.
1: No, però això serveix per tot i per qualsevol cas, Una mica el tio, amb aquest experiment tan ben... Bueno, de fet, bastant evident, no?
4: Sí.
1: Li va sortir prou bé per desmuntar-ho,
4: Sí, sí, i això és només els bessons, Va fer molts altres estudis bastant graciosos, alguns.
1: Això, Jordi, abans que parlàvem això de la posició dels astres i de la influència, sí. Fins i tot quan un està a la casa d'un altre i bé, en fi, tot plegat... Suposo que a dia d'avui parlaríem també de la influència gravitacional, que és el que sabem, la força que hi ha, que hi pot haver a grans distàncies a l'univers, no? Com ho veus, això?
3: Clar, bé, seria l'única força que jo veig que ens pot arribar, a part de la força del Sol, que és calorífica i magnètica, etc.
1: I la llum, no?
3: Els altres, sí, i lumínica, exacte. Els altres planetes simplement ens tenen una força gravitatòria cap a nosaltres, que hi és, efectivament hi és. Hi ha planetes més grossos, hi ha planetes més petits, hi ha la Lluna que provoca marees, doncs això hi és, aquesta força gravitatòria.
1: Sempre algun tipus d'influència en aquest sentit, però que és molt física, no?
3: Exacte. Sempre hem de tenir en compte per això

0: Exactament la mateixa força que Júpiter quan la tens a 3 centímetres al teu cos. És a dir, tu quan agafes una pilota medicinal i la pretes contra el teu cos, aquella pilota medicinal està fent més força gravitacional que no pas Júpiter.
1: Clar, perquè la tens molt a prop.
0: Sí, va, si la Lluna la poses a 100 metres, aquella pilota no exerceix cap força gravitatòria sobre el teu cos.
1: Clar.
0: Però, ostres, anem una mica més enllà, ho dic amb pilotes medicinals, anem a fer servir la unitat de mesura internacional, que és la piscina olímpica.
1: Ah, home, i tant.
0: Sí.
1: Benvinguda sigui, ja feia alguna edició que no en parlàvem, em sembla, de les piscines olímpiques.
0: Doncs aquí també he calculat una piscina olímpica plena, evidentment ha de ser plena d'aigua.
1: Sí, home, sí.
0: A quina distància d'estar de la piscina olímpica perquè exerceixi la mateixa força gravitacional que Júpiter?
1: A veure.
0: Doncs a uns 23 metres.
1: Ah, sí. O sigui que si tens una piscina olímpica a prop de l'hospital on està naixent el teu fill, té la mateixa influència que Júpiter.
0: Sí, de fet, el propi hospital, el propi edifici de l'hospital, té més força gravitatòria que no pas Júpiter.
1: Probablement, la llevadora que assisteix al part, també.
0: Sí. És que, de fet, i la ciència ha avançat molt, si això fos cert, fora de les UCIs pediàtriques hi hauria d'haver cartells que dirien, sisplau, no programeu cesàries quan Mercuri estigui en retrògrad.
1: També tens raó.
0: Perquè
1: també
0: hi hauria un problema.
1: Clar.
0: Doncs cesàries es fan sempre, si es fan ben fetes, hi ha cap problema.
1: Això és que la sanitat pública ja no és el que era, no? Doncs, ostres, molt interessant, realment. Déu-n'hi-do el que hem avançat en desgranar per on han passat els experiments haguts i per haver que intenten, bueno, jo no sé si desmuntar o fins i tot demostrar els últims milers d'anys de teories sobre el que podem veure i el com ens influeix el cel, no? A veure, jo crec que després d'aquesta tertúlia tan còsmica, a veure si baixem una mica a la Terra. No sé si el nostre tècnic i el director honorífic dels Museus dels Invents Estrafolaris, el Xavi Gorro, des de Roses, ens pot il·lustrar alguna cosa més. Què tal, Xavi? Com estàs?
2: Molt bones, què tal? Com anem?
1: Què tal?
2: Molt bé.
1: Com vas?
2: Bé.
1: Com ho portes, això?
2: Doncs bé, molt bé, aquí escoltant les vostres coses astrològiques.
1: Tu també llegeixes l'horòscop cada dia, o què?
2: Bueno, no, perquè jo no compro diaris de paper, però quan ho feia sí, més que res, perquè sempre deia el mateix. I...
1: Per fer un riures, no?
2: Sí, perquè el que et deia tu, deia el demà ho deia en l'horòscop d'un altre signe, o sigui...
1: Clar, però sempre hi ha aquell coquillo, de dir, ai, diu que em anirà bé amb l'amor. Oh, ostres.
2: Però sabies que això era mentida.
1: Ja, bueno, però també ens agrada una mica enganyar-nos de tant en tant, oi?
2: Això sí.
1: Bueno, què ens portes avui, va?
2: Avui la meva missió és, durant els 5-10 minuts que estaré parlant, és no confondre astronomia amb astrologia, perquè no vingui...
1: Home, és molt important,
2: Gent a perseguir-me així amb torxes.
1: Que aquí tenim en Jordi i servidor, que som astrònoms aficionats, i ens n'hem... Ho dèiem abans, ens n'hem sentit tantes vegades la confusió, sempre des de la bona fe, evidentment. En la majoria dels casos hi ha gent que confon una cosa amb l'altra. Fins i tot, algun cas periodístic que pretén donar una notícia seriosa sobre un determinat observatori o algun nou descobriment, etc, que ha confós els termes. I dius, home, sí que és veritat que fa 2.000 anys l'astrologia era l'astronomia d'aleshores, Però, esclar, això ha canviat molt,
2: Sí.
1: Per tant, no ho feu. No confongueu astrologia amb astronomia. L'astronomia és la ciència que estudia el moviment dels astres partint de les matemàtiques, de la física, etc.
2: Entès.
1: O sigui que, ben fet l'apunt, Xavi, apunta-t'ho bé.
2: Entès. Intentaré. Però jo avui vinc a parlar de fracassos, no? L'Alberia ens ho ha fet una mica, ens n'ha explicat un. Jo us explicaré uns altres, que més o menys tots són iguals, Perquè durant...
1: Tots van a parar allà mateix.
2: Sí, tot van a parar gent que s'inventa coses i ve un altre i li desmunta. Ve un altre des del punt de vista científic, analitzant-ho tot científicament, li diu, a veure, això que dius és mentida. Bueno, és com haurien de ser les coses, però a vegades no són així. Però com us deia, això des de fa dècades, jo crec que des de que existeix tant l'astrologia com des de que existeix l'astronomia o la ciència, doncs uns han intentat desmentir els altres, bàsicament perquè l'astrologia és una cosa vista des del punt de vista molt esotèric i molt simplista, en canvi l'astronomia, com deies, es mesura, es viu des del punt de vista més científic i, per tant, doncs, intenta rebatre allò que no té cap fonament lògic. Doncs hi ha diferents estudis, no?, d'astrònoms que han intentat desmentir dades que donen els astròlegs que no són gens certes. Ja ho he explicat el del senyor francès Michel Gauquelin, que, bueno, que es va inventar els esportistes d'èlit i tal. Aquest senyor s'ha de dir que s'ho va currar, perquè va agafar molts esportistes, però clar, molts que els interessaven amb ells. No, tampoc. Sí,
1: però no va acabar demostrant res.
2: No, per això. Bueno, sí, que si agafen el que tu vols, doncs clar que tens raó.
1: Clar, evidentment.
2: Doncs bé, hi ha un altre senyor, a l'any 1961, Vernon Clark, va fer una prova on diversos astròlegs, que eren considerats dins de la seva comunitat els millors, l'èlit dels
1: astròlegs...
2: Sí, l'èlit. Si podien relacionar amb les cartes astrals l'historial clínica de diferents persones

0: que tenia una malaltia. Va fallar, no va funcionar.
1: Vaja.
0: No va encertar.
2: Fracàs, estrepitós.
0: Sí, no diré ni una, però no em van encertar gaires.
2: Punyeta.
1: Però ni després, o sigui, una vegada ja havia tingut la malaltia. No?
0: Exacte, ni a posteriori. L'any 1990, els psicòlegs John McGrew i Richard McFall van demanar a 6 astròlegs que analitzessin 23 cartes natals o cartes astrals i que assignessin un perfil psicològic a cada un d'aquestes 23 persones, no? Que els donessin un perfil concret.
2: Vale. Sí.
0: Els astròlegs, ells deien que encertarien el 75% del, diguem, de l'anàlisi psicològic d'aquesta gent, no? L'anàlisi psicològic s'havia...
2: 75, eh?
0: Sí, 75%.
2: I ells mateixos s'autoimposaven un percentatge d'encerts.
0: Ah, exacte. Diuen, bueno, ens equivocarem una mica, perquè no tot és exacte.
2: Que no sigui dit.
0: Exacte, però menys del 75% segur que no fallem. Doncs bé, es veu que van fallar una mica per sobre del que s'esperaria que ho fessin si ho fas per atzar. O sigui, van encertar.
2: O sigui, ostres.
0: O sigui, els dic, bueno, si tu fas a bollo, així a xorreo...
2: Sí, sí, sí.
0: Ells van encertar una miqueta més. Però, tot i això pot semblar un mini èxit, no. Perquè...
2: Però molt per sota del 75.
0: No, clar, molt per sota del 75. Molt per sota del 75. Però dius això, bueno, però com a mínim van encertar alguna cosa, no? No, perquè el que deien entre aquests 6 astròlegs, el que deien entre ells no coincidien amb... O sigui, el que deia un no coincid... de la mateixa persona no coincidia amb el que deia l'altre. O sigui, tots els anàlisis eren completament diferents. Que ells van dir que eren, bueno, cadascú interpreta com li va bé. Però clar, no,
2: clar.
0: Res.
2: Bueno, però això, llavors, així tot s'aguanta, diguem.
0: Clar. Posteriorment es va fer un estudi similar i aquí van agafar un grup de 5 astròlegs que van analitzar 5 cartes astrals de 5 persones diferents per a veure si coincidia amb el percís psicològic que s'havia fet des del punt de vista científic. Van encertar 2. O sigui, tots, o sigui, aquests 5 que havien analitzat 5 més, van encertar 2. I si ho fas a l'atzar tens probabilitat més alta d'encertar-ne més.
2: Sí, clar. Certament.
0: Un altre fallo.
2: Justet, eh?
0: Sí,
2: justet.
0: Sí, sí, sí. Però, bueno, la cosa és que no millora, eh? Perquè hi ha un psicòleg alemany que es diu Utim IT Coverl, dic les inicials perquè no sabria pronunciar el nom, tampoc sé pronunciar gairebé el cognom, van analitzar diferents dades d'un estudi que es va fer entre l'any 1952 i 1955 per l'Institut de Parapsicologia Hans Bender, on 178 astròlegs hi van participar, vale? I aquest...
2: 178.
0: 178. Sí? Uh-huh. Doncs l'estudi que van fer aquesta gent va revelar que les interpretacions que aquests 178 astròlegs havien fet de les diferents cartes astrals eren tots dispars. O sigui, l'astròleg 1 feia la mateixa carta a una persona que l'astròleg 2, aquestes no tenien res a veure. I que, per tant, doncs, a veure, no hi havia un llenguatge astrològic o astronòmic compartit i que, per tant, a veure, que no hi havia cap prova que això fos feia fent, perquè cadascú interpretava les coses a la seva manera. I l'home potser que més va ficar en hack aquesta gent va ser el senyor Rob Nanninga, que l'any 96 va demanar 60 astròlegs que, el mateix, que intentessin crear, a través de les seves cartes astrals, el perfil psicològic de 7 persones. Ell ho feia a través d'analitzar la seva personalitat, a través de dades d'educació, salut, vocació, etc. I aquesta gent, els astròlegs, ho havien de fer a través de la interpretació dels astres. Doncs bé, el resultat va ser baixíssim, els resultats van concloure que hi havia una baixa precisió i no es va poder demostrar, aquí podem dir-ho més científicament, una ciència més moderna, que no hi havia cap relació concreta entre les cartes astrals i els perfils de les persones. Així hi ha un munt, eh? O sigui, els èxits d'aquesta gent, de tots els estudis que s'han fet d'astròlegs que passen per als sales de la ciència, el que han encertat més és l'11%, que eren 338 persones, 338 astròlegs havien de fer una sèrie de prediccions. Clar, tot bastant fracàs. Hi ha una cosa que tu, Sergi, i els altres també sé que us agrada molt, que és el tema de la política, i hi ha un senyor que era astròleg polític, i a sobre era molt reconegut, eh?
2: Ja veus?
0: André Barbaut, el tio...
1: Home, aquest devia guanyar bé la vida, eh?
0: Home, segur, perquè timava molta gent...
2: No, segur.
0: Segur. Doncs aquest senyor, ell es definia com a especialista en astrologia política. I s'ha dedicat
2: hi ha una categoria, també.
0: Okay. Sí. Ell mira,
3: hi ha vessants, hi ha especialitzacions.
0: Clar.
2: Prenc nota, eh?
0: Home, hi ha gent que es dedica, hi ha per rams. Doncs aquest senyor va fer múltiples prediccions sobre governs, líders, però es veu que es va equivocar amb el més important. Perquè, per exemple, va predir que Kennedy seria reescollit a l'any 64, i a l'any 63, sí. Doncs, no es va poder tornar a presentar més, diguem.
2: Sí, públic.
0: I també va dir que Khrushchev, el líder de la URSS, continuaria al poder l'any 66, però va ser destituït a l'any 64. Per tant, o sigui, va fallar els dos líders del moment, eh? Clar.
2: Agosarat ho era, no? Era audaç, sí, de dir, escolta, no, el que passa que, clar, tant un com l'altre estaven a dalt de tot, devia pensar, això és aposta segura, no?
0: Clar, era lo fàcil, perquè, o sigui, per dir que Kennedy, en el pic de la seva popularitat, es tornaria a presentar, això t'ho podria dir jo també, i que Khrushchev, que bàsicament era el líder del partit únic que hi havia a la Unió Soviètica, també t'ho puc dir jo, que dos anys després tornaria a estar allà, però, bueno, un any després tornaria a estar allà, però no.
2: És com dir que Ayuso tornaria a guanyar a Madrid. Vull dir, tampoc sí, exacte, és gaire agosarat, no? Diguem, ara mateix. Sí. Clar.
0: Sí. Que també hi ha altres, això ja per acabar, es va fer un altre estudi. Roger Culver i Phil Hiana van analitzar 3.011 prediccions publicades entre 1974 i 1979 per diverses revistes d'astrologia que hi havia. I van concloure que d'aquestes 3.011, 368 havien estat encertades. Que
2: dius, un 10%.
0: Un 11%, 10-11%, sí. Que dius, bueno, encara no. Bueno, mira.
2: Depèn de la predicció, depèn del tipus de predicció.
0: Clar, el problema eren les prediccions, perquè d'aquestes 368 prediccions, la majoria eren vagues, perquè una deia que una tragèdia sacsejarà l'est, o una tragèdia passarà al nord del món. I les altres deien que, doncs, l'any 83 morirà un líder polític. Clar, bueno, això també t'ho puc dir jo.
2: Clar, s'entén que...
3: Si no és un, és l'altre.
2: Exacte, no, i que has de ser molt generós a l'hora de fer aquesta interpretació, no? Vale, si ho ha encertat, perquè això, tot plegat...
0: Però això són com,
2: les quartetes de Nostradamus.
0: Sí, exacte, són com les poesies de Nostradamus. Aquest estiu, en el programa en el qual tinc l'honor de participar, que és l'any més fosca, en la versió d'estiu, vam parlar de Nostradamus. I bàsicament és això, depèn de lo que interpretis. O sigui, tot és interpretable, i bàsicament s'interpreta que Nostradamus va predir el succés de l'11 de setembre, de Nova York.
2: Està clar, sí, bueno, sí, clar. Les quartetes que, a més, sempre s'han interpretat a posteriori. Un dia podem parlar-ne del Nostradamus, també. Per cert, records als companys de La nit més fosca, des d'aquí. Aquest és un programa cosí germà de La Terra més plana. I, res, escolteu-lo a les plataformes corresponents, perquè val la pena. El True Crime en català, que ja fa molts anys que funciona, i que funciona molt bé. Doncs, escolteu, jo crec que... Déu-n'hi-do, ho hem desgranat bastant tot això, eh? Crec que ens hem ajudat entre tots a navegar una mica entre símbols, estrelles, interpretacions diverses del destí, ens hem descuidat coses segur, el tinter, algun oient segur que ens ho recordarà, però vaja, em sembla que ens ha sortit bastant rodonet això, eh? Escolteu, gràcies, Jordi, Albert, Xavi. Recordeu una cosa, la curiositat és necessària, però les proves encara ho són més. Si algun dia algú us diu que sap què us passarà demà perquè ho ha vist en la posició de Venus, feu un muntany i pregunteu-vos què hi ha darrere de la idea, no tant del fenomen. Nosaltres continuarem buscant, no prediccions, sinó bones preguntes. Seguiu-nos a les xarxes i recordeu que la Terra no és plana.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer.
1: La vocació és com un gas, ocupa tot l'espai que li donis. El nostre convidat d'avui, després d'haver-les vist de tots colors a la indústria de la música, ha sabut separar la seva feina de la seva vida i ha fet un discàs. Avui, off the rec, Pau Vendrell. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt content.
1: Escolta, ens has rebut on vas fer el disc Agorafilia, que ara mateix em sembla que està una mica desmuntat perquè també esteu de gira, però aquí ja veiem que hi ha una col·lecció espectacular, eh?
2: Sí, això és la Fundarola, és l'estudi d'en Turre, que és en aquest cas el nostre bateria, i és un lloc on hem assajat i on vaig acabar gravant gran part del disc, perquè també l'hem fet a llocs diferents, Agorafilia també ve una mica d'aquí, però sí, és un lloc especial perquè aquest disc s'ha gestat aquí, s'ha assajat aquí i és una mica la seu, no?, ara mateix. I som els tres amics que hem fet una mica aquest disc i aquest és el lloc on l'hem fet, no?
1: Clar, que ara entenc que potser feia més que en altres moments que no hi tornaves, perquè com esteu de gira, doncs no és un moment tant de creació aquí, però sí que tot i així segueixen haver-hi moltes coses que, com ens has explicat abans, heu anat com col·leccionant també, no? És com una petita col·lecció.
2: Sí, sobretot els dos Jordis, el Jordi i en Turre, són els que han anat confeccionant això al llarg d'anys i és un luxe. Poder tenir un espai així. I és un assagem, passa que no assagem, diguéssim. Assagem al principi de gira molt i després ja no assagem més. Per tant, sí, ara feia un temps que no venia i realment és un lloc que hem estat moltes i moltes hores i realment el disc aquest, sense aquest lloc, el disc no seria com és, segur.
1: Més o menys, quan pot durar una gira? Aquesta última, per
2: exemple. Depèn, jo és que m'avorreixo molt ràpid i vull fer noves coses i, per tant, doncs, un any i mig, hi ha gent que ho allarga més.
1: Clar, m'estàs dient que per una gira d'un any i mig assageu una setmana.
2: Assagem una o dues setmanes, o sigui, bueno, el disc ho fem, per tant, ens el sabem. I llavors assagem més, per l'aviat més la cosa tècnica, si ens sentim, si no ens sentim, si tal, i fem una gran estada aquí, que quasi que dormim aquí, diguéssim, allò, vinga. I quan tenim el bolo creat, la idea és tocar lo suficientment regular per no haver de tornar a assajar, diguéssim. I si no, doncs cadascú té una mica la gravació de l'assaig, i si algú no te'n recordes, tu mires a casa, però tornar a quedar... Jo crec que la gràcia és tenir ganes de tocar i que això passi a l'escenari, no que assagis tres cops a la setmana i el dissabte que tens bolo ja estàs fins als collons dels temes, no?
1: Clar, de fet, això també es trasllada en un concert vostre, que és el que creus que té els vostres concerts, que enganxen tant a la gent, perquè hi ha com una espècie de fenomen, que és que si tu vas a un concert de Pau Vallvé i tornes.
2: I això és raro, eh? Jo penso, hòstia, la gent diu, he vingut a quatre aquesta gira, i dic, però si ja ho has vist, bueno, tinc ganes de venir. Jo crec que, si no ho he analitzat gaire, però si crec que una de les claus que fa que això sigui així és que ens ho passem molt bé. És a dir, que fem el que ens ve a gust. No estem intentant tenir una estratègia o algú que ens assessori perquè vendrà i que no vendrà, sinó que és un bolo que segurament no me l'aconsellarien fer, no? És un bolo que hi ha rock, hi ha cançons més pop, però també hi ha cançons molt tranquis, també em dóna per xerrar, que és totalment anticomercial, però que després dius, ah, vull tocar el piano en aquest tema, hòstia, jo soc bateria, m'agradaria tocar la bateria en un tema. O sigui, és un bolo de dir, això no s'hauria de fer. No és allò picadet, fàcil, però mira, fem el que ens ve de gust i aquesta gira anem els tres, que som amics de fa molts anys, i de cop, tio, per què no fem una gira de nosaltres al local d'assaig, saps? I ha sigut molt xulo poder viure-ho d'aquesta manera, no? I jo crec que si ho haguéssim fet més comercial, diguéssim, potser hauríem arribat a més gent, però d'aquesta manera la gent que ve és la gent que és com nosaltres, perquè estem fent el que ens ve de gust i, per tant, aquí li acaba atrapant gent que s'assembla una mica a el que fem, no?
1: Clar, deies que era una gira de col·legues, diguéssim, els tres que heu fet al disc. També una de les novetats d'Agorafilia, que ho has explicat també moltes vegades, és el fet de que ja no s'ha fet el disc des de casa teva, tu sol, allò autoeditat, sinó que s'ha fet aquí, en un espai en el que també has separat la teva vida privada del que és la teva feina. Això com ho has viscut?
2: Sí, Agorafilia, de fet, el títol ve una mica d'aquí, no? Va ser un disc de fer tot el que no havia fet. És a dir, si els discos me'ls feia jo sol a casa, doncs aquest cop no podia fer res absolutament a casa, no? I vaig anar al nord de França, em van deixar un lloc, i vaig escriure'l allà, vam gravar part aquí, part amb el portàtil pel món, amb la furgo, però també en el sentit de dinàmiques de treball, no? Jo sempre escrivia les lletres, quan tenia molt clar de què anava el disc, feia les cançons, després buscava Strava, i aquí va ser al revés. És a dir, anem a buscar amb qui tinc ganes de passar-me dos anys girant, i aquesta gent quins instruments toquen, i amb aquests sons quines cançons podem fer, i va ser el procés al revés, no? Ho he explicat ja moltes vegades, i em canso d'explicar-ho, però realment va ser un sortir de les dinàmiques que un mateix té i que li funcionen, perquè bàsicament em vaig adonar que era el disco número 18 que jo em posava a fer, i era com, hòstia, això està a punt de començar a ser una cadena de muntatge que al final els faré com a xurros i no vull que això passi, no? I em vaig putejar tant com vaig poder, i realment va ser molt xulo descobrir que tot i fer-ho tot al revés, el resultat no ha sigut tan diferent, però l'experiència de fer-lo sí, va ser molt més divertit, ho he passat molt més bé, perquè no tenia clar on volia arribar i tot era un patiment per aconseguir-ho, sinó tenia clar que el procés era l'important i que el resultat ja seria el que fos, no? I per tant hem disfrutat molt més, ho he compartit, que és una cosa que era molt solitària, i a sobre el resultat no ha sigut tan diferent, per tant, puta mare.
1: Clar, dius que el procés de creació, per tant, l'has patit menys en aquest disc?
2: Absolutament, no, és que no l'he patit. Diguéssim que he trigat 18 discos a entendre que com mola fer els discos és com els fa tothom, no com els feia jo fins ara, no? Diguéssim que és amb gent i passar-ho bé i ja està. Però sí, jo ho patia molt perquè tenia molt clar on volia arribar i què volia fer i m'ho mesclo jo, m'ho gravo jo i tampoc és que sigui la meva professió, diguéssim, no? Llavors sempre em costava molt arribar i al final els discos potser sortien més tard perquè fins que no ho tenia com volia i aquest cop va ser, ei, disfrutem del camí, portem tot això sembrat, anem a recollir, anem a passar-ho bé. I, hòstia, va ser molt xulo veure que el disco quedava bé igual de bé. I és com, hòstia, vale, m'estava aquí torturant perquè sí, no?
1: A l'hora de la creació de les cançons, tu creus que tens com un punt molt obsessiu, també amb això que ens explicava, sobretot quan estàs tu sol, amb tu mateix?
2: En quin sentit?
1: Clar,
2: de crear, que... de què vull fer.
1: En el sentit de que deies, jo quan estic sol, aquest procés el pateixo justament per això, no? Perquè tinc molt clar on vull arribar i vull que sigui tal i com ho tinc en el cap. Això com es tradueix després a l'hora de fer
2: el disco? Jo no he sigut mai molt estricte a l'hora de crear, diguéssim. Sempre, de fet, no em poso a fer un disco. Jo estic al sofà a la tele amb la guitarra i se m'acudeix alguna cosa i dic, ai, això està xulo. Ho gravo i ho poso una carpeta. I allà es queda. I el mateix amb unes lletres, amb unes frases i és la manera que he trobat, com que m'ho produeixo jo mateix, de tenir una mica d'objectivitat, perquè quan fas una cançó aquell dia és la teva cançó preferida, no? Llavors ho deixo allà i quan és el moment de fer disco obro aquelles carpetes, la de lletres i la de cançons, i a vegades n'hi ha que tenen les dues coses, i puc tenir una objectivitat i dir, hòstia, aquí em vaig flipar, això és una merda, o hòstia, aquesta és xula, encara me'n recordava inclús ara d'hi fa un any, i és el filtro que tinc. I llavors no només això, sinó que quan obro aquella carpeta me n'adono de què va el disco, perquè jo no em poso a escriure a dir, mira, ara faré un disco que va d'això, sinó que jo vaig vivint i quan obro aquella grapeta me n'adono què és el que m'ha motivat aquells últims anys des de que vaig fer l'anterior disc, no? I dic, hòstia, vale, el que em va motivar a posar-me a escriure o a composar van ser aquests temes, i a vegades hi ha dos bolets que no quadren res amb la resta, però me n'adono una mica que el conjunt de lo que m'ha passat va per aquí, no? Llavors tinc clar de què anirà el disco i llavors és la feina més d'ofici de dir, vale, ara anem a això, que això passi, com ho afrontem, com l'ho tenen forma, però la creació, diguéssim, mai ha sigut una cosa voluntària. Sempre és com el que la vida em va portant. Inventar-se la vida sempre és més sorprenent que el que puguis tu imaginar, no? Per tant, anem vivint i passaran coses.
1: Clar, o sigui, això també té un punt maco en el fet de que suposo que també ets conscient de les coses que t'han passat, no? Quan et poses a fer cançons,
2: sí,
1: t'ho posa davant, no?
2: Home, acaba de ser un dietari per fascicles, la meva discografia, no? És que, mira, aquí, hòstia, aquí, hòstia, aquí, potser sí que estava ratllat, eh? Hòstia, aquí estava emprenyat, aquí. Però, bueno, també un posa a distància i un... He acabat aprenent com, sense deixar de parlar del que vull parlar, de no parlar-ne tant en detall, sinó de fer-ho més de com m'he sentit i no de què ha passat. Així també la gent s'ho pot fer més seu, eh? Però sobretot per no ficar-me tant a nivell personal, no? Diguéssim, de dir, jo sé de què estic parlant, però no vull ser molt explícit. I crec que també és una mica la clau del que a vegades dieu, no? D'això, que les teves lletres, que jo sóc músic i em sento molt impostor amb les lletres, no? Però les teves lletres arriben molt i tal. I crec que és una mica per això, perquè no acabo de concretar, és a dir, parlo d'algo molt concret, però sense que sàpigues de ben bé de què, i la gent s'ho pot fer més seu, suposo que va per aquí, no ho sé.
1: Clar, per exemple, una de les frases que tens, que segurament molta gent ha interpretat potser diferent. T'estimo, vaig pensar, però vaig dir et trobaré a faltar. Molta gent li ha arribat com un punyal.
2: Sí.
1: I després has explicat que tractava justament d'aquest procés que ens deies ara, no? De passar de fer les coses sol a fer-ho també amb gent.
2: En aquest cas és una cançó, Cervell versus Cor, o sigui, també parla de l'altre, diguéssim. És una cançó que jo en aquell moment m'estava separant, però a la vegada estava prenent una decisió de deixar de ser workaholic ja d'una puta vegada, diguéssim, no? I hi havia un punt de parlar-li a la feina, també, no? T'estimo molt, això m'agrada molt, però ho haig de deixar, no puc seguir així, no? I et trobaré a faltar, perquè segur que et trobaré a faltar, però hi havia un punt d'això, no? De fer una cançó d'amor quasi a la feina, a una cosa que no et fa bé i que necessites deixar, però que joder, et defineix i que t'omple moltes hores, no? Que quan no saps... Quan ets workaholic no tens massa què fer a la vida quan no treballes, no? I això ha sigut un gran pas, i va una mica d'això també el disc últim, sí.
1: Clar, tu en aquest últim any, o any i pico, has après a fer altres coses que no són la música?
2: Oh, i tant. A més, com quasi una obligació que va començar molt imposada i que ara és un plaer. O sigui, des d'apuntar-me a anglès, des de fer ioga, ara soc universitari un altre cop, estic a la universitat online, però diguéssim, estic fent una carrera. Sí, sí, m'he obligat molt a no ser només treballador de la música, diguéssim, no? La música està molt bé i és un món que és com un gas, ocuparà tot l'espai que tu li donis, no? Per tant, dona-li el que li has de donar, però tinguis una vida, no? Així que sí, sí, estic disfrutant molt d'haver après a que hi hagi una setmana al Google Calendar que no tinc feina i no m'agafi ansietat i m'inventi feina, un rodatge de videoclip o el que sigui per omplir-la. No, que va, doncs perfecte.
1: I com ho fas per convèncer-te, per exemple, de que és millor fer ioga que fer música? Com ha estat aquest procés?
2: Bueno, perquè seguiré fent música, no és que la deixi. És com, tio, tot el seu moment i tenir temps. Tot va començar, vaig començar a anar a un coworking, aquestes merdes expats que se'ns estan impulclant, però que realment va funcionar molt pel primer moment, perquè quan treballes a casa, hòstia, no s'acaba mai. Si el moment de plegar, no, bueno, pues segueixo. I em vaig marcar un horari i de cop tenia les tardes lliures i no sabia què fotre, què faig jo ara? I realment, a poc ho vas pillant. Això és que sembla que estic aquí donant consells, la gent no ho sap fer, això, era jo que no ho sabia fer, diguéssim, no? De dir, és que m'agrada tant el que faig que no faig res més. I vaig haver d'autoimposar i dir, tio, fes coses no productives, que no serveixin de res. I això és un puto plaer que, ojo, que enganxa, eh?
1: O sigui, cada vegada et costaria menys, o sigui, et costaria més en aquest cas tornar a aquest Pau Vallvé, que era com les 24 hores del dia
2: és que,
1: música.
2: És que és una, la música és una cosa... Bueno, si t'agrada tot aquest mundillo, pots estar tot el rato, és que és un flipper. I més ara, que a casa amb un ordinador pots fer-te unes demos de puta mare. I va ser prou, això se m'estava menjant la vida personal, saps?
1: I de què és aquesta carrera que estàs estudiant?
2: M'he apuntat a disseny gràfic. Sí, jo havia fet Belles Arts en el seu moment, i música, evidentment, i em noto que estic per això d'Instagram i xarxes i cartells i tal, jo em faig els dissenys dels discos, em faig tot, i era com, hòstia, doncs és una cosa que faig servir dia a dia, però que una mica estic sent una mica farsant, perquè no, molt bé no sé com va. I he pensat, doncs mira, divertit. Sí. Però ja et dic, no és cap titular, simplement... Em venia de gust posar-me en un lloc en el que jo no fos el que domina la cosa i mira, jo faig, soc músic, tal, no, posar-me a ser aprenent i tornar a un lloc que jo no soc més que una persona que està intentant rebre d'algú que en sap, no? I psicològicament això et posa també en un lloc que vas a aquest mundillo. La part dolenta de la música, diguéssim, és que tothom et posa en un lloc i és fàcil acabar-t'ho creient, no? I llavors és xulo fer l'esforç contrari de posar-te en llocs on et forcis a tu mateix a entendre que no, que allò no és veritat, no?
1: Sí, hi ha com un plaer en treure't com del centre, no?
2: Sí, i una necessitat, perquè està muntadíssim, o sigui, tot està muntat perquè tu siguis, no?, l'estrella, i és com, tio, jo faig cançons, però l'altre fa pa i l'altre fa... O sigui, és igual, fem... I també per això els concerts que faig, els faig com els faig, o sigui, la gent... No m'agrada gens aquesta cosa de posar-te per sobre com a artista, no arribes, i els llums... És com, tio... Trenquem aquesta barrera perquè no té cap sentit. I realment, no sé si és molt comercial, però hi ha gent que ho agraeix. De dir, hòstia, per fi algú que no em va de Déu, no? És com, tio, jo faig això, però tu fas allò. I me n'adono amb la gent que em para pel carrer, que em para com de col·lega, no em para com de selfies. No, és com, ei, tio, molt guai el disco. Vale, guai. I és com, ah, bueno. Això també ho generes tu, no? El tipus de seguidor que tens. És important, és important.
1: O sigui, tu vols com generar una connexió amb la gent que t'escolta que sigui el més propera possible?
2: No, vull dir, ja que hi ha d'haver aquesta cosa de que l'exposició pública ens posa en un lloc que no sigui com a semideus, que sigui com a persones que, ei, guai, el que fas, però, ei, que no sóc més, no? I és important, perquè ja de per si se't mitifica molt quan et posa en un escenari, doncs intentar trencar tota aquesta barrera, no? Perquè és que és raro, no sé. A mi m'agrada fer música, i això va amb el càrrec, diguéssim, però no és que m'agradi ser famosillo, diguéssim, no? I llavors, doncs, bueno, tot el que puguis remar en aquesta direcció és interessant, perquè la gent té moltes ganes de mirar-te des de baix, no? I és com, tio, no, i és guai intentar revertir això, i jo crec que ens n'hem sortit, des de que som uns capullos que sortim allà i expliquem les coses tal qual, com a intentar no... A xarxes no convertir-ho tot en un flipe, no? Sinó, bueno, som persones que fem música i ja està.
1: De fet, tenim potser com una cultura d'això, no? Quan dius que la gent té ganes de mirar-te des de baix, potser és perquè ens han educat culturalment així. Des de
2: exacte, petits. Exacte. És que sembla que triomfar sigui molt difícil, però no ho és tant, eh? El difícil és viure d'això, però amb un low profile, diguéssim. Jo porto 18 discos i vaig pel carrer i em para un de cada milió. Jo crec que això és el realment difícil. El difícil és poder seguir vivint d'una cosa que t'agrada molt sense... o sigui, triomfar de seguida quan comences, venen marques, venen... Ai, per què no fas això? És que és molt fàcil dir que sí, perquè si dius que sí, arribes allà, però després ja està. I no trobo que sigui tan difícil triomfar. El que és difícil és mantenir-se i no perdre el fil. És a dir, jo faig música, i això és el que m'agrada fer. Doncs si m'estan cridant per fer no sé què, que ajudarà que aquest disco... tinguem una gira, doncs va, vaig en aquesta entrevista avui, per exemple. Però si de cop et criden per fer coses que ja no tenen a veure amb la teva música, sinó que tenen a veure amb la teva persona, potenciar la teva persona, i dius, hòstia, aquí s'ha de dir que no. I a vegades passa que costa molt trobar la línia, no? De, m'estic venent a mi o estic venent al meu disco? Jo, pel meu disco el que calgui, però a mi no, deixeu-me en pau, diguéssim, no? És difícil, perquè tot està, com dius, muntat per generar com coses, no? Marques. No sé, a mi em costa, però porto ja tants anys fracassant, però lo just per viure d'això, que crec que ja me n'he salvat. Però, hòstia, no m'agradaria ser ara un xaval o una xavala d'aquestes de 18 que fan un disco d'Urban i ho peten. Hòstia, amb 18 anys no pots prendre unes decisions sanament, i més amb tot el dia TikTok, que l'important és triomfar i el que sigui. I clar, després els veus entrampats, pobrets, perquè realment és que tot està muntat per aprofitar-se d'ells. I hòstia, és una putada, és el capitalisme, és així. Tenim sort els que vam començar quan encara no hi havia... Els meus primers discos eren lamentables, però per sort no hi havia ni Spotify, no estan enlloc i ja està, no? Però ara ha de ser difícil, trobo que... I pressió estètica, hi ha uns vídeos increïbles, i has d'estar boníssim, és com, hòstia, no sé si ho estem fent bé, això com a... com a món, diguéssim, no? De la música i la cultura era una altra cosa. I no ho dic en plan nostàlgic, sinó de dir, hòstia, que els xavals d'ara puguin equivocar-se i no passi res, saps? No cal fer el millor disco el primer i la millor gira. I hi ha una pressió que no crec que sigui bona, la veritat.
1: I també hi ha una sensació, no sé si estàs d'acord, però amb la gent jove, que és normal, no? Potser que s'identifiqui també amb els seus cantants més joves, però hi ha també com... a vegades una incapacitat de mirar més cap amunt a altres artistes que potser abans no era així, perquè parlant amb alguns cantants, per exemple, expliquen que el que eren els seus ídols eren gent que era molt més gran que ells en aquell moment. Clar, està passant una cosa, que molts artistes joves ja són els ídols dels joves. No sé si creus que això també pot influenciar aquí en el fet que, clar, són gent que és impossible que hagin tingut una carrera i, per tant, aquests aprenentatges que tu sí que has tingut abans de ser conegut o de poder viure realment d'això.
2: Però jo crec que està bé que la gent s'emmiralli amb la gent que és com ells i que té la realitat d'ells. Jo sóc un vell. Vull dir, jo no sé encara com ha passat des del Covid que hi ha gent molt jove, però no és normal, diguéssim. Lo normal és que jo ara tingui ja gent de 35 en amunt, diguéssim, no? Però jo trobo que està bé. O sigui, no ho veig com algo dolent, que la gent deixi d'emmirallar-se de gent puretilla i estigui amb gent que està fent coses noves i que està trencant. M'agrada i no el que fan, eh? O sigui, a mi em sembla bé. O sigui, no m'identifico gens amb aquesta cosa de tot abans era millor i tal. I jo sóc fan dels Beatles, eh? Que són senyors que tenen 80 els que queden, diguéssim. Però bueno, no sé, jo... no m'agrada parlar dels joves com els joves no saben, els joves... Simplement penso que els joves ho tenen molt més difícil que com ho vam tenir nosaltres, no? Potser tenen més exposició i triguen menys a arribar-hi, però, hòstia, hi ha una pressió i una... i que l'has de clavar, per tant, anem a fer el que ven, no anem a fer el que ens ve de gust, no? I arriba un punt que confons molt el que és fer música, que és, tio, quedar amb els col·legues i fer el que et ve de gust, el que tu escoltes, el que t'agrada, i n'hi ha pocs que tenen aquesta sort. Vull dir que els que vam poder estar durant anys al local d'assaig fins que ens va sortir algun mínim indigne i vam fer un concert i algú ens va contractar, hòstia, és molt més orgànic, diguéssim, no? És un procés molt més lent que pues, ara que més o menys he arribat a ser algú que fa concerts més o menys coneguts, ho he pogut digerir, però si et ve de cop, és que és com els futbolistes, al final et tornes gilipolles. És impossible no tornar-te gilipolles. I tot i així no s'hi tornen, per tant... Olé per ells, jo el jove sempre, endavant.
1: I tu has tingut alguna vegada por de tornar-te així també, de que això com s'acabi com apoderant de tu, aquesta cosa com de l'artista així com molt grandiloquent?
2: Bueno, és un esforç que has de fer, és una feina. L'altre dia parlàvem amb el Quim Carandell de la Ludwig, és una feina que has de fer, perquè ja et dic, jo, la teva realitat, vas de concert i la persona que, quan arribes, la persona que t'ha contractat, que guai que estiguis aquí, arribes, surts a l'escenari, tothom aplaudint, després les entrevistes i tothom s'ha preparat i, per tant, sembla que sap el que fas a la vida, llavors tu, és molt fàcil que et creguis que ets l'hòstia i que tothom està per tu i que tothom li interessa el que fas. I és mentida completament, és un 1%, però la teva realitat no és un 1%, és tot el rato. Llavors és un esforç que has de fer de ser-ne conscient, primer, d'intentar això que deia, de tenir vida fora de la música i sobretot de ser molt, no sé com dir-ho, molt de dir, tio, no et donis tanta importància, no, ni tu mereixes el que tens, senta't afortunat perquè no és només esforç i que tu mereixes, sinó que realment és una sort tenir aquest privilegi, però també és una responsabilitat perquè et pots convertir en un gilipolles absolutament, no? I a sobre està ben vist. Sí, hi ha gent que és gilipolles i diu, és superguai, tio. No, si un forner és gilipolles, no li tornes a comprar el pa. Si un cantant és gilipolles, mola i fa reels, i no, tio, no hauríem de ser gilipolles. I és una cosa que t'has de treballar perquè la gent t'hi porta, no? A creure't que ets algú, i no és veritat.
1: I com has sabut escollir quines són les companyies justament perquè no et passi això i per mantenir els peus a la terra, també?
2: Bueno, suposo que això és intuïció. Jo sempre he volgut passar-m'ho bé. O sigui, a mi m'agrada molt la música des de molt petit i, per tant, el meu objectiu és passar-m'ho bé fent música. I si tens una intuïció i una llumeta que vols anar seguint, un poema que estàs fent, per mi això és l'important. Llavors, lluny de xifres i de mirar-te si Spotify tens més oients o no, si entres aquí ja és una porta que s'obre, llavors triem un productor que vengui... No, tio, anem-ho a passar bé i anem a triar gent amb qui vulgui estar esperant, perquè aquesta feina, per una hora i mitja de concert, estàs 12 hores amb gent, i molts cops amb avions, amb sales d'espera, en hotels xungos, i per tant és com anem a triar gent amb la que vulgui estar, sense fer res, perquè ho hauré d'estar, no? I llavors crec que és una manera d'enfocar-ho que porta a prendre unes més bones decisions, i no agafes potser el guitarrista més virtuós, sinó que agafes el guitarrista que sabrà fer el que ha de fer, però amb qui vols estar, no? I això, vulguis o no, crec que és un bon enfoc.
1: Sí, li dona també com el punt de veritat del projecte que deies abans.
2: Sí.
1: Sí. Ara explicaves també que això de la música és una cosa que et ve des de molt petit. De fet, has explicat alguna vegada que ja amb 3 anys vas començar a tocar la bateria.
2: Sí.
1: Tu recordes aquell moment? Clar, és que 3 anys és molt petit. Recordes, per exemple, la teva primera bateria?
2: Jo fins als 18 no vaig tenir bateria pròpia, perquè fins que no vaig fer els primers bolos i vaig tenir pasta, tot eren bateries d'un local que tenia un Goliat que m'havien deixat, o sigui... I s'ha de dir que era un bon bateria sense bateria, perquè en el moment aquell de metal i tal, jo realment tocava bé en aquell moment. Però sí, i comença abans, comença als 10 mesos, que és una cosa que explico poc perquè em fa com vergonya, perquè la gent també... ho porta la sang. Bueno, hem hagut d'assajar moltes hores perquè això funcioni. Però sí, els meus pares m'expliquen això, que als 10 mesos jo estava tot el rato picant, en plan... que pensava, aquest nen ens ha sortit o tontet o alguna cosa rara, perquè això no... I un dia se'm va adonar que jo m'estava intentant... Jo no parlava, clar. M'estava intentant comunicar... Hi havia una joguina que havia caigut i no sé si era un sol o alguna cosa, i jo estava picant com el sol solet, no? Si fos un sol, doncs la cançó del sol. I els meus pares són mestres i quan se'n van adonar va ser com, hòstia, vale. I es veu que la meva cara va canviar en plan, por fin, m'estic intentant comunicar, dir-te que ha caigut el sol, picant el sol solet. No? I això, doncs van començar a jugar amb això i ja, doncs el meu pare em va fer una bateria de broma amb pots de sabó i no sé què. Vull dir que realment la meva vida... He intentat deixar la música moltes vegades, però no puc. Vull dir, és una cosa que no... va amb mi. Llavors, bueno, sí, és algo que... queda molt bé de dir, no? Un niño genio. No, un niño genio no. Un nen que tenia més o menys habilitats rítmiques i els meus pares, com que són mestres, doncs van saber portar-me a estudiar-ho. Primer un clàssic i no em va funcionar, percussió clàssica, era avorridíssim. I després, doncs, per sort, van començar a obrir escoles més de jazz i de música moderna i, doncs, cap aquí vam començar a tocar en grups i això, i la veritat és que molt bé. No ho he portat mai com una clau, no? De dir, hòstia, això, una creu a sobre... No. Bé, ho he intentat deixar molts cops, i no... ja he après que no ho puc deixar.
1: Però clar, deies això del heavy metal, no? D'aquesta bateria... Clar, potser ara costa una mica com imaginar-nos aquell Pau Ballver.
2: Sí, mira, ara va fer 25 anys, fa 2 anys o així... d'un disc que jo tenia, 14 anys. Jo feia campana al col·le per anar a gravar, amb un productor de Canadà. Això era una cosa que en aquell moment, ara ja això no passa, no? Però en aquell moment passava. I va ser un disco que jo vaig treure, que teníem 15, vam fer una gira per Espanya, vam ser portada al Mundo Sonoro i tal. I jo, clar, jo tenia 14, 15 anys, no ho vivia com... Hòstia, això és molt fort. Era com, bueno, sí, tinc un grup, i com normal, no? I ara ho miro amb distància, és com, hòstia, realment van passar coses molt guapes amb tot allò. I ara el vam publicar a Spotify, que és una fricada, perquè som un grup d'adolescents, però sí, sí, el vam publicar a Spotify, però, hòstia, fa 25 anys vam fer això, i ojo, que no està mal, eh? És un altre rotllo, és tot... Jo bateria amb doble bombo i tal, però va ser un aprenentatge molt guai, de moltes hores de local, de molta disciplina de tocar i de concerts i preparar, per després fer 4 bolos, eh? Tampoc és que... Però va ser molt, molt estables de lo que és tenir un grup i de creure en algú que ningú hi creu, però tu estàs allà, no? I va ser un gran aprenentatge, sí, sí.
1: Potser una de les coses que deies de que has intentat deixar molts cops la música però no ho aconsegueixes, potser és per aquesta sensació que dius de sentir-t'ho tan teu?
2: Bueno, és que la música t'aporta moltes coses i no només autoplaer de dir, hòstia, he tingut una idea i l'he materialitzat i hòstia, és xula i si a sobre hi ha la gent de fora la valida ja flipes, sinó que també té una cosa molt, molt maca de treballar en equip, d'estar amb gent tenint un objectiu comú, que no és quedar per jugar a Play, sinó que, hòstia, estem intentant creure que això pot anar a algun lloc, per molt que segurament no hi va, i la majoria de vegades no hi va, eh? però és molt bonic tenir aquesta cosa amb un grup de gent, o vosaltres, tio, que esteu aquí creant això, a veure si vinga, va. I és xulo, no?, quan de cop passa, i per tant, hi ha aquesta cosa que sempre es parla de l'esport, no?, de l'esport, treball en equip i la gent, que la música també ho té, i a vegades no es destaca aquesta part de la música, però és... Hòstia, els que ens hem passat l'adolescència en locals d'assaig amb penya intentant tirar endavant un projecte que potser dura un estiu i després canviem perquè un s'enfada amb no sé qui, això és un aprenentatge també de treball en equip i d'oci que no és banal, diguéssim, i que està portant a un lloc que és molt xulo, de comprometre's amb algú, i és algo que la música, quan no ho tens, es troba a faltar, perquè en general els grups d'amics no tenen un projecte comú, no? I és algo molt bonic.
1: I, clar, tu deies que et vas passar la teva adolescència en locals d'assaig, mm-hmm. que sí que és cert que ara hi ha moltíssimes escoles de música que això ho tenen, sí. i que poden aportar-ho, però creus que falten locals d'assaig públics perquè puguin anar a qui vulgui a assajar i també expressar-se d'alguna manera?
2: Sí, de fet, hi ha llocs on s'ha fet, per exemple, la gent de la CAPSA, el Prat de Llobregat, fa molts anys que tenen un projecte de... en aquest sentit, d'obrir-se molt a la ciutat i que qui vulgui pugui, i a Banyoles es va fer durant un temps, i els llocs on s'ha fet realment surten grups i passen coses i la gent potser surt de la plaça i del banc de fumaporros i té una il·lusió amb algú, no? I realment és bonic, i no només això, sinó un circuit, tenim un circuit de sales que també encara es podria, ja fan molta feina, però encara es podria fer més, quan venen grups guiris d'aquests que tenen 22 anys i veus com toquen i dius, però aquesta gent... Però clar, que ets fotut un circuit de sales i sales. Ara també, molt menys senyoritos, que aquí també, jo m'incloc, eh? Ah, és que aquí no ens paguen prou bé, aquí no sé què. La gent allà toquen, dormen en un sac de dormir a l'escenari, següent dia un altre, i fins que no has fet unes quantes gires no tens prou taules, diguéssim, no? I aquí que sembla que la primera gira ja hem d'anar amb tegui de llums i ser tots un espectacle multimèdia, no? Bueno, també som així de senyoritos, aquí jo també m'incloc, eh? Però sí, sí, es nota això, realment... Quan un fomenta la cultura passen coses, i això, bueno, els temps que venen ara amb tota aquesta gent que... populistes aquests, feixistes, que resulta que nosaltres som un xiringuito d'izquierdes, de la cultura, que això, tal, bueno, ja veurem cap on anem.
1: Si això t'ho diuen a tu, hi ha gent que t'ho diu.
2: Bueno, no, l'extrema dreta és el que té, no?, el món del cine, el món de la música, el xiringuito cultural, no sé què... És guai veure quan... Jo sempre dic als concerts, hi ha una cançó que explico això, que per molt que alguns s'entestin, és guai veure que això no només és entreteniment, que també serveix d'alguna cosa, no? I per molt que alguns diguin, doncs seguirem intentant-ho.
1: Però tu tens com un punt ideològic a les cançons? O és com... O sigui, ho fas com amb una intenció ideològica o és simplement perquè és el que et surt a explicar i perquè ja forma part de tu?
2: Clar, jo la política, diguéssim, forma molt part de la meva vida i és una part molt important, i crec que en la música meva la porto sobretot en la manera de fer les coses, és a dir, m'autogestiono al marge de les empreses, de les discogràfiques, m'autoedito els discos, fem directament amb els seguidors el finançament de les fabricacions. O sigui, hi ha una part política molt important i molt maca de que quan tothom decideix posar els diners a un lloc, les coses passen, i per tant, quan tothom, si tothom decidíssim treure els diners d'alguns llocs, hi ha coses que no passarien. I potser no estan explícites en les lletres, tot i que n'hi ha algunes més polítiques, eh? Però sí que és més una declaració d'intencions i una manera de funcionar, que no tant una cançó reivindicativa, però després està sponsoritzat per Nike i està en un celló d'una multinacional, no? Bueno, cadascú tria la manera que té de fer-ho. Jo, per mi, els valors són importants defensar-los i actuar en conseqüència, diguéssim, no? I no només dir-ho a les lletres, sinó també ser conseqüent amb això.
1: I tens por que Pau Vallvé es faci tan gran que no puguis continuar amb aquest model que tens ara?
2: No, perquè ho distribuo jo. O sigui, jo sóc el mànager, jo sóc el creador, per tant, jo puc decidir fins on de gran es fa, i de fet m'autobicotejo des de que vaig començar, diguéssim, no? Quan va sortir Protagonistes amb el primer disc, ho vam rebentar i la vaig deixar de tocar durant 10 anys. I va ser com, no. I la gent venia per aquesta cançó i prou, perquè els gols de Messi, perquè Merlí, perquè no sé què. I era com, no em penso convertir en un one hit wonder i que veniu per aquesta cançó. I tothom, els mànagers d'aquell moment i tot, era com, què estàs fent, tio? Tens un hit, aprofita-ho. I la vam deixar de tocar durant 10 anys, fins que va deixar de ser la primera de Spotify, llavors l'hem tornat a tocar. Jo crec que està bé boicotejar-se en aquest sentit, de dir, ei, anem a controlar el creixement, anem a controlar què fem. També, quasi tots els concerts que faig són concerts jo sol, que toco, la gent em ve a veure, perquè, hòstia, jo parlo de coses molt meves, de les cançons, i anar a fer grans concerts en festivals per guanyar públic, però estar tocant davant de gent que no et vol veure, que està esperant pel segon grup, a mi m'incomoda. I llavors trobo que no és tan natural. Si algun dia ho hem de fer, doncs ho fem, però ho fem en els festivals que ens agraden, en els llocs. Però aquesta cosa com a norma de pesca d'arrossegament, a veure quanta penya pinem, bueno, hi ha certes coses que és guai cuidar, perquè comporten altres que potser no saps, però que després ja hi ets, no?
1: Bueno. Sí que també has explicat que has tingut com un procés en el que, clar, a poc, com sí que es fa gran, sí que hi ha coses que has de delegar. No, en sí. La distribució, etc. Tu, això com has portat, el fet d'haver de deixar anar algunes coses?
2: Molt bé, perquè és molt guai no haver-ho fet tot sol, però sí que mantenint el model, és a dir, quan vam decidir que la fórmula, diguéssim, que a mi em funcionava i que em quadrava amb mi mateix, era deixar d'estar amb discogràfiques, deixar d'estar amb intermediaris i fer-nos nosaltres, a la que la cosa s'ha fet gran, el que hem fet és agafar gent que ens ajudi a fer les feines que no podem assumir nosaltres, diguéssim, no? I per tant, al principi era sol jo amb un ordinador, després ja va entrar una més gent, després ara la distribució, hòstia, jo ja estic fart de ficar discos en sobres i enviar-ho correus, podem fer algú, vale, pues que ens cobri aquest servei i ens ajudi, i agafant a gent que coneixem, que ens agrada, com pues, pot també donar feina a gent que estigui una mica en la mateixa onda, diguéssim, i al final pues, fer-ho gros responsablement i sense perdre el control, no? No és que fitxes per i aquests faran el que vulguin i tu estàs com un titella, sinó, vale, jo segueixo liderant aquest projecte, però ja no sóc jo sol, per tant, anem a veure com ho podem fer gros, però responsablement, diguéssim. Mm.
1: Clar, i això sí que deies que aquest punt com d'autoboicot, deies que estava també sobretot en la forma de fer cançons, també en els concerts moltes vegades, però també has explicat que els concerts d'alguna manera ho fas per la gent. Això... Mm-hmm. En quina forma?
2: Bueno, jo al principi era molt de jo, i els meus discos, i no vull fer cap concessió al públic, és igual el que pensi el públic, però em vaig adonar que els concerts eren una altra història, no? Però el concert és la gent ha vingut, ha pagat, i té ganes de veure't, i no vagis d'artista i toquis només les noves, no? I per tant, al final, la fórmula que he acabat trobant és que els discos me'ls faig per mi, i no hi ha cap concessió de si vendrà, si no vendrà i tal, però en canvi... El concert és el dia que ve la gent i, per tant, jo simplement sóc l'anfitrió, és el dia de la gent ha vingut a veure això i, per tant, hem de tocar les que els hi ve de gust, no? I, per tant, els concerts acaben sent més aviat un greatest hits de les bones, diguéssim, o de les que la gent vol, i en canvi, els discos són el que jo tinc ganes de fer, no? I és un bon equilibri, em sento còmode de dir, vale, si jo no corrompo això, de dir això per mi, doncs el concert em sento molt, i de fet em sento molt millor ara, que no estic incòmode fent cançons que la gent no les vol, sinó que, ei, avui ens ho passem bé i fem les bones, ja està, no? I em sembla just.
1: I això és el que ha passat també, de fet, en aquesta última gira. Una última gira que té un últim concert.
2: Sí, sí, que... estic cagat, eh? Estic cagat.
1: Clar, on és aquest últim concert? Perquè no és una cosa petita, precisament.
2: No, no, va ser, vinga, va, fem el pas, va, vinga, va, ens atrevim, ens atrevim. Jo dels que votava que no, però al final em van convèncer. I fem, sí, sí, fem un gran final al Sant Jordi Club, que són 5.000 persones, jo encara no sé si ens sortirà bé això. Però va ser, vinga, va, fem una aposta i a més parem, perquè vull fer disco nou i, per tant, serà l'únic concert que farem aquest any. Aquest any només hi ha un sol concert i és un concert gros, que a més hi haurà sorpreses i coses. I la veritat és que està anant molt bé. Jo sempre penso que anirà malament tot, perquè sempre penso, ai, vols dir, vols dir? I la veritat és que ja, hòstia, en queden poques, vull dir que... flipant, no, no, molt contents.
1: Sí, que serà una gran festa, això.
2: Sí, sí, sí, sí. A més, vindran 25 timbalers que van venir al Cruïlla, uns timbalers de Gràcia, els Kabum, que, bueno, en certes cançons sortiran a fer-ho gros i divertit. L'altre dia vam anunciar ja que convidarem també la Ludwig Band, que els hi ha produït una cançó, doncs ells també vindran a tocar alguna cosa, encara no sabem què farem, però pujaran també a fer alguna cosa. Serà una nit divertida, serà una nit xula, i sobretot una festa final d'aquesta Agorafília, i ja parar, i després ja veurem quan tornem.
1: Però amb la Ludwig Band t'has enfadat o no?
2: No, no, va ser una conya que vam fer, va ser una... Estàvem allà, va, fotem algun lío, va, liem-la. I va ser divertit de dir, fem veure que ens hem enfadat i que al final del vídeo sigui promo de que traiem la cançó. I segurament la gent de TikTok que té paciència zero no va arribar al final i per tant es pensa que estem barallats, però bueno, és el preu que s'ha de pagar quan no tens paciència, et fots.
1: Doncs Pau Ballbé, moltíssimes gràcies per obrir-nos la porta d'aquí d'on has fet aquest últim disc, Agorafília, on heu fet, de fet. El que passa que abans de marxar, ui, sempre demano una cosa als convidats, que és que ens expliquin alguna cosa que mai hagin dit públicament.
2: Vale.
1: No sé si tens idea de què ens vols explicar, Kev de Rec.
2: Abans ho pensava i clar...
1: Però deixa'm que tregui una gravadora, que sempre fem així amb els convidats. Ara ja t'escoltem.
2: Tot el que volia dir ho he dit, diguéssim, en general. Per tant, si algú no ho he dit, serà perquè no ho vull dir. Però pensava, vale, haig de dir alguna cosa, haig de dir alguna cosa. I m'ha vingut un record molt ridícul. El titular seria que un cop els vam borrar el concert als gossos, vale? I ho vaig passar fatal. La cosa és que era el 2006, nosaltres estàvem començant projectes Stanislau Verdet, una cosa que ja tenia jo, que era com de crear vergüenza ajena, era un projecte una mica raro. I era l'inici de les taules digitals, ara totes les taules són digitals i tu fas les proves de so, graves, i després quan tornes doncs tot està preparat. Però en aquell moment eren taules analògiques que tu havies de dibuixar tu i després ho posaves. I aquell estiu era el primer que hi havia taules digitals i tots anàvem una mica cagats de veure si ho borraríem, si ho perdríem, i, bueno. I total, que ens va sortir l'oportunitat de ser els taloners dels gossos, amb un camp de futbol enorme, el Vallès, no sé on era, però una cosa gran, i estàvem cagant, nosaltres estàvem començant, i tots em deien, tio, serà una gran oportunitat perquè et coneixi molta gent, i jo era com, ja, però aquest projecte és raro, jo vinc aquí a fer vergüenza ajena, si no saps de què va, sóc un friqui. I jo vaig agafar el low profile, aquí hem de passar desapercebuts, fem el bolo i marxem, i no vull portar problemes a ningú, que no se'ns noti, que tal. I amb aquestes que comencen a fer la prova de sol als gossos, nosaltres tots allà,

0: va ser com... Què fem? No? En plan, aquell moment de silenci va ser com... Uah, han de sortir i no tenen el so. I sí, llavors els gossos sortint a l'escenari i tothom cridant, i els tios, vinga, bombo, caixa, fent proves de so allà davant de tothom, i de com, uah, aquesta gent em matarà. I he de dir que van ser supermajos, i que Juanjo... O sigui, tots els que m'he anat trobant des de llavors han sigut supermajos, i jo pensava, aquests tios em mudiaran a mort, i no, s'ho van currar, van ser superpros fent les proves de so davant de tothom, i, hòstia, em va ser un greu de la hòstia, vam fer un ridícul increïble. Jo volia passar desapercebut i no ho vam aconseguir.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
5: Cada dijous, a 8:45, donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
4: Perquè el que passa ens importa.

0: Ara sí, ha arribat el moment dels esports. Marcos Puig va arribar a la Unió Esportiva Sant Boiana amb només 5 anys i després de 25 anys al club i 13 al primer equip, l'any passat penjava les botes amb títols com la Lliga del Centenari, la Supercopa o la Copa del Rei, entre cometes, a les seves esquenes. Tot i retirar-se, el Marcos ha seguit vinculat al club com a entrenador i avui a Sant Boi del Joc volem saber com han sigut tots aquests anys a la Unió Esportiva Sant Boiana. Marcos Puig, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, què tal? Molt bé.
0: Hem dit ara que fa una mica més d'un any que vas penjar les botes. No sé si et fa lluny o encara recordes aquesta etapa de jugador encara a prop.
1: Bueno, si ho penses en perspectiva, ha passat ràpid, eh? Perquè no he parat, he seguit vinculat al club. Però, bueno, sí, ja fa una temporada exacta, justera.
0: Tu comences la Unió Esportiva Sant Boiana amb només 5 anys.
1: Correcte.
0: No sé com et fiques en el món del rugby, concretament a la Sant Boiana.
1: Bueno, tot comença pel meu pare. El meu pare i nosaltres som de Caldes d'en Boi. Però ell treballava aquí a l'hospital, va conèixer el rugby, coneixia l'ambient i volia que ho provés i va decidir que volia portar a provar el rugby amb mi, però que si provava algun joc era aquí a la Sant Boiana i bueno, vaig provar i ja no vaig tornar a sortir.
0: No sé com recordes aquells primers anys i com era la Sant Boiana en aquella època. S'ha canviat molt o s'ha mantingut una mica igual?
1: Aviam, ha canviat, com totes les coses bones doncs canvien, evolucionen i hi ha molt bones coses d'aquests canvis. Però l'essència, que al final és la gent que al final tenim tots a la Unió Esportiva Sant Boiana, doncs aquest esperit segueix intacte.
0: Tu que coneixes ara jugador sub-16, a més com a entrenador, no sé si tu te'n recordes com a jugador sub-16, si és molt diferent, potser tu jugaves a més camps de terra i ells no tant, no sé si és molt diferent.
1: Sí, això sí que era diferent, veus? Això són les coses que han canviat. El camp antic, perquè jo el vaig veure i viure abans de que reformessin i fiquessin el complex Valdirileu, doncs era diferent i hi havia molta sorra. Ara, per sort...

0: hi ha gespa artificial i és menys lesiu.
1: Doncs ens agraïm, que sigui així. Vas anar pujant en aquestes categories formatives, però no sé si tu te'n recordes d'aquell moment d'arribar al primer equip i debutar al primer equip, com va ser?
0: Bueno, va ser una mica, vaig tindre molta sort, no? Jo acabava l'etapa de formació l'any, el que seria el sub-18, i quan acaba aquella temporada, a l'estiu següent em diuen que, bueno, que vaig entrenar amb el primer equip, i bueno, per circumstàncies també hi havia molta gent que se'n anava, doncs començo a entrenar, i al final, doncs, sí, em diuen que estic convocat, que debuto, i mira, per sort, al principi no jugava gaire, anava sempre convocat però no jugava, però bueno, és molt, això és moltíssim, i més per un noi com de petit.
1: I en aquella etapa, que al final, a molts jugadors ja ha passat que comencen amb un esport i als 18 i 19 ho deixes, a tu t'ha arribat mai aquesta sensació o tu seguies jugant fins que et cansades?
0: No, jo al final sabia que tenia ganes de jugar, i el meu somni era jugar al primer equip de la Sant Boià. Al final, tots els nens de l'escola, nens i nenes de l'escola, el que volem fer és jugar al primer equip, o almenys la gran majoria. Llavors, doncs, no em plantejava amb 18-19, tenia la sort, bueno, estava estudiant, ho podia compaginar, i bueno, vaig anar compaginant-m'ho al final. Sí.
1: I vas durar uns quants anys. En aquella època era, m'imagino, els primers anys del BRAC, d'aquesta gran ratxa que va començar el BRAC. No sé si te'n recordes com era la divisió honor en aquella època.
0: Sí que me'n recordo, perquè el meu primer any de sènior arribem a la final, al Pepe Rojo, i quasi la guanyem. O sigui, anàvem guanyant fins l'últim segon que vam fer un xutapals, anava dins, però va bufar el vent perquè per estar gravat, i se l'emporta, però si no hagués sigut històric, perquè la primera o segona lliga del BRAC d'aquestes consecutives l'haguessin trencat, aquesta ratxa, i a casa seva.
1: Quins companys recordes d'aquella època? No vull ara que et deixis nom, però si hauries d'estar algú.
0: Aviam, ja per etapes, no? Teníem el que serien els fitxatges o que venien gent estrangera, que l'AFA, que és bastant conegut i que s'ha quedat aquí, l'AFA, l'Antonio, el Cyrus, el Hamish. Després recordo amb molt de carinyo i estima, doncs, tots els amics que jo tenia d'aquí de l'escola, com seria l'Aleix Blasco, el Dani Ferrón, i també companys que van vindre d'altres clubs i que són amics, més que companys, que van vindre aquell any i que van jugar molts anys, com el Fede, el Rubén, el Josep Puigverd, que és del meu primer amic, quasi com aquell qui diu del rugbi. Així que molt bé.
1: Et volia preguntar també, perquè al final el rugbi no és un esport fàcil, i justament el 2016, uns anys després, pateixes una dura lesió de turmell, de fet una lesió complicada. No sé com va ser aquell moment, Marcos, com ho vas viure?
0: Home, va ser bastant dur, la veritat. Al final estava posant un moment dolç, personalment, l'equip estava bé, a sobre em vaig fer mal justament a Valladolid, contra el BRAC, també.
1: Sí, sí.
0: Principi de temporada, era el segon partit, si no m'equivoco, i llavors, doncs, ostres, doncs, va ser complicat, però bueno, es va complicar també l'operació, la intervenció, van ser 4 intervencions, al final el que havien de ser 3 mesos es va convertir en any i mig, però bueno, al final em vaig sentir molt recolzat, sobretot per la meva família, que em va ajudar molt, els meus amics, i aquests moments difícils, doncs, s'agraeix molt, i en perspectiva ho agraeixes encara més.
1: Això mentalment, com a jugador, com ho portes? Això de, hòstia, una nova intervenció, ho recordes?
0: Aviam, són coses que tots sabem que hem de viure i hem de patir, entre cometes, perquè practiquem esport, i són coses del dia a dia que poden succeir. La cosa és que la lesió, en el meu cas concret, doncs, va ser bastant estrepitosa, perquè bueno, se'm va desplaçar el turmell, llavors va sortir per la tele, me'l van col·locant allà, etc. Bueno, en fi, que no va ser algú que dius, bueno, t'aixeques i tornes i a l'hospital diuen les males notícies, sinó, bueno, va ser corre, agafa l'avió, anem a operar-nos, etc. Llavors, doncs, bueno, són coses de l'esport. Per sort me'n vaig en sortir, vaig poder tornar a jugar, vaig jugar molts anys, vaig tindre la sort de tornar a jugar, i ja està, i ara amb una anècdota, sobretot també et fa més fort, en perspectiva.
1: Què tal aquest moment de tornar després de tant de temps?
0: Amb molts nervis, sobretot al principi, perquè tot el rato mires al peu, dius, aviam, que
1: tot estigui tranquil,
0: bé,
1: no?
0: Exacte, els primers entrenaments sobretot, i després els primers partits també al principi, sí, és complicat, sobretot mentalment.
1: En aquella època, la Sant Boià, en aquell moment que et recobraves de la lesió, va tenir un any molt bo, va guanyar la Copa del Rei, tu vas estar allà present al camp, com la recordes aquella final?
0: Va ser espectacular, al final, com bé dius, no vaig poder jugar al camp, estava animant-los, estava des de la grada, i la veritat que espectacular. O sigui, al Zorriller hi havia potser 20.000 persones, o capacitat per 20.000, i recordo que tota la gent que vindrà de Sant Boi i dels voltants, bueno, animar-nos a nosaltres, es va fer sentir, es va fer notar.
1: Doncs després no venim més títols, ara parlarem. Tu justament en aquells anys després de la lesió comença a tenir convocatòries amb los Leones, no sé si fins i tot vas tenir abans de la lesió.
0: Sí, justament, jo havia debutat abans, vaig anar amb 20 anys, després, bueno, em vaig lesionar, vaig estar entre una cosa i l'altra un any i mig quasi, i després torno a jugar, ja torno a anar tot bé i em tornen a convocar. Vaig anar, durant tot un any vaig estar a les concentracions, i però no entrava en convocatòria el que és el Sis Nacions B. I després em van trucar per anar a una gira per Sud-amèrica a l'estiu.
1: Què tal l'experiència?
0: Molt bona, que estupenda.
1: I en un altre moment molt especial, va ser uns anys després, Lliga del Centenari 2022, aquí al Valdiri contra l'Ordizia. No sé com vas viure aquell partit, Marcos, jo crec que queda la memòria de molta gent de Sant Boi, fins i tot.
0: Sí, la veritat que ha sigut superespecial, és la primera i única lliga que he guanyat com a jugador, i a sobre ho vam poder fer a casa, no? Llavors, el Valdiri, bueno, va estar d'excel·lent, no? Vull dir, si ho recordo, ara se'm fica la pell de gallina i els records són molt bonics. A sobre va ser com tot idíl·lic, centenari, guanyem la lliga, ho vam tindre tot de cara.
1: Havies vist mai un Valdiri tan ple? Perquè veus les imatges i, hòstia, no cabia ni una persona més, ni al bar, ni a cap lloc.
0: La veritat que estava molt, molt, molt ple. He de dir que el meu primer any, quan t'he comentat que quasi guanyem la lliga contra el Brac, els play-off d'aquell any estava també molt, molt ple. També es van obrir les portes i la gent va vindre. Però l'any de la final també la recordo, perquè com és una final, l'ambient, l'animació, la gent com animava, i això també ho fa més especial. O sigui, potser com això no ho recordaria.
1: I des d'aquell començament, perquè al final són 13 anys el primer equip masculí, com diries que també ha canviat la Santboiana? Perquè clar, tu vas començar amb uns companys que m'imagino que al cap dels anys s'anirien retirant. Com ho has viscut tu? De passar de ser el jove a ser una mica més veterà?
0: Sí, al final fa gràcia perquè el temps passa molt ràpid. És un tòpic, però és veritat, perquè com tu dius, doncs jo feia 4 dies era el nen, o era un dels nets, i tothom ens considera, doncs mira, els jovenets, no sé què, que juguen i tal, i passen els anys i de sobte, doncs bueno, veus que ets una de les persones, junt amb altres, que porta més anys, que ets dels veterans. També el fet de tindre jugadors de fora, estrangers o jugadors fitxats, doncs ets del veterà del club o un dels veterans del club, i això també doncs és un aspecte maco, no? Perquè també has de, crec, inculcar i transmetre doncs això que t'han ensenyat des de petit a l'escola, com estem intentant fer ara.
1: I també és bonic que vinguin gent darrere que com tu s'ha criat a la Santboiana, ja sigui el Marc Palomar, el Hugo Pichot, no sé, com els rebíeu a l'equip també aquests jugadors?
0: Bueno, i de que genial, al final són amics que ens coneixem des de petits, no són de la meva generació, de la meva edat, però tots ens coneixem, i al final el senyor doncs pues coincideixen amb ells i passes molta més estona, no? Llavors doncs superbé, la veritat.
1: I finalment arriba 2025 i decideix posar punt i final. Són 184 partits, 13 temporades de primer equip. Per què decideixes retirar-te, Marcos? Quin és el moment que dius fins aquí?
0: Bueno, al final això no, són un conjunt de moments, no són decisions que prens en calent de ara ja ho deixo, ara no. També vas veient doncs que les teves amistats ho van deixant, ja no tens tants amics, i al final doncs bueno, que tinc la sort de pensar que he jugat molt al primer equip, m'ho he passat molt bé, i bueno, amb això m'he de quedar, no res més, vull dir, tinc aquesta sort.
1: Una mica veus que potser és moment de tancar una etapa i de començar amb una altra cosa, no? Potser.
0: Exacte, vull dir, a veure, no m'he desvinculat del tot.
1: Sí.
0: Això també jo pensava que tindria més temps i ja m'ho deien i m'equivocava, però sí, és com tu dius, no? També hi ha etapes per tot, i tampoc has de voler estar massa temps en allà si no vas estar.
1: Jo també la volia preguntar per això, en aquesta nova etapa, has estat al Sub-16 aquest any, com ha anat?
0: Doncs la veritat que molt bé, o sigui, jo vaig, l'any que vaig estar lesionat, aquella temporada, doncs vaig col·laborar també amb el club, vaig estar amb el Sub-14, amb entrenadors que ho portaven, però com no podia jugar, doncs anava a ajudar-los, i aquest any doncs he tornat, i bàsicament doncs ha sigut una etapa molt maca, també perquè he estat amb entrenadors que molts són, un parell són de la meva quinta i són amics, i amb uns altres doncs són gent més gran que m'havia entrenat, i llavors doncs ha sigut un bon tàndem, no?, i molt maco, i la veritat que és molt agraït entrenar aquests nois i noies, i superagradable, la veritat.
1: De quina manera això t'ha fet, és una dels perquès de perquè has decidit seguir vinculat al club, no?, perquè no volies perdre potser aquestes amistats.
0: Tal qual, sí, és així, o sigui, al final són aquestes coses que és una forma de vida, no?, i que estàs vinculat al club, i des d'aquí també aprofito per dir que sempre es pot ajudar al club de qualsevol forma, no sigui només entrenant, sigui col·laborant, sigui portant l'aigua o fent les samarretes, o sigui, és igual el rol, però tothom té cabuda.
1: Aquest any el primer equip ha patit bastant, no sé si l'has seguit o has decidit desconnectar una mica.
0: Sí, l'hem seguit, això no és tan fàcil desconnectar.
1: I com ho has viscut ara ja fora dels camps?
0: Doncs la veritat que empatiment, perquè al final són molts anys, és una situació molt delicada, al final Soc de l'opinió que una mala ratxa, una mala dinàmica no és per una cosa en concreta, és un conjunt de coses i no és que diguis, ei, si canvio això, canvio aquesta tecla, ja està, no. És un conjunt de coses, els altres equips també juguen,
1: sí, sí.
0: I això també es nota, i crec que al final doncs, són situacions complicades que no li desitjo a ningú, perquè jo l'he viscut com a jugador, hem estat un parell d'anys al Pou pràcticament, el meu segon any concretament, i és una situació difícil, llavors doncs, bueno, de tot se'n surt, per sort ha acabat bé, així que res, un patiment, però bueno, hem acabat bé.
1: I l'únic que també, per treure una cosa positiva, és que sembla Valdiri, aquests dos últims partits contra Sevilla i Barça, no sé si el nivell contra Ordizia, però bastant ple estava.
0: Sí, estava a l'alçada, sí, la veritat que la gent va animar i bueno, es va omplir, que tant de bo doncs, tinguéssim aquesta situació més vegades durant l'any.
1: I tant de bo repeteixi aquest any que ve. I has vingut perquè fa unes setmanes has estat a la nit del rugbi català, et vas reconèixer per la teva trajectòria, no sé com la vas viure aquesta nit, entenc que també especial, no? Recordar-ho tot.
0: Sí, la veritat que va ser una trucada que no m'esperava, no? Em van contactar de la Federació Catalana i em van dir, Marcos, mira que has estat premiat amb el Premi de Trajectòria Esportiva. No m'ho esperava, la veritat. Dic, bueno, això et fa pensar ja que estàs bé i que ja no jugaràs més. Però la veritat que amb molta il·lusió, o sigui, va ser una sorpresa, no era algo que jo tenia en ment i aquestes coses doncs sempre s'agraeixen i fan il·lusió.
1: I una mica això de recordar, no? Mira, tot això que he viscut, no?
0: Tal qual, o sigui, és així, no? Dius, ostres, doncs, mires en perspectiva, doncs la veritat que te n'adones més quan passa un temps o quan algú comentes amb algú, de dius, ostres, doncs he tingut aquesta sort de viure molt moltes experiències i vivències gràcies al rugby.
1: Ja per acabar, Marcos, han sigut 25, ja 26 anys vinculat a la Sant Boià, no sé què és per tu aquest club.
0: Pues és com la meva segona casa, al final, des dels 5 anys, em porten mons pares, la meva germana també és més petita i també va començar amb la mateixa edat, també suposo que per culpa meva, perquè m'havia de seguir i llavors la van posar a jugar i mira, al final aquí estan els meus amics, m'he quedat aquí a viure, m'he casat, o sigui, al final és casa meva ara, la Sant Boiana i Sant Boi, i estic molt content d'estar aquí.
1: Marcos Puig, jugador de la Sant Boiana, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i felicitats també per la teva trajectòria.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: una cosa he après amb els anys, que fa que em dedico a la docència, és que els profes i els adults en general acostumem a ser els últims a assabentar-nos quan hi ha un cas d'assetjament a l'aula. Els agressors ja s'asseguren que no els vegi ningú, o si no, busquen còmplices que no insulten ni humilien, però que cobreixen i silencien allò que està passant. Segurament són tan o més culpables que els assetjadors, perquè amb el seu silenci fan que la víctima se senti sola i pitjor encara, que no s'atreveixi a demanar ajuda. De fet, una de les meves grans pors com a profe, ho reconec, és no adonar-me d'allò que és evident. Intento estar alerta i a vegades una petita pista pot ser la prova que em pot confirmar que algú està passant malament. Imagineu-vos per un moment la següent situació. Sona el timbre, s'acaba l'hora del pati i quan arribo a classe em trobo aquell típic alumne que s'ha despistat i que em demana d'anar al lavabo només entrar, no? Doncs jo li contesto que ha tingut tota l'estona per anar-hi i li dic que se'n torni al seu lloc. Però i si aquell alumne no ha volgut anar al lavabo durant l'hora del pati perquè és precisament allà on l'esperen els que volen pagar-lo o insultar-lo? Vinga, aquest timbre no indica que el pati s'acaba, sinó que tot just comença, així que tothom fora de classe, que avui, a l'hora del pati, parlem d'un tema que ens preocupa i molt, l'assetjament escolar.
1: Tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent.
0: Com heu actuat davant d'aquestes situacions?
2: S'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia. Si es consciencia les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
3: L'escola no fa res. Parlarem amb el director.
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el
0: silenci.
2: Defensa
0: de la víctima.
2: Sí.
3: Els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res.
0: Baixa el rendiment acadèmic, no?
3: Sí.
0: Què més?
4: Pot caure en depressió.
0: I heu vist
2: Total.
0: També manca d'empatia cap al professor? És a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
1: Moltíssim.
0: Sí?
1: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació? Soc el Cristian Oliver i el benestar dels meus estudiants és la meva màxima prioritat, però atenció a les dades. Catalunya ha atès més de 2.200 casos de bullying des de 2021, un augment del 200% en 3 cursos. Fort, fa por i tot. Aquest problema té solució i hi ha esperança. És important sensibilitzar sobre el tema per reduir aquestes xifres. Cal endurir les sancions als agressors. Què cal fer? De tot això en parlarem avui amb 4 joves de tot Catalunya que ens acompanyen en el programa de l'Hora del Pati d'avui. Com esteu? Què tal?
5: Molt bé, molt bé.
1: Anar fent.
0: Benvinguts.
3: Sí, aquí, perfecte.
0: Va, us els presento i així els coneixem una miqueta més. Començo amb la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Bé, molt bé, emocionada d'estar aquí ja.
0: I aquí no s'ha de tenir-te. La Paula té 13 anys, va a segon d'ESO i avui, com que el tema que tractarem és una mica així com delicat, hem pensat de conèixer-vos d'una forma diferent i per donar-li un punt de dolçor al programa descobrim les vostres postres preferides i resulta que les teves postres preferides són el pastís de formatge.
6: Sí.
0: Però el que és de nevera o el que és de forn?
6: Perquè el
0: és diferent,
6: que és de forn,
0: el que és de forn. El de forn,
6: el
0: aquell
6: toc.
0: Que queda
6: sí.
0: Crostonet una miqueta.
6: Sí.
0: Se'm fa la boca d'aigua, eh? També tenim el Miquel. Hola, Miquel, com estàs?
7: Hola, molt bo. Hola,
0: el Miquel té 14 anys, va a tercer d'ESO i t'encanta la xocolata.
7: M'encanta.
0: En totes les seves variants?
7: Sí.
0: En rajola?
7: Sobretot la blanca.
0: La blanca, eh? Hòstia, hi ha qui diu que la xocolata blanca no és xocolata, eh?
7: És la això... millor xocolata.
0: Molt bé, molt bé. I també tenim el Felipe. Hola, Felipe, com
8: Hola,
0: estàs?
8: Hola, què tal?
0: El Felipe té 14 anys, cursa tercer d'ESO i és un fan declarat també del pastís de formatge.
8: Sí, però...
0: Com la Paula.
8: Sí, sí, declarat. De nevera o de forn, qualsevol.
0: I t'hi poses a sobre també t'hi poses una miqueta melmelada o alguna cosa o,
8: sí,
0: o tal qual?
8: Qualsevol cosa. És que hi ha una tenda que es diu 99 i... Bé, o sigui, hi ha pastissos de formatge, el tros a 99 cèntims. Clar... Per mi és el paraíso. O sigui...
0: Per tu també, no? Deu ser, Paula,
6: sí,
0: això?
6: Home,
0: de pensar-ho.
6: Un trosset a 99 cèntims.
0: I acabem les presentacions amb el Cristian. Hola, què tal? Com estàs?
1: Bon dia.
0: El Cristian té 14 anys, va a tercer d'ESO i se li fa la boca aigua amb el iogurt.
1: Sí.
0: Amb el casolà o amb quin?
1: Amb el casolà. Quan vaig a un restaurant d'aquests, jo què sé, d'estil de muntanya... que fan tot el menjar allà, a les seves granges, i em diuen, de posta tenim iogurt, d'aquest casolà...
0: I aquest que has comprat de súper, aquest no t'agrada, eh?
1: Ara, m'està bo, però és que l'altre dia sempre menjo aquest iogurt, i l'altre dia vaig tastar el iogurt griego, que és el que menja el meu pare.
0: Canvia la vida, quan
1: tomes
0: aquest.
1: Sí. Dic, però això què és? Està boníssim.
0: Fetes les presentacions, ara que hem rigut una miqueta, passem a un tema més seriós, i us faré una pregunta, la primera, que aniré al gra, i per tant em perdonareu si és una mica indiscreta, i és... si heu patit o heu viscut mai una situació de bullying en el vostre entorn. A veure, qui vol respondre?
2: Bueno, jo Paula. Sí, no és tan greu com això que ens imaginem, que et donen per davant, que et critiquen, que t'insulten així a la cara, però sí que és veritat que he viscut crítiques per darrere i bueno, no ha sigut molt, molt fort, però sí que he viscut una
0: mica. I com et senties en aquesta situació?
2: Molt aïllada, molt sola, perquè de fet jo tinc companys i amics que m'han estat ajudant, però sempre veia la part dolenta, la part aquesta d'estic sola, de no estic amb ningú que em comprengui, i sobretot em va afectar molt quan vaig veure que fins i tot les meves amigues, mm-hmm. per dir així entre cometes, van començar a criticar-me amb els nois que em criticaven.
0: Van sumar-se una miqueta sí. a aquell comportament. I la resta, heu viscut o heu vist alguna situació d'assetjament?
8: Sí, sí. Felipe, he viscut.
0: Tu l'has viscut.
8: No sé si tenim temps per explicar tota la història, perquè és...
0: Tot el que necessitis.
8: Doncs vinga, sisè de primària. Arriba un nen nou a la classe i jo i el meu millor amic, l'Oriol, un petó des d'aquí, vam dir, hosti, pobret, està solet, ha arribat nou, doncs anem amb ell i li ajudem. I jo estava en un grup d'amics i aquell nen volia entrar en el grup d'amics, però aquests amics no volien que entrés. Mm. I jo estava com, per què no? Llavors, trucades per WhatsApp, quedades, sisplau, ha d'entrar, o sigui, no ha fet res, pobret. I clar, ningú volia ser el seu amic. Va. Llavors, jo i el meu millor amic vam començar a quedar amb ell, fèiem tot junts.
0: Si vau fer com aquest punt de benvinguda, no? Una mica d'acollida que necessitava aquesta persona.
8: I fins i tot la seva mare em va agrair per WhatsApp, em va dir, Felipe, moltíssimes gràcies, perquè és que, si no, sense tu no sabíem què fer. Mm. I clar... ho vaig aconseguir. Va entrar al grup de nens i eufòria total, no sé què. I de l'estiu de sisè de primària, primer d'ESO, no vam quedar... O sigui, no vam quedar. Mm-hmm. Vaig perdre el contacte i vaig dir, bueno, no passa res.
0: Per tant, aquí jo entenc que vas evitar una situació de possible assetjament, però tu has viscut alguna cosa que t'hagi tocat directament a tu?
8: No, sí. Espera.
0: Ah, per això era llarga la història.
8: Sí. Vaig arribar a primer d'ESO i vaig anar al grup d'amics i vaig dir, ei, què tal? Quant de temps, no? Tot l'estiu sense quedar. I... res.
0: O sigui, no es va girar la truita.
8: Clar. I vaig anar amb aquest nen, el nen nou, que ja no era tan nou, i resulta que era ja com el líder del grup. I clar, amb aquesta sensació de ser superior, hem de dir, no, tu no entres al meu grup, ets un de tot, no sé què... I em vaig sentir, doncs, com inferior, perquè només tenia el meu millor amic.
0: Normal.
8: I, clar, ells eren els meus amics i ja no els tenia i era... Bueno, vaig rebre ansietat de tot i...
0: Si et sembla, després comentarem una miqueta tots aquests símptomes que tu senties, no?
8: Vale.
0: Perquè jo crec que val la pena també comentar com detectar-ho, no? Com poder ajudar també. La resta, el Cristian, Miquel, heu observat alguna situació així també en el vostre entorn? Miquel?
7: Jo, al meu institut, no ha passat massa això mai, ni a primària ni a secundària. Vull dir, tothom es porta bé amb tothom i, bueno, de moment...
0: És res. Curiós perquè moltes vegades pensem que tot és... tot funciona i a vegades... és el que deia, no? Que a vegades passen coses i no són capaços de veure-les perquè potser no ens passen a nosaltres, però hi ha algú que ho està passant molt malament, no? Cristian, tu has observat alguna situació així?
1: Sí, bueno, a mi no m'ha passat res. O sigui, el que em va passar és similar al que li va passar a ella, que tenia crítiques al darrere, sobretot perquè em passa com la meva àvia, que creem enveges a la gent. També, per tu, Felipe, aquí tens un amic, que ho sàpigues, aquí en tens, però no he viscut tampoc gaire cosa, no he vist tampoc al meu institut, no ha passat
0: afortunadament, gens. No?
1: Afortunadament, Miquel, potser no ha passat, o sigui, potser ha passat, però jo no m'he assabentat.
0: No has pogut veure. Vale. I en el cas que sí que heu vist, com Paula i Felipe, com heu actuat davant d'aquestes situacions? Tu, evidentment, vas acollir, no?, aquella persona.
8: Sí.
0: Tu, quan ho has viscut des de fora, què has fet?
2: Bueno, jo sí, com he viscut algunes situacions també des de fora. Des de dintre s'ha de dir que em va costar molt acceptar que el que em deien no era el que em definia.
0: Uh-huh.
2: I des de fora, bueno, jo tinc un cas bastant proper.
0: O sigui, et va acabar afectant a la teva autoestima.
2: Sí.
0: Wow.
2: Jo tinc un cas bastant proper al meu costat. I jo el que he fet és sempre recordar-li a aquella persona que estem nosaltres, que estem els seus amics per alguna cosa.
8: Sí.
2: I que, per molt que siguin 2, 3, 4, sempre s'ha de recordar que hem de ser més nosaltres.
0: I tant.
8: Sí. Jo vull dir una cosa sobre això.
0: Digues.
8: De que, clar, jo amb el meu millor amic, amb l'Oriol, jo parlo d'aquest tema i l'Oriol sempre em deia, però Felipe, de debò et feien bullying? I clar, ell no ho sabia, perquè jo mai ho parlava amb ell. I és així, o sigui, si estàs passant per una situació així...
3: parla amb els teus amics, que ho sàpiguen, i que si han de dir no a alguna cosa, doncs que ells ho diguin per tu, perquè tu evidentment no ho faràs, perquè és, la gent és superior, bueno, es creu superior a tu, i clar, no ho pots dir tu.
0: I creieu que l'escola fa prou feina per conscienciar, per evitar aquestes situacions, per, no sé, en forma de tallers, en forma de xerrades, en forma de visualització de pel·lis?
3: Gens.
0: No.
3: Gens.
0: No.
2: Gens.
0: Què caldria fer, per exemple, a l'escola per, no sé, ni que sigui conscienciar?
2: Jo crec que la xerrada està bé, però crec que s'ha arribat a un punt encara més avant.
0: Quin seria aquest punt, Paula?
2: Pues, si... primer conscienciar-se als profes, no? De que, pues, si tu estàs petit, digue-li a algú que sigui capaç de parlar amb aquell profe. Quan aquell profe ja ho sàpiga, s'ha de frenar la situació abans, s'ha de primer parlar amb aquelles persones i donar-los a entendre que el que estan fent no està bé i que al final no rebran un càstig superfort, però és que l'altra persona està rebent un càstig per això que està fent, perquè el bullying no el fas tu, no l'escolleixes tu. Aleshores, si es consciència les persones i els que fan bullying que no s'ha de fer i que s'ha de parar, jo crec que a poc a poc s'aconseguirà parar alguna cosa més.
0: Què en penseu la resta? Del que es fa a l'escola, del que... no sé, a vegades aquestes xerrades que a vegades tenen com fins i tot un efecte contrari, no? Quan es fan conscienciació...
2: Sí, sí.
1: L'adolescència és una edat en què...
0: si complicada,
1: sí. L'acció 1, l'adolescent farà la 2, és la rebeldia, faran just tot el contrari. Per tant, jo, en aquest sentit, per exemple, estic en contra d'algunes xerrades que són com molt insistents. I crec que el problema del bullying...
0: Perquè són contraproduents, vols dir?
1: Sí, són contraproduents, exactament. I sobretot crec que el problema del bullying és la comunicació. La gent té por a comunicar-s'ho, potser als seus pares, als professors, a l'amic, a qui sigui.
0: Com podríem aconseguir que una persona que estigui patint, ja no parlem de la gent de l'entorn, sinó una persona que l'està patint, com li podem dir que s'atreveixi a demanar ajuda?
3: Mira, jo vaig fer, o sigui, quan vaig rebre tot aquest bullying, que no només era jo, també era d'una professora, bueno, jo parlaré, la meva mare em va dir: Felipe, parla amb la psicopedagoga de l'institut, si us plau. I jo, vale, vaig anar-hi. I clar, és el que jo deia, o sigui, l'escola no fa res. Res, o sigui, no fan ni l'intent, perquè jo parlava i deia, m'està passant això, estic patint, i la professora sempre deia, ho parlarem amb el director, i ja veurem què fem.
0: I quedava en l'aire, potser, allò.
3: Sí, mai vam parlar amb el director, mai, però mai. Clar, fins que no va anar la meva mare a parlar cara a cara amb el director va dir, de debò va passar això, perquè mai ho vam parlar, i clar... quan la meva mare va anar a parlar, em van canviar de classe. Però és que mai van parlar amb el director, va ser un desastre total.
0: En una situació de bullying, al final, és com una mena de triangle, no? Jo sempre me l'imagino com un triangle. Hi ha l'assetjador, la víctima i els testimonis que hi ha al voltant, que a vegades no fan res, no?, per evitar-ho. I aquí us pregunto, els profes no volen veure, o és que efectivament no es veu, no?, que hi ha una situació d'aquest tipus?
7: Jo crec que si tu, tipus, fas bullying amb algú, intentes que no es vegi massa, perquè llavors pot sortir perdent. Llavors,
0: o sigui, ja s'asseguren de fer-ho en moments que no hi hagi ningú, no?
7: Però llavors els profes tampoc fan miracles, saps, per evitar-ho.
2: Sí.
0: Què en penses? Sí, digues.
2: Sí, jo crec que és molt cert això, perquè jo n'he vist alguns casos i dius, és que ho estàs fent a posta perquè no et vegi. O sigui, sembla que pensis més per això que per mateix.
0: I si tu has vist una situació d'aquestes, no?, que et dius, és que veig que ho està fent a posta, tu què has fet?
2: Jo he trencat el silenci.
0: Has trencat el silenci.
2: He trencat el silenci.
0: En defensa de la víctima.
2: Sí,
3: molt bé.
2: He agafat... una vegada ho vaig veure i...
0: A vegades fa por també,
2: sí.
0: Perquè potser dius, és que seré jo el següent, no?
2: Sí. Sóc un xivat, no? Em diran
0: sí,
2: a mi...
0: Sí, o si aquella persona és un agressor, segurament potser jo seré la següent víctima, no? Però tu vas tenir aquesta valentia.
2: Jo vaig agafar, vaig aixecar-me, perquè jo tinc una amiga molt propera que ho va patir molt malament, vaig aixecar-me i vaig dir, parlem en què faci falta. Vaig anar a la cap d'estudis del meu col·le i vaig dir, mira, està passant això, o ho talles o haurem de fer alguna cosa més, no? Passaré a la directora, perquè... de vegades és com li dius al teu tutor, la teva tutora, però queda en l'aire, no es fa res. Pues vaig tindre la valentia, vaig trencar el silenci total.
0: Molt bé. La resta, què en penseu d'això?
1: Vas fer molt bé.
7: Sí, sí,
1: felicitats, et felicito i t'admiro en aquell sentit.
0: I us pregunto, creieu que hi ha un perfil de persona assetjadora i un perfil de persona víctima? És a dir, quan veus arribar algú, per exemple, arriba un company nou i dius, és que aquest té una cara de que patirà, o aquest té una cara de malparit, no sé, creieu que hi ha un perfil que existeix o no?
7: Sí, jo crec que sí.
0: A veure, que ho teniu claríssim. Com seria un perfil d'una víctima i com seria un perfil d'un agressor?
7: El que es veu sempre és no, el típic que estudia molt, que treu 10s, i el de l'agressor, doncs, el que es porta malament a classe, que fa de tot, la lia fora.
0: La resta ho veieu així també?
3: Sí, mira, sí. Jo no tinc les xifres exactes, però normalment les persones que reben aquest bullying són les persones que tenen com... són més tancades i no són tímides, no són tant de parlar. En canvi, els que fan el bullying, el que el provoquen, són doncs aquestes persones, no? Les sí. que fan tota classe, que no paren i les notes no són gaire bones.
1: Sí, perquè al cap i a la fi una persona que està allà a classe, està atenent el professor, i això el que has dit, treudeus, no? El que dirien molta gent, el típic empollón, sí. No està, està per fer classe i per estudiar, no per assetjar una altra persona. Normalment, normalment.
0: Per tant, potser que hi hagi un perfil, però a vegades és cert que es trenca una mica aquesta...
7: Sí. Sí.
0: No sé, aquest estereotip, no? Si us sembla, anem a escoltar Patis Reals de Catalunya, a veure què en pensen i després ho comentem.
5: Personalment, no he patit cap tipus d'assetjament escolar durant la meva vida, però sí que he vist companys i amigues que han passat per situacions complicades.
9: Sí, jo l'he patit i ha sigut una situació horrible, ho vaig estar supermalament. Molts, en plan, tinc com 4 o 5 amics que l'han patit.
10: Jo no he patit bullying, però sí que he viscut a prop algunes situacions que no sé si són bullying, perquè era com que per la seva manera de ser i tal, els insultaven i els deien coses, els deien una mica la guitza. Un mini-bullying sí que he viscut cap a algun company meu de classe.
5: Hi ha hagut vegades que han sigut casos evidents i que jo he pogut ajudar, però hi ha d'altres vegades que passen de manera més subtil i ja quan te n'adones doncs és molt difícil ajudar i arreglar la situació. Recordo que a la primària es feien molts tallers i es dedicaven tutories, però la majoria de vegades no servien per res. La majoria també de professors miraven cap a una altra banda i no actuaven prou ràpid.
9: Almenys en el meu cas vaig estar 2 anys queixant-me. Bueno, vaig poder superar per mi sol, però els profes no van fer res i vam tenir que parlar amb l'inspector de zona.
10: Primer, només un cop, ens van fer un taller i era del ciberbullying. O sigui que jo crec que hi ha més bullying a les classes i a l'institut que el ciberbullying. I les tutories, si algú es queixa, orejas sordes i pa'lante.
5: La majoria d'insults tenen a veure amb el fet de ser diferent en algun aspecte, sobretot. I un dels més comuns crec que és el físic. Si algú és més alt, més baix, més prim o més gras, doncs ja és com un motiu de burla. Insults que fan referència a la forma de vestir o a la higiene d'una persona.
9: El físic i la sexualitat, ho tinc molt clar.
10: La manera de ser. La manera de ser em refereixo a que, per exemple, som més creatius i no som tots com uns NPCs. Doncs els comencen a dir, ets un maricón, ets un gay, només per ser diferent, tot i que no ho siguin.
0: Clar, jo anava escoltant una miqueta, no? Hi havia casos també de ciberbullying i fins i tot hi ha hagut una qüestió, que un comentari que m'ha impactat, que és, no sabia si era bullying, no sé què, i a vegades jo tinc la sensació que es fa servir la paraula bullying, no? Assetjament, fins i tot a la lleugera, no? Què diríeu que és bullying, realment? Que com definim el que és un bullying? Perquè fer-li una broma a algú, no sé si ho consideraríem un bullying.
3: No.
0: Què seria bullying?
3: Però sé que aquesta broma la fas
0: de forma reiterada.
3: Cada dia.
2: Constant.
3: A cada hora. Sí. I saps que aquesta persona li
7: no li agrada.
3: No li agrada.
0: Exacte.
3: Això és bullying. I mira, una noia deia que els tallers molt macos i tal, però després el directoria o els professors però no foten res. Em va passar exactament el mateix.
2: Sí.
0: La resta, sí. Què opineu d'això? Quina seria com la marca clau per diferenciar un bullying? Seria una cosa reiterada en el temps? Una persona que potser està rebent una broma i no la rep com de forma divertida, per exemple, no?
2: Sí, jo crec que simplement el fet de no saber què és bullying és com molt impactant, no? Perquè dius, bueno, a mi em va passar, o sigui, jo estava rebent insults, estava rebent de tot i deia, però és que jo no sé si és bullying o no és bullying. I jo crec que bullying és quan una cosa és constant, com bé han dit, i quan és algo que ja a l'altra persona li fa gràcia. Perquè una broma, bueno, li pots treure les tots, li fa gràcia 3-5 minuts i li tornes.
0: I
2: però quan ja no fa gràcia i ja és cada dia constant, jo crec que passa a ser bullying.
1: I jo ho he vist molt... Ai, perdona.
0: No, digues.
1: Jo he vist molt que de vegades els agressors no saben a diferència entre el bullying i la broma. Potser fan bromes i diuen, no, sí, però si això és una broma, no passa nada.
0: I tu creus que ho fan conscientment o és una manera de defensar-se?
1: Jo crec que és inconscient.
7: No.
1: Hi ha gent que potser és conscientment i es fica, però jo, almenys en el que he vist al meu institut, hi ha gent que potser no se n'adona perquè no sap diferenciar del tot què acaba sent una broma, que no, o no se'n recorden que anteriorment han fet patir aquesta persona.
0: Tu no ho veies així?
7: Jo penso que els assetjadors fan bullying
0: conscientment.
7: Poden dir que és una broma, poden dir el que vulguin, però el que rep el bullying sap que ho estan fent conscientment.
8: Mm-hmm. Però mira, és el que a mi em va passar. Com bé dit, estava aquest grup de nens i el meu millor amic. Jo sóc una persona que necessito amics, o sigui, sempre vull estar amb persones relacionades i tal. Si jo, o sigui, jo deia, vale, m'estan fent bullying, m'estan insultant, estic rebent insults, estic patint. Si jo em separo d'aquest grup, només em quedaré amb el meu amic. I clar, no puc estar només amb una persona. Clar. Llavors, el bullying que em deien, ai, Felipe, no sé què, ets un guarro, no tutxes, i jo, sí, que guai. O sigui, jo deia, sóc el vostre amic, però realment estic patint, i clar, jo crec que per ells era inconscient. Uh-huh. Estaven fent bullying, però per ells era inconscient.
0: I quins són els motius més típics per insultar una persona? Mentre escoltàvem les veus, no, dels diferents patis, es comentava doncs, l'orientació sexual, del seu físic... Sí. Quins són els motius més freqüents?
2: Jo crec que el físic.
0: El físic.
2: Molt, molt freqüent. I sempre
0: I que més que fa molt mal, a més, aquest.
2: Sí, algú que tingui algo a destacar. O sigui, una persona que és molt llesta, doncs ja és un pollón. No pot ser llesta i ja està. Uh-huh. No hi ha un punt aquí...
0: Sabeu una cosa que jo he observat? Que allò que quan és adolescent es veu com un insult, com una cosa negativa, quan ets adult es converteix en sempre una virtut. No? Com per exemple això, el ser més intel·ligent, el ser més responsable, el ser no sé què. I ho he vist, no? En casos que es capgira la situació i la persona doncs, s'acaba empoderant, no? I per tant és una bona forma també de veure-ho. No sé si heu observat també altres temes, no?, que també siguin motiu d'insult.
1: Jo m'hi veig reflexat, perquè jo a la classe, per posar-vos en context, sóc la típica persona com l'empollón, no?
8: Clar,
1: sempre tinc el professor, m'agrada treure el típic 10, és el meu objectiu. Llavors, molts cops, a classe, no? Ah, el Cristian, l'empollón, no sé què, se passa tot el dia en la biblioteca, no? I és com que es pensen que jo només visc dins d'una biblioteca, estudiant, no? Tinc vida, tinc amics, també m'agrada dormir, també m'agrada gaudir... No sé, és com que es pensen que ets una persona que en realitat no és. Al cap i a la fi, tot el que és diferent ja surt a la mitjana que ells tenen preestablerta, no els hi agrada i és com que ho han d'erradicar.
0: I tant. El 9,4% de l'alumnat també pateix assetjament, però a través de les xarxes.
2: Sí,
0: el
2: ciberbullying. Passa bastant.
0: Passa bastant també.
2: Sí, i més que és com doble, no? Perquè t'estan... El típic comentari de... Ai, mira, que valiente... O sea, no soy valiente porque no ha venido a hablar conmigo a la cara. Això per un TikTok... I clar, si no tens TikTok, pues bueno, potser et dona igual,
0: no? A través d'un perfil, segurament, sí. Fins i tot
2: un perfil així,
0: anònim...
2: Aquestes típiques indirectes, que van molt directes, i a sobre d'això m'ho fas a la cara. O sigui, no tens clar. Ja ni un punt termini.
0: Us demano que penseu algun cas de ciberbullying, si en coneixeu algun... Vale? I el comentem després del que ara escoltarem. Anem una altra vegada a Patis Reals i ho comentem després.
5: Jo el primer que faria conjuntament amb donar-li suport seria informar-me de la situació i de qui són els assetjadors i els motius de burla.
9: Una amiga que li ha començat a passar i ja ho estem parant perquè els seus quatre millors amics ho han passat, llavors que hem dit, ja està, i ho estem parant, hem parlat amb profes.
5: Li comentaria un professor a un adult perquè al final no és una cosa que es pugui ignorar.
11: Ell i jo... li plantaríem cara a l'assetjador i bàsicament li faríem la vida impossible. I si això no funcionés, dir-ho al professor, a la directora...
9: Parlar i queixar-te i queixar-te és el millor que pots fer.
5: Penso que moltes vegades sí, i és que sovint es castiguen amb coses molt suaus, doncs, com parlar amb un tutor o quedar-se sense jardí un dia i al final doncs, no canvia res. Si no hi ha conseqüències reals, els assetjadors continuen fent el mateix.
9: Sí, és massa tova, i ho sento, I ho sento, si sou assetjadors, mereixeu un càstig millor, plan més fort, on ho passeu malament, perquè vaig... Jo dic així, sonarà cruel, però és que avui sí, cruel.
11: És massa tova de calle. Fan orelles sordes a les situacions de bullying i després, quan es demostra que sí que està passant i ho veuen i prenen conseqüències, són totalment minis les conseqüències. Que un assetjador se'l tindria que expulsar del centre o bé, durant un bon temps o per sempre.
0: Clar, es comentava molt el tema de càstigs, no? De càstigs que es fan davant d'aquestes situacions. Però a mi m'interessava una miqueta conèixer casos reals de ciberassetjament.
2: Jo, sabeu l'àudio aquest que he dit amb les quatre millors amigues hem aconseguit ja? Doncs pues jo sóc una d'aquestes quatre millors amigues. O sigui, ell és un amic meu i que segurament veurà el podcast, un salut. Però, bueno, sí, vam trencar el silenci, vam agafar... I vam dir, no, això ho pararem avui. O sigui, t'estan dient de tot, t'estan amenaçant.
0: A través de les xarxes.
2: Sí, a través de les xarxes.
0: A través d'Instagram o de TikTok.
2: Sí. Pujaven un vídeo en plan, no has tingut valentia a vindre a dir-nos les coses a la cara. I clar, la pobra estava cagada. Que es diu.
0: I mencionaven a la persona i tot, eh?
2: No la mencionaven, però sí que pujaven en plan, el típic de millors amics, i la poses com a la primera llista, sí. I la mencionaven a ella, i és en plan, està la pobra aquí, no podíem més, i vam dir, pues no, pues anem nosaltres quatre, i és que els caiem la boca per així.
0: Miquel, tu has conegut algun cas de ciberassetjament?
7: No molt fort, però sí que hi havia un nen a la meva classe, bueno, encara hi és, que penjava històries a Insta, no? Doncs que no sol penjar un nen de, gravant la seva cara fent tonteries i tot, i hi havia gent que li deia, no?, de dir, què fas, deixa de fer això.
0: I la persona n'era conscient, la persona
7: sí,
0: que ho... O sigui, que era ben clar, ho feia amb tota la intenció, no?
7: Sí, però també la gent que li deia coses es passava.
0: Clar, i aquestes situacions passen fora de l'escola, no? Però si passen a l'escola, creieu que quan els professors, quan la direcció, quan qui se n'ha d'entrar a se n'assabenta, és massa tova o és prou contundent amb el càstig que fa?
1: És que el problema és que moltes coses succeeixen fora de l'institut.
0: Clar. I què es fan?
1: Llavors els professors no... poden aplicar sancions sobre el que succeeix i esdevé dins l'institut.
0: Si afecta a l'escola també es poden emetre.
1: Sí, bueno, si arriba a afectar també, clar. Però esclar, el que es publica en xarxes, perquè al cap i a la fi la gent aquí sí. És molt valenta, i sobretot si els hi poses un perfil anònim, ja és que poden fer fan el que vulguin.
7: Sí, sí.
1: És com, és un lloc lliure, no hi ha llei.
0: I ho regularíeu, això, d'alguna forma?
1: Jo ho regularia.
0: Entitat, també sí. Té els seus riscos, sí, perquè clar. També vol dir que sabran tot el que publiques, tot el que t'agrada, no sé. Creieu que els càstigs són proporcionats, per tant?
3: No.
2: Massa tous.
3: Sí,
0: com
3: total.
0: Faríeu, com per exemple, si tu t'assabentes, no? A l'escola, que hi ha un cas d'assetjament, quina sanció aplicaríeu?
3: Estem parlant del ciberbullying?
0: Seria una situació d'assetjament, pot ser ciberbullying.
3: Mira,
0: que
3: jo vull parlar de ciberbullying, digues. Perquè clar, com passa fora de l'institut, o sigui, critiquem molt de, és que no fan res del ciberbullying, però clar, ens hem de posar a la pell del director. Clar, ha passat fora de l'institut, no tens ni idea del que ha passat.
2: Sí, sí.
3: O sigui, no sé, que tinguis proves dels comentaris que et deixen de screenshots i tal, és que no pots fer res, clar, és, li crec, no li crec, què faig?
0: Clar, i si repercuteix, per exemple, en el benestar d'aquell estudiant, en el seu rendiment acadèmic, aquí encara que

0: passi fora, no? En el món virtual, sí que hi ha una afectació, per tant...
1: Sí, hi ha una gran repercussió.
0: Sí que hi ha, al final, una vinculació, sí.
2: Mira,
0: que sigui fora.
2: Jo sempre he sigut el nen aquest, com tu, no? De Déu o ampollon per altres. Clar, quan va passar això de primer ESO, doncs les notes van anar cap a baix, però han picat, i clar, la meva mare doncs, va parlar amb el director, i doncs, per això, segon d'ESO, va... Tot i així, clar, els nens estaven a l'altra classe, als patis ens vèiem, i clar, la relació amb els meus professors no era la millor. Mm-hmm. Llavors, la meva mare em va dir, Felipe, et canviem d'institut, i clar, ara sí que a tercer d'ESO, en un altre institut, molt millor, o sigui, com...
0: Estàs a gust.
2: A gust, i l'alumne exemplar de sempre, Felipe.
0: Miquel, tu tenies abans molt clar, no?, que com és el perfil d'un assetjador i d'una víctima. Tu creus que una persona que és agressora sempre té problemes personals i per tant ho paga amb algú? O
3: jo
0: no necessàriament?
3: Crec que sí, tu no fas bullying perquè t'avorreixes, has de tenir...
0: Si creus que hi ha una raó?
3: Sí.
0: I pues, quines poden ser aquestes raons?
3: Tenir problemes a casa, o que els de casa hagin tingut problemes amb algun familiar del que li fas bullying, per tenir...
0: Per tant, és una mena de... Faig agressions com a supervivència, gairebé.
3: Sí, sí. Més per res, per treure la teva tristesa.
2: Exacte.
1: Jo crec que falta d'amor. Molta falta d'amor i t'has de fer valer
2: clar,
1: davant d'uns altres.
0: De fet, sempre es diu, no?, que al final hi ha molt de poca autoestima en algú que està traient l'autoestima de l'altre, no?
1: Sí.
0: No sé si ho veieu
4: correcte,
0: així.
4: Correcte, penso igual. O sigui, molta gent que és d'aquesta lianta de l'institut, però sobretot perquè es fica amb una altra persona, per què ho fan? Per què han de fer que aquesta persona sigui inferior? Perquè ells necessiten com un amor o alguna cosa per ser superiors, per ser una cosa que no són. Sobretot aquesta clar. Gent, el que li pot és aquesta gent que és com millor, diguem-ne, en alguns aspectes. Per exemple, si és una persona que li encantaria ser com a l'empollón de classe, però se li dona fatal, i és aquest tipus, aquest perfil de persona que hem dit, es ficarà amb aquest empollón perquè, és clar, ell vol ser com l'empollón. Al cap i a la fi és això. Llavors, si et fan bullying, o, per exemple, a mi van criticar, no, és que el Cristian, no, l'empollón, l'esto, l'otro... Esclar, jo al cap i a la fi dic, doncs mira, si estan ficant a mi per això, és perquè ho soc, i he de ser orgullós de mi mateix.
0: Ho reivindiques.
4: Ho reivindico.
0: Sí, clar que sí. Mira, no sé si us heu fixat, però aquí al centre de la taula tenim un entrepà, que és aquella cosa sagradíssima, no?, sagrada de l'hora del pati, i ja que el tenim aquí, doncs jo crec que el podem obrir, no? A veure, Miquel, anem a obrir-lo, anem a destapar-lo, a veure de què és aquest entrepà.
4: Tot el que sigui d'espatec, eh?
0: Fem apostes, a veure, de què creieu que és? Obre'l, sí, el pots obrir.
4: Espatec del
0: espatec,
4: bon preu.
0: Espatec, d'espatec, de la
2: resta. Pernil salat.
0: Pernil salat, a veure, obrim aquest entrepà. Ostres, no fa pinta d'embotit. Bueno, hi ha un missatge secret. A veure, Miquel, et toca, ets l'encarregat de llegir-lo en veu
4: alta. Xun.
3: Quan no hi ha professors, la Carla insulta l'Ariadna. Li roba el material, la deixa en evidència, etc. Al final, un dia l'Ariadna no pot més i li fa una empentada. Quan el professor ho veu, la castiga a ella i no a la Carla.
0: Bueno, ja veieu que les coses no són sempre com les veiem, no? D'entrada, a simple vista. Anem a intentar, entre tots, comentar aquesta situació, vale? I què li diríem també al profe, perquè al final... Sí. No sé, qui vol començar comentant?
2: Mira, també com era la Carla i l'Ariadna, no?
0: Sí.
2: Vale, la Carla...
0: La Carla és la que insulta
2: exacte.
0: De forma reiterada.
2: Fa això, no? Però sí, l'Ariadna també... Clar, si ella veu que li estan robant les touch, doncs que ella posi frontera i digui em tornes a tocar les touch i et juro que t'has passat tot, no?
0: Però això per fer això, Felipe, jo crec
1: clar.
0: Que...
1: Molt valor.
0: Es necessita molt valor i a vegades justament les persones que se'ls hi fa són més prudents, no? Tenen aquesta cosa més introspectiva, per tant, ostres, tant com dir-li a l'Ariadna, és que...
4: Tenen por.
2: Total, mira, perquè a primer i segon, que va ser el... no van ser els meus anys, clar, falta de valor, però ara que estic a tercer em
0: ara
2: diuen... Sí, em va passar fa 3 dies o una cosa així, em van dir maricón i jo li vaig dir, què m'has dit? Era maricón. Com em tornis a dir maricón, et juro que parlo amb la psicopedagoga, després amb el director i sort que sortís...
0: Què els diries tu amb el Felipe d'ara, més segur, que què hauries respost ara mateix?
2: Com?
0: Què respondries ara mateix si et diguessin, si t'insultessin?
2: Ara, doncs, bueno, depèn molt de l'insult, també, perquè si és...
0: Suposo que no els hi respondries amb un insult, sinó amb
2: No.
0: Amb una resposta
2: que
0: absolutament
2: empoderada,
0: ells, no?
2: Clar, per què he fet això, saps? Mm-hmm. O sigui, jo sempre faig això quan vull dir... O sigui, quan vull posar fronteres, no? Clar. Sempre faig 2 segons de silenci el miro fixament.
0: Que bé que van aquests segons.
2: Clar, sí.
1: Perquè és que la mirada del profe guia de... Mira, ja saps què estàs fent.
2: O sigui, m'agafen l'estoig o qualsevol cosa, li dic, el miro, dona'm l'estoig. Dóna'm l'estoig.
0: I te l'acaben donant.
2: I me l'acaben donant.
0: Bueno, perquè aquí hi ha una veu ferma absoluta. Va, tornem a l'entrepà i que ens estem allunyant. Què li diem a aquest professor? Creieu que actua correctament? Creieu que al final...
3: No.
0: Al final, ell el que avisa ha sigut una única acció. No sé, què hauríem de fer?
4: Jo penso que el professor, o sigui, abans del professor, la Carla i l'Ariadna, la classe no estava buida. Hi havia moltíssima, però moltíssima gent.
0: Aquesta gent,
4: on estava en aquell moment? Mm-hmm. On estava aquesta gent? Jo, sincerament, si fos el professor, faria com es va fer el meu centre un cop quan va haver un problema, afortunadament no d'assetjament, cridaria a aquesta gent a que fes, per exemple, un sketch sobre el que va succeir o parlar-ne sobre el que va passar. Sobretot mirar quines parts coincideixen. Les que coincideixin segurament seran la part de veritat.
0: Clar, i és el que comentàvem abans, no? Que hi ha en aquest triangle, que hi ha els testimonis que també hi han d'intervenir, i en aquest cas no han intervingut, no? Miquel, no. Digues.
3: Jo penso que el professor ha de jutjar el que veu, i si veu l'empenta, doncs jutja l'empenta.
0: Mm-hmm. Per tant, però... tu ho castigaries a les dues.
3: Sí, mm-hmm. Perquè, com diu ell, hi ha testimonis i aquests també han d'actuar. Mm-hmm.
0: Clar, però ell deia que hi havia testimonis de les agressions anteriors, no? De tota la resta de coses.
3: Sí.
0: Vale. A la resta esteu d'acord que castigaríeu a les dues? L'Ariadna i la Carla?
1: Primer, abans de posar un càstig, parlaríem tota la resta de la classe i per separat. Perquè moltes vegades, entre uns i altres, es van com seguint el rotllo, perquè és molt fàcil improvisar. O sigui, estàs parlant amb un profe, doncs, un diu que se m'ha caigut això, i l'altre doncs, li segueix el rotllo amb qualsevol cosa, no? Jo els agafaria per separat per saber les parts que coincideixen, com podem veure... quina és la realitat. Mm-hmm. Perquè moltes vegades és això, o sigui, a lo millor t'estan donant l'esquena tota l'estona i quan et veuen a tu li has donat una empenta. Clar. O sigui, vaig veure una situació d'aquesta. Un noi li va dir, una amiga meva li va dir, és que vete a fregar, no? Mm-hmm. I justament la profe va entrar quan la meva amiga li va dir, calla't.
0: Clar, i vas sentir, bueno, és una mica semblant a la situació que dèiem. Jo us demano que m'ajudeu a trobar pistes, possibles símptomes per descobrir que una persona està patint bullying, per les famílies, perquè puguin veure, o per jo com a profe, pels companys, quins són els símptomes que podria estar patint una persona que l'estan agredint, no sé, se'ls acudeixen?
3: Els pares. Que... Els pares fan molt.
0: Però quins símptomes té aquesta persona que està patint bullying? Per exemple, baixa el rendiment acadèmic, no?
2: Sí.
0: Què més?
3: Que pot caure en depressió.
0: Se sent trista, no?, aquesta persona.
3: Sí.
1: Quan més es veu és el pati.
0: El pati per què?
1: El pati és quan més es veu. Perquè veus la persona... sola, o sigui, potser allunyada. La veus acompanyada de gent, però és que la seva mirada parla, la seva mirada diu que aquí no està bé.
0: Mm-hmm. La resta, hi ha algun altre símptoma?
2: Sí, bueno, aquest del pati, perquè jo ho vaig dir a l'altre podcast, que soc mediador de la meva escola i clar, jo sempre parlo amb les persones i tal, i sempre hi havia una noia que era molt, molt oberta, és sempre la noia, doncs, i clar, l'altre dia la vaig veure al pati, sola, en un banc, així, mirant cap a terra, li dic, et passa alguna cosa, veritat? I ella, sí. I clar, és evident, o sigui, simplement un petit canvi de la persona que ja deixa de ser aquesta persona divertida i ara mira a terra, és un símptoma d'aquests. Mm-hmm.
0: Va, ara, si us sembla, us proposo que fem un canvi de tema, perquè ara anem a una secció que us empodera, perquè us proposaré tres personatges, vale? I haureu de deixar un sense pati, perquè l'ha liat parda. O sigui, tindreu l'oportunitat de sancionar una d'aquestes tres persones. La primera és la Marta, que la Marta diu, vaig fer córrer un rumor fals sobre un company de classe perquè estava avorrida. Aquesta és la Marta.
1: Vaja.
0: Sí? Després pensem a veure qui, hem de consensuar qui dels tres es queda sense pati. El Robert diu, vaig crear un compte fals perquè la noia que m'agrada m'enviés fotos seves. Uau. I anem al David. El repel·lent de la classe em deixa els seus apunts i, a canvi, jo no faig públic un secret seu. Déu-n'hi-do, la Marta, el Robert i el David, quines perles, eh? Bueno, va, el primer, la Marta, que feia cor al rumor perquè estava avorrida, el Robert, que es creava un compte fals per rebre fotos de la noia que li agrada, i el David, que bueno, demanava punts a canvi de silenci. Què? Qui deixem sense pati? Qui comença?
2: A veure, la primera, sincerament...
0: La Marta, el Robert i el David.
2: La Marta, jo crec que... es pot parlar amb ella i ella pot dir ho sento, estava avorrida i tal, però la tercera persona
1: sí, això,
2: o sigui, el que ha fet és manipulació. Uh-huh. És manipulació
0: i tant, que és una mena també de jugar de xantatge emocional, no? Al
2: clar.
0: Final, què faríeu? Què?
4: La segona no la podríem deixar sense pati només pel fet que això no ha passat a l'escola. Si es vegés, un, per exemple, un... Què és? Yes.

0: rumors es converteixen en una llegenda, en una cosa es pot desmentir, però clar, el mal costa. Ja està fet, eh?
1: Ja.
0: I la resta,
2: llavors,
0: què?
2: El segon, no el pots deixar sense pati, és la seva vida personal, uh-huh. És greu el que fa, i llavors si la seva, la que li agrada li vol enviar fotos, ja és la seva elecció.
0: Uh-huh. Però està fingint, clar, una personalitat, no? Clar. També suplantar una identitat, sí, sí, també és il·legal. No?
2: Sí, i, bueno,
0: és veritat que passa fora de l'escola, però hi ha d'haver consens, aquí no ens estem posant d'acord, perquè aquí volem castigar, o sigui hi ha consens.
3: Jo crec que la tercera.
0: El David, el que li demana a punts al company, sí, a canvi de no confessar un secret seu.
4: Sí, però sí, també els altres
0: ja
4: dos
0: també tenen la persona.
5: Sancionado.
0: Déu-n'hi-do. I si no fos un càstig així sense pati, quina altra sanció, potser més reflexiva, se us acudiria per fer-los una mica pensar?
1: A la Marta, incidències. Mai fallen. Perquè al final t'acabes donant compte de que tens una incidència perquè alguna cosa has fet malament. O sigui, no tens que et vegin i et diguin, vinga, incidències, te les regalo, que avui estic, vamos, encantat de regalar. El segon, que clar, el segon és com complicat, no? Perquè és una cosa fora, és l'acció també de la noia, donar-li les fotos o passar-li fotos, però sí que sí, veus que això està afectant a classe, amb el seu rendiment, amb coses així, però sí que parlaria i després m'agafaria el noi i li diria, mira, hem fet una cosa que per començar és il·legal, no està bé, demana perdó, parla amb ell en persona i se soluciona. I a la tercera jo crec que se l'hauria d'expulsar fins i tot un dia.
0: Que a mi se m'acutarà una pregunta, el fet de que una persona tingui un agressor, si aquest agressor el canvien d'escola, la solució, o sigui, el problema s'ha solucionat o no?
4: Què va?
0: No.
4: Què dius? No. El rumor està allà i segueix allà i seguirà rondant per allà, saps?
0: També.
1: Sí, sí.
4: Però mira, sí, això que...
0: Però l'has allunyat, no?, del seu agressor. O...
4: També, però el rumor, o sigui, segueix allà.
1: Clar,
4: entens?
1: I seguirà vivint amb la por. Pot ser mal d'un altre lloc, també.
4: Exacte.
0: I per tant, sou partidaris de separar de classes o creieu que és tapar el problema?
5: No, jo no crec que, o sigui, que això funcioni, o també ja pel clar fet que si el canvien d'escola, potser si aquesta persona viu al mateix barri o viu al mateix poble on podria ser el meu cas, llavors allà el problema no se soluciona, només potser es solucionaria dins de l'aula, però fora realment clar es soluciona.
0: En canvi tu vas haver de marxar, no?
4: Sí, és el que jo t'anava a dir ara, que has dit que l'agressor es canvia d'institut, però, o sigui, mai passa això, sempre és el que rep el bulli qui s'ha de canviar d'institut.
0: Perquè en molts casos l'agressor ni accepta, no?, que ho
4: exacte,
0: està fent.
4: Exacte. És...
0: Pues well, i si és d'assetjament que potser s'està fent cap a un profe, què es fa en aquest cas?
4: D'alumne profe o de profe alumne?
0: De les dues situacions. També...
4: Jo puc parlar de profe alumne, perquè... Què?
2: Parla.
4: Perquè... Educació física, bueno, jo vinc de Xile, el meu pare és de Xile, no? I doncs a Xile és un lloc on sempre han hagut moltes agressions sexuals, sobretot a nens. Uh-huh. Clar, i al col·le ja ens deien no treguis la roba davant de gent que no estiguis còmoda, uh-huh, o sigui, és sempre molt al teu cos, és teu i ja. Uh-huh. I jo tinc un problema en el meu cos que es diu pectus excavatum, crec que es diu, que és com tinc el pit més enfonsat i doncs el meu pit es nota més. Uh-huh. I clar, jo estava molt insegur als vestuaris perquè la professora deia, us heu d'espullar davant de tots i us heu de dutxar, clar, és una dutxa, no passa res. Clar, jo em vaig treure la samarreta i el grup d'aquest de nens ja començaven, és que tens tetes, el teu pit, uh-huh, no sé què. Clar, això em va provocar una ansietat i després li deien a la professora...
0: I la professora no ho va voler entendre.
4: Exacte, després li deien a la professora que no em dutxava i la professora davant de tota la classe, és que, per exemple, en Felipe no es dutxa. Uh-huh. I clar, i coses així, i tothom, Felipe és un guarro, no es dutxa, uh-huh, no, i clar...
0: Clar, aquí manca d'empatia absoluta per part de la professora. I heu vist també manca d'empatia cap al professor, és a dir, que un alumne tracti molt malament a un professor?
5: Moltíssim.
0: I què es fa en aquesta situació?
5: Jo, en el cas del meu institut, no es va fer res, va passar segon i encara segueix succeint. Un alumne, bueno, també un grup d'alumnes es ficaven bastant amb la professora perquè no els hi queia bé i es ficaven bastant, per exemple, amb el seu físic, la seva forma de ser, la seva forma d'explicar el seu cabell i després purissona i a sobre ella és com que s'encogia.
0: Clar, és que no és gens fàcil viure aquesta situació. Va, si us sembla, acabarem, estem a punt d'acabar el programa.
4: Què
0: dius? I us demano que fem un titular. Ja. Sí, sí, és que ha passat volant perquè, bueno, això ha sigut una conversa fluidíssima. Us demano que fem una frase molt ràpida, molt curta, sobretot el que hem parlat i amb què us quedeu. Cristian.
5: Si ets testimoni, actua, no et quedis callat.
0: Felipe.
4: Jo, bueno, és una reflexió, es va fer un experiment que una planta no anava gaire bé, la van tallar, i pel simple fet de tallar-la va créixer 10 vegades millor. I és això, si estàs patint bullying o qualsevol cosa, canviant d'institut, comença

0: de zero. Les amistats no donen igual, però no passa res.
1: Que hi ha esperança, no?
0: Clar, i clar, em va passar mateix i un altre Felipe.
1: Miquel,
2: si pateixes bullying, fes-ho saber, perquè moltes persones et poden ajudar, profes, pares...
1: Gran missatge aquest. Paula.
3: Si pateixes, trenca el silenci i busca refugi.
1: Molt bé, doncs amb aquestes frases brutals acabem. Paula, Cristian, Miquel i Felipe, gràcies pels vostres comentaris, per fer-nos pensar, i gràcies als qui ens escolteu, perquè ens feu molt feliços, la veritat, i ho hem de deixar aquí. L'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: Figa Flava, que ja sé que vol royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta.
1: Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
2: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí. Ràdio Sant Boi.
2: No deixa de ser una il·lusió que probablement mai veurem complida. Però, alhora, és també un repte que cada dijous ens plantegem. Voldríem aconseguir que les nits de lluna plena fossin unes nits diferents i que la sorpresa no només fos possible, sinó obligada, i que la màgia no només fos probable, sinó garantida. Tan possible, tan necessària, que entre tu i jo la provocarem.

Hola, molt bona nit i un dijous més. Benvinguts a la lluna plena d'avui. I és que, efectivament, per fer d'aquesta nit una nit de sorpreses, una nit màgica, és clar que precisem de la teva complicitat. Un programa de ràdio, i més si és com la lluna plena, en directe, doncs, és un joc de parella. Per jugar necessitem ser dos, tu i jo. És cert, tu ets allà i jo sóc aquí. Sí, separats però units, o millor dit, reunits i lligats per un llaç indislligable. Sí, és cert, jo diré, però tu és qui m'inspires, ets tu qui em motiva, qui m'estimula. I d'altra banda, amb la teva audició, em suggereixes, em provoques, em retes, i per tant, jo sentiré la necessitat de dir-te. És una evidència. Ens necessitem, perquè l'un sense l'altre no tindria cap sentit. No tindria cap raó de ser. Tu i jo, repeteixo, ens necessitem. D'aquí que les dues properes hores et diré, de vegades amb paraules, d'altres directament amb la música, música com aquesta.

Doncs bé, un programa eminentment musical com el nostre pot començar de moltes formes diferents i, per suposat, totes vàlides. Jo particularment sóc del parer, i així intento fer-ho, iniciar la selecció musical amb un d'aquells temes que són apostes segures. Un tema conegut i reconegut tant per l'afeccionat com per la crítica. I, evidentment, que alhora, doncs, a mi em satisfagui, perquè mai, per principis, per convicció, seleccionaré un tema, ni us oferiré, evidentment, un tema que a mi particularment no m'agradi. Doncs bé, per ser fidel a aquest principi, avui he començat amb aquest After the Love Has Gone, un tema de 1979 i que va significar un èxit universal pel grup Heart, Wind and Fire, i que estava inclòs en el seu novè àlbum d'estudi titulat I Am, que també posteriorment es va llançar en single. Earth, Wind and Fire, sens dubte un dels millors grups de soul, rhythm and blues, funky, jazz i rock de tots els temps. Earth, Wind and Fire, si més no per mi, la fusió ben entesa.

Bé, si crec que si ens ha escoltat en alguna ocasió, t'hauràs adonat que som uns enamorats de la nit. Enamorats, fidels, leals, i per tant, i conseqüentment, assumint exacte totes les conseqüències. I és que, si més no, per nosaltres, entre la nit i el dia, bé, no hi ha color. Tot el que d'uniformitat, tot el que de formalisme i correcció té el dia, la nit ho té de llibertat, d'individualisme i de solidaritat. I és que davant de la disciplina, de l'ordre preestablert del dia, la nit, en canvi, la nit ens ofereix un ventall molt més ampli de possibilitats on triar allò que més ens convingui o allò que més ens vingui de gust. Fixeu-vos, el dia és disciplina, és austeritat. El dia et marca els horaris, les rutines i els hàbits. En canvi, la nit és hedonisme, és senzillament rauxa de viure. Així que, davant de la rotunditat gairebé insultant del sol, nosaltres preferim sempre la ambigüitat suggerent de la lluna.

Doncs no, no és cap secret. De fet, ho he dit en més d'una ocasió. Tot i que si escoltes la lluna plena en relativa freqüència, i com sigui que us considero a tots molt espavilats, ja sabeu que sóc un seguidor incondicional dels grans estàndards nord-americans. Això explica que en cada un dels programes inclogui algun d'aquests clàssics immortals. I avui, com acabeu d'escoltar, doncs no ha estat excepció. Hem escoltat aquest Fly Me to the Moon, que per cert, originàriament es deia In Other Words, una cançó escrita l'any 1954 per Bart Howard i que evidentment s'ha convertit en tot un estàndard. La versió de Sinatra de l'any 1964 ha quedat com a model i com a referència. Però avui l'hem escoltat en la lectura d'un altre croner, aquí pràcticament desconegut, i que respon al nom de Russ Lorenson.

I avui hem agafat com a tema d'inici la nit. I parlàvem de les diferències notables que hi ha entre la nit i el dia. La nit, si més no per mi, provoca. La nit incita. La nit estimula a establir aquesta mena de diàleg amb nosaltres mateixos. Ens impulsa a mantenir una conversa amb la pròpia consciència. I fixeu-vos, arriba la nit i ens quedem amb una única companyia, la nostra. I és el moment en què aprofitem, si cal, per dir-nos les veritats del barquer. I és que fem una mena d'estriptis espirituals i generalment acostumen a ser prou durs. Inclús considero que som els nostres pitjors jutges. Arriba la nit i ens quedem sols. Absolutament sols. Només comptem amb la companyia de la nit i de la de nosaltres mateixos. Però, i ara parlo per experiència pròpia, et garanteixo que tant l'una com l'altra són les millors i més sinceres, les més honestes de les companyies a les que ningú pot aspirar.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Curtis Stigers. Ell és un cantant, compositor i saxofonista nord-americà que es va donar a conèixer a principis dels 90 i que, amb un tema el que va titular I Wonder Why, va assolir un èxit, inclús podríem qualificar-lo d'inesperat. La seva discografia, fins al moment, la conformen una quinzena d'àlbums on figuren de temes que podríem qualificar-los de jazz, de pop, de rock i també de balades. Doncs bé, d'un d'aquests discos, el publicat amb el títol de Real Emotional, és un àlbum del 2007, he recuperat la seva lectura d'un tema escrit per Bob Dylan, aquest I'll Be Your Baby Tonight, que va escriure el senyor Bob Dylan, i el van registrar, evidentment, l'any 1967.

és que la nit és un milió de coses condensades en el transcurs d'un segon. És l'ànima dels poetes, l'ànima dels enamorats. A la vegada, és tanmateix el confident dels solitaris i el còmplice leal dels somiadors. Aquí em pregunto, entre tots els que ara esteu escoltant, qui no s'ha deixat dur pel sentiment i en veu baixa, gairebé d'amagat, no ha confessat els seus secrets més íntims en una nit qualsevol. Qui, entre els que escolteu, no s'ha sentit pres? Qui no s'ha sentit indefens com un nen davant de la bellesa extrema d'una nit d'estiu? Qui, em pregunto, en una nit qualsevol, no ha tingut la sensació de que, per una vegada, podia tocar la llibertat amb els dits, que podia assolir l'infinit, que podia, d'un sol glob, prendre i aprendre tots els secrets insondables de la vida? Qui, em pregunto, no ha plorat d'emoció recordant un vell amor, un vell amic, una vivència ineludible, ineludible i inolvidable? Qui? Em pregunto.

Bé, José James, el que acabem d'escoltar, és un vocalista de jazz i soul nascut a Minneapolis l'any 1978 i que la crítica l'ha definit, per cert, una definició que a mi em va fer molta gràcia, com un cantant de jazz per la generació del hip-hop. Doncs bé, el senyor José James, el seu primer àlbum, data de l'any 2008 i ha continuat enregistrant fins als 15 que té editats actualment, sense comptar les diverses col·laboracions en qualitat de convidat amb altres artistes. Doncs bé, ara tot just l'hem escoltat en la versió del tema Just the Way You Are, la gran cançó escrita per Billy Joel i que José James la va versionar incluint en l'àlbum No Beginning, No End, -2. Un àlbum publicat l'any 2020 en el que James proposa una versió potser més íntima, potser més elegant, allunyant-se del pop original per enfocar-la en una interpretació vocal suau i relaxada.

lluna plena, perquè la música influeix tant en el cervell que el tipus de música que escoltes pot arribar a canviar-te la manera de pensar i la manera de veure el món. Lluna plena, perquè en el silenci de la nit serà qui et donarà la resposta a les teves preguntes. Lluna plena, perquè segueixo tenint el bon costum de buscar-te entre les cançons. I és que la música ensenya una de les coses més difícils i importants de la vida: saber escoltar. Lluna plena, perquè si algun dia la memòria em falla, les cançons em faran recordar. Lluna plena, perquè hi ha cançons que si tanques els ulls esdevenen persones.

Doncs bé, aquest ha estat el You'll Stand By You, un tema que va portar l'èxit al grup de rock anglès The Pretenders. És un tema corresponent al seu sisè àlbum d'estudi, publicat l'any 1994 amb el títol The Last of the Independents. La va composar Chrissy Hynde amb la col·laboració de Tom Kelly i Billy Steinberg. És, com has escoltat, una balada poderosa que parla de l'amor i de la fidelitat i que té un gran nombre de versions posteriors. Jo diria que entre les més destacades, les de Rod Stewart, les de Patti LaBelle o les de Carrie Underwood. I inclús diria que Shakira la va versionar com a single quan va enregistrar-la per recaudar fons per les víctimes del terratrèmol d'Haití de l'any 2010. És a dir, una cançó, la de Pretenders, que s'ha convertit doncs, en un èxit d'aquells que sempre, sempre ve de gust escoltar.

nit i no valen excuses, no valen justificacions, no valen enganys, ni mentides, ni mitges mentides. Arriba la nit i allà hi som, inermes i fràgils. Allí som desprotegits d'abans de la nostra pròpia humanitat.

Bé, sempre he pensat que seleccionar un tema de Stevie Wonder és apostar sobre segur. Són tantes i tan bones les cançons que Stevie ens ha deixat que considero que qualsevol d'elles és l'apropiada. D'aquí, que avui he triat una, potser de les més populars del seu repertori, i també una de les més velles, tot i que escoltant-la, doncs, ens sembla acabadeta d'estrenar. És aquest My Cherie Amour, que Stevie Wonder va publicar ni més ni menys que en l'any 1969. Vull apuntar una cosa. La cançó és de 1966 i Stevie Wonder la va titular Oh My Masha, i ho va fer dedicada a una nòvia, en aquest cas, doncs, que va conèixer a l'escola de secs de Michigan. Però bé, avui aquest My Cherie Amour l'hem escoltat amb la versió d'un cantant i pianista anglès de nom Anthony Strong. I ell, Anthony, el va incloure, la va enregistrar i la va incloure en el seu àlbum Me and My Radio, publicat l'any 2019.

comentari anterior parlava de la nit i parlava de la llibertat. I és que per mi parlar d'una et du inevitablement a parlar de l'altra. Nit i llibertat tenen molt i molt a veure. En certa forma, jo diria que són dos paraules sinònimes. I si em permets, aniré encara més lluny. Crec que la veritable llibertat només es pot sentir de nit. Es pot sentir lluny de mirades inquisidores, lluny de prejudicis, lluny de judicis gratuïts o interessats, lluny de totes les obligacions que ens fan estar inestables al llarg del dia. Fixeu-vos com la nit és permissiva i ens fa permissius. La nit, per definició, és tolerant i fa que tots ho siguem una mica més. Tanmateix, la nit és sensual i ens convida a que gaudim de la vida, a que siguem més sincers, més nosaltres, més autèntics i naturals. Com deia també en un dels comentaris anteriors, la nit és el temps que la vida ens reserva que parlem amb nosaltres mateixos, a que mantinguem llargs diàlegs i converses interessants amb aquest altre jo que tots portem dins i que el tràfic del dia, les obligacions i els convencionalismes socials fa que els tinguem arraconats i muts.

fa que aquest altre jo, que tots portem dins, el tinguem oblidat. O si voleu dir-ho d'una altra forma, potser més cruel, però potser més real. De dia, el nostre veritable jo, el tenim sequestrat.

Doncs bé, aquest ha estat el My Foolish Heart, que podríem traduir com el meu cos, el meu cor ximple o el meu cor boig. És un estàndard de jazz, però convertit en una cançó popular. Una cançó escrita l'any 1949 per Victor Young i Ned Washington, pel que fa a la música i lletra, respectivament, i que es va estrenar, o va ser estrenada per la cantant Martha Mears en una pel·lícula del mateix títol. La versió del cantant Billy Eckstine la va convertir en un èxit de vendes milionàries, i des d'aquella versió s'ha convertit en un estàndard d'obligat compliment en el repertori dels millors vocalistes. La lectura que us hem ofert és la del senyor Mark Murphy, des de la meva modesta opinió, un gran cantant, amb un estil propi i que el va convertir, això, en un cantant de minories. Avui, a mi, i avui i de sempre, particularment em sembla una lectura extraordinària.

imaginació humana és, per definició, voluble, capriciosa i contradictòria. Sobretot, jo vull posar accent en aquest adjectiu, contradictòria. Som capaços de voler i alhora l'un i alhora el seu contrari. Ens llevem al matí i si torna a fer sol, demanem que plogui, perquè fa falta. Si el dia següent s'hi plou, doncs demanem que faci bon temps. I així fins, jo diria que fins al final del temps. Coneixes, t'enamores i busques conviure. Convius, et desenamores i maleixes haver-la conegut. És que som així. Passem del tot al res amb la més absoluta naturalitat, sense dubtes i sense cap atisbe de mala consciència. Fins al punt que estic convençut que la contradicció és l'essència de les persones.

Doncs bé, en el tema anterior, aquell My Foolish Heart el definíem com un estàndard. I si parlem d'estàndards, què dir d'aquest Night and Day? Un tema absolutament etern. Perquè etern són els sentiments que transmet quan l'escoltes, escrit a l'any 1932 per Cole Porter i per un musical titulat Gay Divorce, inicialment va ser popularitzada per Fred Astaire. I va ser el propi Fred Astaire, en aquest cas amb la companyia de Ginger Rogers, que va protagonitzar la pel·lícula que es va fer arrel de l'èxit de la comèdia musical. Doncs bé, això succeïa l'any 1934 i va ser el primer duet de ball romàntic en el cinema i alhora el seu primer ball plegats. Les versions d'aquest Night and Day són, bé, infinites. Avui, doncs mira, m'he decidit per la que van protagonitzar aquest grup vocal negre americà de nom The Temptations.

Són paraules de Woody Allen, però tal com ell, jo també. També penso que entre tots els plaers, la música és el més directe. I ho és perquè les emocions que ens provoca produeixen un impacte immediat en el cor. Repeteixo, això són paraules de Woody Allen. Evidentment, jo les subscric.

que escoltes una cançó en un moment determinat, en unes circumstàncies especials, i sents que alguna cosa inexplicada, inexplicable, et recorre el cos, i ho fa amb una força inaudita, i sents com una mena de tremolor, com una foguera intensa que et produeix una mena de sensació de calor que t'ofega. Escoltes una cançó i sents com una mena d'opressió en el pit. Sents un nus a la gola que, sense adonar-te, fa que els ulls et brillin intensament, s'humedeixin i, sovint, se t'acaba escapant una llàgrima.

Or They Will Come. La cançó que acabem d'escoltar es va escriure l'any 1963 per Bob Hillard i Mort Garson, i que en el seu moment va ser enregistrada per un grup de rhythm and blues de nom Ruby and the Romantics. Doncs bé, aquesta cançó, amb aquesta interpretació d'aquest grup, va arribar a ser número 1 en el Billboard Hot 100 d'aquell any. És, si més no, a mi així m'ho sembla, una extraordinària cançó. I això ho prova la quantitat de versions, entre les que a mi m'agradaria destacar la que ens va deixar Amy Winehouse, la versió dels Carpenters, d'Isaac Hayes, de Jamie Cullum, bé, i un llarguíssim, etc., entre les que haig d'afegir la que acabem d'escoltar. L'hem escoltat a càrrec del senyor Jimmy Scott, un cantant que ens va deixar l'any 2014. Un Jimmy Scott també conegut com Little Jimmy Scott, caracteritzat per la seva veu natural de contralt i la seva sensibilitat per interpretar balades i cançons d'amor. Com heu escoltat, la seva era una veu inconfusible. I ho era perquè ell patia una malaltia anomenada síndrome de Kallmann, una malaltia que, de fet, és un trastorn que va limitar, doncs, la seva alçada, d'aquí el Little Jimmy Scott, i que va ser l'origen de la seva veu tan aguda i alhora tan personal. Si busqueu discografia de Jimmy Scott, segur, o gairebé segur, que us enamorareu del seu estil.

Bé, voldria demanar-te una cosa. Sisplau, siguis humil, perquè no seràs jove ni fort tota la vida. Us heu fixat com canvia la gent quan ja no et necessita? Per fer-s'ho mirar, eh? Per principis, no prestis el paraigua a qui només se'n recorda de tu quan plou. I també m'agradaria aclarir aquest concepte. Generositat no significa donar molt. Generositat és donar quan cal i a temps. Molt curiós. Tothom vol anar al cel, però en canvi ningú vol morir. Pas previ per fer el viatge. I pensem sempre que els forts també s'enfonsen. La diferència és que no fan tant soroll. No alimentis a tots els gossos que veixis patint, perquè alguns només necessiten que força per tal de mossegar-te. Així que tant de bo aprenguem a distingir lealtat de conveniència. I us heu fixat que la gran majoria dels mal de cap dels homes provenen de no parlar clar? I és que tenim molts prejudicis. És fals, per exemple, que la maduresa arribi amb l'edat, perquè segur que coneixes a molta gent vella que són absolutament estúpids. I aquesta és molt poètica. Les llàgrimes són el llenguatge silenciós del dolor. La tolerància és un crim quan el que es tolera és la maldat. I una de Mark Twain que a mi particularment m'agrada molt. La religió es va inventar quan el primer estafador va conèixer el primer estúpid.

Doncs bé, ara m'estava adonant de que m'està sortint una selecció excessivament masculinitzada, perquè de fet els nous temes, només un, el de Pretenders, ens ha permès escoltar una veu femenina, concretament la de Chrissy Hynde. I això penso que és quelcom que haig de rectificar, i ja, ho haig de fer ja. Així que ara, en el tema número 10, hem escoltat a la cantant i compositora Lydia Harrell, que ens ha ofert aquest Peaches and Cream, un tema llançat en format single aquest 2026. Lydia Harrell és una vocalista de color natural de Boston.

sabeu, quan més força du la corrent, més necessitat sento de nedar contra ella. Quan més ajustades són les camises, més ganes tinc de posar-me una d'onze vares. Quan més unanimitat hi ha en una opinió, jo més necessito, sento la necessitat de fer, de portar-li la contrària. Ai, no diguis mai més, perquè és més probable que, més d'hora que tard, hagis de rectificar. No diguis mai més, perquè és molt possible que més d'una vegada hauràs de penedir-te. Doncs bé, mai diguis mai més, perquè el pas del temps, el pas de les circumstàncies, el pas de l'evolució personal acabarà canviant-ho tot i farà que allò que un dia et semblava molt clar, ara t'adonis que acaba sent molt fort. I sobretot, mai diguis mai més, perquè som esclaus d'allò que diem i només som amos d'allò que hem callat.

Doncs bé, una altra veu femenina per allò de compensar l'excés de veus masculines que hem seleccionat avui. Hem escoltat a Whitney Houston en un dels seus grans èxits, aquest Run to You, que formava part de la banda sonora original de la pel·lícula The Bodyguard, aquell el guardaespatlles en el nostre idioma. Un tema que es va enregistrar el novembre de 1991, però que no es va publicar i en format single fins l'any 1993. Com sempre, Whitney Houston ens deixa una gran cançó i sobretot una gran interpretació. Malauradament, per tots els que ens estimem la música, per tots aquells que ens estimem les veus femenines, malauradament ens va deixar l'any 2012, quan només tenia 48 anys. I el que és tan important com el fet tenia per endavant una carrera que mai sabrem fins on pogués, on hagués pogut arribar. El que és indiscutible és que va ser una extraordinària veu, de les més importants de la música negra americana de tots els temps.

això que ara us diré no és meu, ja m'agradaria. Ho va dir el poeta Mario Benedetti. Ell va dir: tinc la teoria de que quan una persona plora, mai plora pel que plora, sinó que plora per tot allò pel que no va plorant en el seu degut moment. I crec que sí, que tenia tota la raó del món. Perquè tot el que no diem s'acumula. Guardem paraules, moments de profunda tristor i decepcions, perquè pensem que som forts. Però arriba un moment, arriba aquell dia, que tot apareix, que tot torna al mateix temps. I llavors entenem que no ploràvem només per l'avui, sinó que estem plorant per tot allò que abans vam guardar en silenci.

Doncs bé, una balada romàntica d'aquelles que sempre venen de gust escoltar, sobretot si ets al vell mig d'una relació sentimental. Quan tot ho veus amb els ulls de l'optimisme, quan et sents eufòric, quan veus el món amb el blau de la il·lusió. Doncs bé, hem escoltat aquest The Song of Goodbye a càrrec dels Vintage Herbert Radio. Bé, cançons d'amor per gent enamorada.

deixa ser una mica cínic. Vinga. Els amors eterns sí existeixen. Només que de vegades dormen en altres llits i abrigats per altres braços. Sí, tots som reemplaçables en el que fem, però no en el que som. Avui estic una mica cínica. El sexe ha esdevingut tan i tan comú que ara l'excitant és que t'estimin de veritat. Bé, i una suggerència. D'una vegada i per totes, deixem d'enganyar el nostre futur amb el nostre passat. Us heu fixat? Ens hem acostumat a dir "estic bé" per tal d'evitar preguntes que no volem respondre. Per respecte, escolto tot el que em diuen. Per coherència, faig el que vull. Us heu fixat com el passat mai se'n va del tot? I és que li agrada amagar-se en la música, en els carrers, en els somnis, en els records de la vida.

Bé, fins a cert punt és important si fracasses, perquè el que realment és important és que ho tornis a intentar. I de la mateixa manera, no és important d'on vens, l'important és on vas. I l'infern. L'infern és la veritat vista massa tard.

cançons que només escoltar els primers compassos, automàticament les relaciones amb una determinada veu, fins al punt que ni tan sols t'imagines el tema servit per qualsevol altra veu. És el cas que ens ocupa. Aquell guai l'identifiquem amb la senyora Annie Lennox, que va ser l'autora del tema precisament i la veu que la va portar a l'èxit i amb la que relacionem cada cop que l'escoltem. Una Annie Lennox escocesa d'origen i que en el seu moment va fundar Eurythmics, un grup, que un duet en aquest cas, amb Dave Stewart, i uns Eurythmics que van aconseguir un reconeixement mundial, sobretot en la dècada dels 80. Però l'any 1992, la Annie Lennox va emprendre una carrera en solitari, i fruit d'aquesta decisió va ser l'àlbum Diva, on figurava aquest guai que hem escoltat i que va significar la seva consagració com a veu solista.

Fes que cada experiència conti i celebra una i mil vegades, si cal, els teus triomfos. Estima't i estima els altres. I ajuda a qui ho necessiti, perquè la vida, malgrat que en ocasions ho dubtem, és sàvia. I potser, algun dia, l'ajuda ets tu qui la necessita. Tingues sempre present aquesta suggerència. S'aprèn del passat, es somia amb el futur, però es viu en el present.

Doncs bé, ho dic sense cap rubor. M'estimo els boleros. No, no ho nego. I tot i que algú pugui pensar que és un gènere musical superat per la dinàmica del temps, a mi em continua emocionant i el considero un gènere intemporal. Les modes, els modus, els estils, les veus canviaran amb el pas del temps.

l'amor i una de les seves expressions musicals més fidels, el bolero, continuarà sonant allà on hi hagi una persona sensible o amb molts sentiments. Perquè el bolero és la banda sonora de l'amor. I per això acabem d'escoltar aquest Algo Contigo, un bolero composat l'any 1976 per un músic argentí de nom Chico Navarro i que, bé, s'ha convertit en una peça imprescindible d'aquest gènere. Hi ha centenars de versions, però avui m'he decidit per la que la cantant barcelonina Maite Martín va enregistrar i va publicar l'any 2002 en un àlbum titulat genèricament Tiempo de Amar.

tinguem-ho clar. No hi ha llibre d'instruccions per viure ni cap fórmula magistral que ens garanteixi la felicitat. I és que cadascú de nosaltres hem d'escriure la nostra pròpia història. I sovint, el que en principi ens sembla un entrebanc és, en realitat, l'oportunitat de reescriure el nostre destí. Acceptem-ho i no tinguem por a canviar el rumb. Sortim de la nostra zona de confort sense por i assumint de bon grat les possibles conseqüències. Tothom té decisions que ha de prendre i canvis que s'ha de donar. Hi ha pors que hem d'afrontar i soletats que hem d'assumir. Hi ha nous inicis que, ens agradi o no, hem d'acceptar. El món és venturosament molt gran. I si perseverem, segur que trobarem el nostre lloc en ell.

Doncs bé, espero que compartirem opinió. Aquest All By Myself és una extraordinària cançó que el cantautor Eric Carmen va escriure i va publicar l'any 1975 en un àlbum que, per cert, va ser el primer de la seva carrera amb el mateix títol que la cançó. És una superbia balada rock i de fet no és gens estrany, perquè Eric Carmen es va inspirar en el segon moviment, en l'adagio sostingut del concert per a piano número 2 en do menor, opus 18, del compositor Sergei Rachmaninoff. Doncs bé, ara tot just l'hem escoltat en la versió que l'any 1996 ens va deixar la cantant canadenca Celine Dion, un tema que ella va incloure en l'àlbum Falling Into You, aconseguint, això sí, evidentment, un èxit rotund a nivell mundial.

Doncs bé, falten poc més de 2 minuts i mig pel comiat final. I us ho farem acompanyat d'aquest All the Things You Are, totes les coses que tu és, que pel que sembla són moltes. Una cançó escrita pel compositor Jerome Kern amb lletra de Oscar Hammerstein II. Una cançó que van escriure per un musical de titulat Very Warm for May, estrenat l'any 1939 i posteriorment inclosa en una pel·lícula titulada Broadway Rhythm de l'any 1944.

estàs escoltant, si és que no la coneixies, conductor, és una meravellosa melodia que, per mèrits propis, està considerada un estàndard a l'alçada dels millors. Doncs bé, estem escoltant de fons la versió que la cantant Carly Simon va incloure en el seu àlbum, un àlbum del 2005 publicat amb el títol de Moonlight Serenade. És un treball, un àlbum dedicat als estàndards del songbook nord-americà. I amb Carly Simon ens acomiadarem, com sempre, ja ho sabeu. Ha estat un honor i un plaer compartir amb tu aquestes dues hores de música, de paraules i, sobretot, de nit. Des d'aquí, des dels estudis de Mea Grima de Ràdio Sant Boi, des del 89.4, en viu i en directe. Gràcies, moltes gràcies per la teva sintonia. I si vols, ens tornem a retrobar el proper dijous de 10 a 12 de la nit, aquí, en aquesta 89.4. de la FM. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual. A reveure, amics.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Més de 45 anys amb tu.
4: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.